0: Cor UVCF. Els millors consells de salut pels professionals del valencià.
1: I aixòs bons consells, avui ens els apropa una de les doctores del València, Cristina Pérez. Què tal, com estem?
2: Bon dia, encantada d'estar així amb vosaltres.
1: Anem a parlar avui d'un tema que a mi em pareix, la veritat, que molt interessant. Conversàvem abans de començar esta conversa, valga la redundància, que hi ha molt que parlar, no?, sobre el que són les valoracions mèdico-esportives d'aptitud, allò que... per aquells que no sàpien estar per tant tècnica, no? És allò que veiem, no? Eixes proves que es fan abans de començar la temporada o quan hi ha un fitxatge per veure que el jugador està bé, no? Que està en condicions òptimes, en condicions aptes per a poder competir.
2: Correcte, correcte. Són els estudis que nosaltres fem, aquestes valoracions, el que ens permeten és detectar factors de risc o situacions inclús de malaltia que poden haver donat o no símptomes i que puguen suposar un risc no només de lesions, sinó temes vitals. Això és el més important, el que més ens preocupa.
1: Parlem de tot aquest treball, no, totes aquestes proves que es fan de manera prèvia, de manera preventiva també, per evitar qualsevol esglai durant la temporada, no, en aquest cas.
2: Correcte. Sí, perquè hi ha coses que són molt òbvies. Si una persona té una malaltia que el porta a estar ingressat a l'hospital, sap que té un problema, però hi ha vegades que persones joves que fan esport, que es troben fantàsticament bé, no es poden imaginar que tinguin un problema. No sempre és així. Pot haver un problema cardiològic que no doni símptomes i avui en dia tenim recursos per a detectar a temps tots aquests possibles problemes o la major part d'ells.
1: Evidentment, quan pensem en les proves, no, en totes les proves que es fan de manera prèvia, moltes vegades vinculat a l'esport, pensem pues, que estiga bé muscularment, que no tinga cap lesió, no, el que més es mira, no, o dona la sensació que més es mira, però tal volta, a nivell de salut global, és el menys important, perquè és cert que sí que te va condicionar que hi hagi una lesió o no, o un problema muscular, o sí, o de qualsevol índole, però després hi ha altres que són els que són perillosos de veritat per a la vida.
2: Sí, sí. Fixa't que parlem de valoracions mèdico-esportives, perquè són àmplies, ara si vols sí, parlem sí. Un poquet en què poden consistir, però tenim molt clar que cuidar el cos és molt important i en un esportista és essencial i busquem tenir les millors condicions per un bon rendiment i clar, és bàsic, però és que vigilar el cor i altres òrgans, però particularment el cor, pot salvar vides. Perquè aquí un dels temes que ens preocupen sempre és la mort sobtada en els esportistes. Sí, sí. Sempre és un núvol negre que està damunt nostre i que intentem evitar, perquè es pot evitar en moltes ocasions. No és l'únic, però és el que més por ens fa.
1: De fet, recorde que crec que ja des de fa algunes temporades, en este cas la Federació Valenciana ha inclòs també alguna prova en este sentit, dins de el mínim, no, que exigeix per a competir, però m'explicaves, no, que en València es va més enllà, no? I si vols comencem per els majors, no? Per explicar un poc aquestes proves que veiem en la tele, que te veiem moltes vegades en aquests vídeos en les instal·lacions d'IMET, UCV, en aquestes proves d'inici de temporada, així les valoracions són molt completes, no? En prova d'esforç i tots els anàlisis pràcticament possibles.
2: Sí, molt completes, evidentment. Doncs sí, en aquestes valoracions de pretemporada que refereixes al primer equip, tant masculí com femení, inclús el filial, fem pràcticament les mateixes proves, s'inclou tot el que és una història clínica del jugador, tots els antecedents que pugui tenir de salut i de lesions, així com els seus antecedents esportius, la situació en l'equip, etc. També familiars, és important conèixer antecedents familiars, sobretot de temes vinculats a les cardiopaties, a mort súbita, tot això. I també fem una exploració física global, però el que és més específic per lo que tu m'estàs preguntant, el que fem és un electrocardiograma de 12 derivacions en repòs, que ja ens dona moltíssima, moltíssima informació. fem una ecocardiografia Doppler del cor, que és una ecografia, perquè els oients ens entenguin, igual que fem quan una senyora està embarassada per veure el fetus, no? Es pot veure com és el cor en moviment, es poden mesurar les parets del cor, es pot veure les vàlvules com tanquen i s'obren, tot això, i fem el que és molt, molt significatiu, que és la prova d'esforç, en la qual, quina diferència hi ha? Pues que durant la prova d'esforç nosaltres mirem l'electrocardiograma, aquesta funció cardíaca, i en alguns casos també els gasos expirats, per a veure des del repòs fins a l'esforç màxim i després durant la recuperació com s'adapten tots els òrgans, anem a dir, vitals, durant l'esforç en aquests esportistes. I a més, aquestes proves ens permeten determinar quin metabolisme energètic utilitzen de forma predominant en cada nivell d'esforç, i això ajuda a conèixer la capacitat de rendiment que pot tenir aquest esportista, quin consum màxim d'oxigen, quins umbrals té, i personalitzar les càrregues i el tipus d'entrenament. I això es pot, de fet es fa servir, clar. O sigui, són aspectes de salut, no només de salut, sinó de rendiment. I en això afegim després, de forma particular i personalitzada, les proves d'imatge pertinents. Hi ha jugadors que, a més de tot això, s'emporten altres proves de tipus radiològic o de ressonàncies, etc. I també fem les analítiques de sang i d'orina, que ens donen idea de la salut global i dels aspectes també de condicions del sistema immunològic, etc.
1: Evidentment, són unes proves molt completes, per com dius, adaptar al detall, no? Qualsevol càrrega, qualsevol circumstància dels i les futbolistes, però també per a, com diem a l'inici, no? Descartar qualsevol tipus de patologia, qualsevol, entenc que indicador que puga fer que ens hagin de preocupar, no? per la salut.
2: Doncs sí, perquè podem pensar que una persona jove que fa esport, que se sent forta, no té cap problema de salut, perquè si no li ha passat mai res, què ha de tenir? No té res. Mentida. O sigui, això, que no ho sapiguem, que no ho veiem, no vol dir que no hi sigui. I, de fet, es demostra que periòdicament detectem factors de risc i, en ocasions, patologies que es poden relacionar i que, de fet, es relacionen en la freqüència o la possibilitat de patir una mort sobtada. Això és molt important. I en futbol no és l'únic esport on es donen, però és un dels esports que, per la seva exigència, és més prevalent el tema de la mort sobtada. Per tant, aquestes proves ens identifiquen.
0: Els millors gols a VCF Ràdio.
3: Recupera Javi Guerra la pilota, bona
4: banda,
3: i
4: banda.
3: Diego López,
4: Fulquier.
3: Desdobla
4: dale,
3: Fulquier,
4: dale.
3: Desdobla Fulquier, abre Fulquier, ahí está Dimitri Fulquier, que entra per banda, Dimitri Fulquier, arrere, Javi Guerra, Courtois,
4: gol,
3: el gol de Hugo Duro. Seu está Merisquent, seu está Merisquent, el Valencia, y ahí está el gol de Hugo Duro en el minuto 26, en una tramolbona jugada del Valencia, pero anda dreta Diego López, Fulquier centra y ahí estaba Hugo Duro para rematar y se való. Que li ha quedat al València per a marcar, per a ficar-se per davant. El 1-0, quina jugada. Fulquier, el remata ahí de Javi Guerra. I com diem, Hugo Duro, ahí ha marcat el 1-0.
0: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y...

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: A veure el llançament de Luis Rioja, l'ha tocat ahí. Pepelu,
2: penalti.
1: Penalti, sí.
2: Le pega la mano.
3: Y no protesta el jugador del Elche.
1: Penalti, Perunes más clares.
2: Este ni la protesta, ¿no?
1: Penalti, Perunes más clares, sí. Bueno, pues ahí está. El penalti, Clar Perunes más.
3: Penalti que va a lanzar Pepelu, que viene de fallar frente al Celta. Recordemos, en esa portería también falló el penalti esta temporada Arnau Danjuma en aquella derrota frente al Oviedo. Penal importantísimo Nian, sí. Transformar sí, esta pena máxima.
1: Venga, allá va el penalt.
3: Rioja que le da ánimos a Pepelu.
1: Venga, allá va el de Denia. Va Pepelu. Al lanzamiento de penalt.
2: Con decisión.
1: Buscar.
2: Con decisión ir.
1: Le empate el Valencia en este partido. Venga, en el minuto 41 que se va a cumplir. Mira Pepelu la pelota. Ahí está Dituro en la portería del Elche. Va Pepelu, en ahora Pepelu, el lanzamiento y gol. ¡Gol! Pepelu de penal para empatar el Valencia. ¡Gol! Ahora sí Pepelu no erra, está buscada ahí. Y se para, no ha podido arribar Dituro. Ha empatado Pepelu de penal, venga. ¡Anima por la victoria, va!
0: VCF Ràdio, on millor són en els gols del València. València, el cor del Mediterrani, és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any, amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat, un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
4: Bona vesprada! Els parla Mestalla, la meua gespa. L'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en aquest estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.
5: Hola, soy César Tárrega. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
1: Javi Guerra busca el pase a la derecha. Era Diego López, el Guajín. La dice ahí el pase para que entre Fulquier. Abre Fulquier. Fulquier que busca.
6: ¡Ahora!
1: ¡Gol!
6: ¡Vamos!
1: ¡Hugo! ¡Hugo! ¡Hugo!
6: ¡Gol! ¡Es gol! ¡Es gol! ¡Sale de atrás! ¡Sale de atrás! ¡Es gol!
1: ¡Gol! ¡Hugo Duro! ¡El primer gol del Valencia! En el 25 de la primera parte, que vea estaba ahí Hugo Duro buscando y se remate final. Que vea estaba el golechador del Valencia, atenta a la jugada, pero avanzar al Valencia al marcador. Hugo Duro, ahí estaba esa jugada. Entra Fulquier per banda, busca la centrada. Per a mi no n'hi ha fora de xoc, fora de xoc, ni molt menys. La centra Fulquier, ahí estava Hugo Duro, remata sol, marca el golejador del València, s'avança el València en Mestalla, Hugo Duro.
7: Hola, soy Tere Morató y escucha mis goles en la radio oficial del València.
8: 100 anys d'història, etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
9: València Club de Futbol. Amb el racisme, tolerància zero.
10: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.

0: Els millors gols a VCF Ràdio.
1: Gallán la pilota, busca el pase per a Barrenechea. Barrenechea, Diego López. Diego López la coloca per a Javi Guerra. Javi Guerra, es para Javi Guerra.
2: ¡Golazo! ¡Sí, señor!
1: ¡Y gol!
2: ¡Qué gol! ¡Qué gol!
1: ¡Javi Guerra!
2: ¡Qué gol, mi niño!
1: ¡Javi Guerra! ¡Javi Guerra, gol! S'havia complit els 48 minuts, el temps afegit, ahí estava Javi Guerra en una jugada personal, particular, per a marcar un golàs i avançar al València al marcador, 1-0.
3: Hola, soy Rubo, he escuchado a todos nuestros partidos en la radio oficial de València.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra! Vigo!
0: T'informem cada dia amb rigor.
4: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
5: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
6: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Hors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
9: Hola, soy Vicent Abril. Escolta, es partís del Mestalla en VCF Media Radio.
1: Frank repa ahí en banda, dreta. Ahora que Frank intenta, continúa frente a la pilota, la fica per André Almeida. Ahora André Dislaria. Ahora André. Ahora André. Busca el pase de Isiacabí. ¡Gol!
10: ¡Gol!
11: ¡Vamos!
1: De acá, gol.
11: Venga.
1: El gol del Valencia. El gol de Diakabi. En el minuto 50, no, que ve, había feta el Valencia. Ahí ha segut André Almeida, que entra Dislaria, que ha visto el pase Herrere. Ahí entraba Diakabi. Y el francés que marca avanzant al València, donan la sorpresa en el Pizjuán. Diakabi, 0-1. Allá va Gattoni, Gozzili, ya lleva la pilota Oduro. Se la han portado Oduro. El pase para Javi Guerra. ¡Gol!
11: ¡Vamos!
10: ¡Vamos! ¡Joder!
1: ¡Gol! ¡Javi Guerra, gol!
10: ¡Qué golazo! ¡Vamos, niño!
11: ¡Toma, Javi!
1: ¡El gol de Javi Guerra! ¡El gol que puede donar la victoria al Valencia! ¡Que ve en el minuto 88 como había recuperado esa pilota! ¡Sí, señor! ¡Ahí el Valencia!
10: ¡Qué bien le pega!
1: ¡Y ahí Javi Guerra! ¡Que ve le ha pegado! ¡Para marcar el gol que puede ser el de la victoria
10: del
1: Valencia! ¡Javi Guerra igual que en Valladolid!
3: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
12: Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour, bienvenido a tu casa. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
13: VCF Radio, la ràdio oficial del teu equip.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti. Tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo. Luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media.
2: VCF Radio, la radio oficial del teu equip.
3: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Radio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
4: València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou Mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
5: Hola, soy Diego Torbi. Escuchar los partidos de Valencia en Mestalla, en la radio oficial del club.

0: devoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla.
1: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la Ràdio del Sentiment.
2: Hola, soy Nazaré. Espero que no os perdáis ningún partido y ningún gol en la radio oficial del Valencia.

0: Así comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Bona vesprada i benvinguts de nou al partit del València, a este València Club de Futbol Teruel, quinte i penúltim partit de la pretemporada del València, que se va a disputar així en uns minuts a les 6 de la vesprada a l'estadi Antonio Puchades de la ciutat esportiva de Paterna. Penúltim partit, o últims partits, el de avui davant el Teruel i demà davant l'Hèrcules, per a este València i per arribar en les millors condicions possibles al debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost amb este davant el Celta Vigo. I és l'objectiu d'estos dos últims partits que té el València per davant. I avui el míster, l'entrenador Carlos Corberán, que va alinear un 11 pues amb els jugadors que van eixir en la segona part del partit del Trofeu Taronja. Molta presència també de jugadors canterans, però això sí, va a continuar jugant en una defensa de tres centrals, en dos carrilers, el mateix com va jugar el Trofeu Taronja. Bueno, pues ara ho comentem tot en este partit, que com sempre vas a poder veure des de qualsevol part del món a través de l'app, de la web, del canal de YouTube del València, allà on estigues. I avui que és el dia de l'eclipse solar, abans de l'eclipsi, pots veure este partit del València que tenim a contar així en el Antonio Puchades. Per cert, sobretot la segona part d'este partit va a coincidir amb aquest eclipse solar, i sobretot els aficionats que han vingut avui així a la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puchades, que estan en la part de davant de tribuna. I això és, pues, ara després també els direm algunes recomanacions en esta vesprada nit d'este eclipse solar i d'este partit València-Teruel. Saludem ja el nostre company, don Vicent Burguete. Què tal, Vicent?
2: Molt bona vesprada, Robi. Molt bona vesprada a tota la gent que ens escolta des d'on siga, a lo millor des de la muntanya per a veure l'eclipse, des del cotxe, des del treball o des de casa, però lo cert és que esta vesprada estem en l'Antonio Puchades per a gaudir d'aquest cinquè partit del València en esta pretemporada, l'última prova antes de demà, que se afronta l'Hèrcules, i després ja serà el començament de la Lliga front al Celta. La veritat que així en el Antonio Puchades, malgrat totes les circumstàncies, pues la veritat que ja prou gent, ja ho hem anunciat en l'informatiu, que ja no quedaven entrades per a esta vesprada. En la fila d'enfront ara pareix que estan començant a evacuar a gent. Imaginem que en el propòsit de que no estiguen de cara al sol en aquestes hores de l'eclipse, sobretot en la segona meitat. I ara sí que sí, espai, perquè van eixir els jugadors a la xespa, en tot preparat per a esta prova de pretemporada, Robi.
1: Ahí estan els jugadors del València, l'equip també del Teruel, el trio arbitral. Ahí està encapçalant el nostre València el capità José Luis Gallà, un València que avui va a jugar de blanc en la primera equipació Puma de la pròxima temporada. Camiseta blanca, pantaló negre, calces negres, el Teruel de roig en la seva equipació habitual, camiseta roja, pantaló blau, calces roches. Ahí está el València, ahí está el Teruel. Anem amb les alineacions del partit. Este és l'11 del València, que ja diem va mantindre Carlos Corberán la defensa de tres centrals i dos carrilers en la porteria. Va estar el de Gandia, Cristian Rivero, el central suí del València, per a Iker Córdoba, el canterà, que la temporada passada va estar seguit en el Mirandés, Mukhtar Diakabi, i Amos Wanyala, el keniata, el central del Mestalla. Els dos carrils, avui per la dreta, David Otorri, entre cantera, i per l'esquerra, José Luis Gallà, el capità, que va jugar només 34.

0: en el Taronja y oui, pues en este equipo titular que voy a decir va a jugar un equipo de más un atre davant el Hércules, de más jugarán los que van a jugar el trofeo Taronja, ahora oui, davant el Teruel, los que van tindre o van a ir en la segunda part, sobretot ya dic Dani Raba, Dan Juma, Almeida que no va a jugar, Otorbi, Diacabí, Gaya que va a jugar només 34 minuts, però bueno, el sistema està clar, un 3 centrals, 2 carrilers, 5-4-1, 5-3-2, després ho veurem. Però bueno, això és la idea que vol consolidar el míster a l'espera que arribi un lateral dret, a l'espera també que se recupere Luis Rioja, perquè clar, tenim un extrem lesionat, ens falta un lateral dret. Pues bueno, jo crec que aquest és el sistema que vol utilitzar de cara al que pot ser l'inici de la Lliga.
1: Francament, crec que aquesta línia de 5 defenses, de 3 centrals i els 2 carrilers, és el més... precís per a esta ausència del lateral dret. Recordem que encara està buscant el València i sa peça en el mercat, així que la línia de 5 és el més adequat per a, pues, al final, tenint en compte que el carril dret, en este cas serà David Otorbi, pues, no és la seva posició natural i arranca el partit així en Andreu Puigades.
0: Comença el partit, el quinti penúltim partit d'esta pretemporada al València. Este València Teruel que vos anem a contar des d'ací, des de l'Antonio Puigades, per la web, el canal de YouTube, des de qualsevol part de món. Vos saludem si estem connectats. Ahí està jugant ja el València. Inicia ya dic línea de tres centrales cara cuando la recupera la pelota el Teruel, ataque Neix per banda dreta y se való del Teruel defensant a Iker Córdoba, no ha hagut falta. El colegio del partit es el árbitro valencià Pablo González del Rey y ahí está jugant el València. Amos Guanyala, Diacabí, Iker Córdoba con Diem Ixa y esos tres centrales en esos dos carriles con Dimo Torbi en la dreta y Gallà per banda esquerra. Ahí estamos, Guanyala, con Diem en un 11, en molta presència de canterans, Vicent.
1: Si fixa, Robi, que en atac, per lo menos, ara veurem en defensa, però en atac és una 3-5-2, en ese dibuix clar de línia de 3 de Iker Córdoba, Diacabí i Guanyala, en el franc dret, els carrils per a Gaya i Otorbi, que se puxen i acumulen 5 en Mayol Dienc, i pues, després Almeida, i també en la doble punta, Raba i Dan Juma, com a jugadors més avantats. Veurem ara què fa el Teruel, així no en tenen Puigades, però, com deies, parlant del Puigades, pues ja molta presència dels canterans en el 11 inicial, entre ells estan, pues, Guanyala, un moment.
0: Ojo, ahí el passe per a Otorbi, el baló llarg, ahí que li ha servit a Otorbi, la eixida del porter que l'ha driblat i li ha faltat control eixa pilota en eixe tram final, però bon passe el que li ha col·locat ahí a David Otorbi per part del Teruel, un equip de la primera ref, de la primera federació, que ells venen de guanyar al Llevant B, 2-1, i empatar davant el filial del Castelló. 0-0, l'equip que entrena Kiko Ramírez, que forma en Amador Zarco en la portera, una defensa de 4 per Andrés Borge, Pablo Felipe, Natanael Nicolás i José Ramón de Diego, un doble pivot per a Aritz Albizua, Hugo Redón, les bandes per a Mario Cessé, Edu Gallardo, mitja punta per a Miguel Ángel Romera i dalt Sergio Moreno. I és l'11 del Teruel. Quan ara ha recuperat la pilota, volia recuperar David Otorbi, pressiona també Aaron Mayol. La pilota és per al Teruel. La vol jugar aquesta pilota per a Mario Cessé. L'extrema esquerra, ahí està Otorbi. Ja diem en aquest carril dret. Que recordem, el Taronja va jugar Jesús Vázquez i Gallà. I avui, pues, ja dic que és el mateix sistema, però amb Gallà per banda esquerra, que va jugar només 34 minuts per l'expulsió davant el Newcastle, i Otorbi en eixa banda dreta. Pilota arrere per al porter del Teruel, Zarco, Amador Zarco, que juga en llarg, baló que anava buscant a Sergio Moreno, ahí sí, ve ahí Cristian Rivero, enviat eixa pilota llarga, que recupera de nou el Teruel. La pilota ahí, per a que jugui Edu Gallardo arrere, buscant ahí a centrals, a Pablo Felipe y Natanael Nicolás, el central nigería dorsal número 6 del Teruel.
1: Per a que vegem, Robi, la factoria de jugadors que és paterna ara mateix sobre l'11 inicial del València. Estan aquestes quatre novetats en David Otorbi, Guanyala, Aaron Mayol i Iker Córdoba. També, pues, si contem canterans, Cristian Rivero i Gallal, que són sis jugadors fabricats en Paterna, i també en el Teruel, el número 21, Mario Cessé, que també ha estat en etapes formatives així en el València. I més especial, a Sergio Moreno, el set, que va ser davanter del València Mestalla.

0: Sí, senyor. Pues també presència de jugadors formats així en l'acadèmia per part del Teruel. També està Alejandro Palop, el porter que ell va ser protagonista en l'informatiu. O sigui, també el Teruel que té molts jugadors formats així en l'acadèmia. La factoria paterna, quan trau la pilota, Amos Wanjala, el Kenyatta, el baló per a Mukhtar Diakabi. Diakabi, Gallà, Almeida, Raba i Danjuma, a més de dient que són els jugadors, diguem, de la primera plantilla. A veure que Danjuma se'n va, s'emporta la pilota... El neerlandès, i ahí, molt bona acció, sí senyor, de Danjuma, ahí de davanter, avui de nou, en eixa referència ofensiva, on ha marcat tres gols en esta pretemporada. Arnau Danjuma punta ha estat d'inaugurar el marcador així en el Puigades.
1: Bueno, partits com estos li poden vindre bé a jugadors com Arnau Danjuma, que tenen ese talent, però que a vegades tenen que treure-lo a relluir, i jo crec que pot vindre bé, i ara va a treure el córner altre jugador que té molt de talent, Dani Raba.
0: Allà va el cant, a veure, Dani Raba des del cantó dret de la porteria, el Teruel va Raba, la pilota amunt, i no arriba Diakabi, a veure ixe baló, que li quedava ahí a l'Idien, però ha sigut el Teruel el que s'emporta ixa pilota. Ahí estava dient també defensant, el jugador de Mali, un dels fitxatges del València d'esta temporada. I la pilota és per al Teruel, traguent el baló des de centre del camp. Ahí la pilota per al Bisua, el capità, aquest baló que vol jugar el Teruel des de darreres. Pablo Felipe, el central, buscant a Natanael Nicolás. Ara la pilota... Per a José Ramón de Diego, el lateral. Pressionava ahí també Otorbi, la pilota que la trau Natanael. El baló llarg, buscant el passe per a Mario Cessé. Li l'ha llevat ahí Wanjala. Bona acció de Wanjala anticipant-se. El jugador del València, Ares Gallal, que se'n va per dins. José Luis Gallal, la pilota, la vol xugar. Buscar ahí el passe per André Almeida. Ara és Aro Mayol, que està formant ahí Aro Mayol i se doble pivot en companyia de Dien.
1: Recordem un Aaron Mayol, generació 2008, al igual que Jaume Durà, crec que està en la banqueta. Aaron Mayol m'està agradant en estos primers compassos perquè, sense fer res espectacular, està pues, fent passes de seguretat, molt important que al final els xavals que venen de baix pues, no fallen aquests primers passes perquè ja sabem com funciona el CAP en un escenari en el que saben que poden i deuen demostrar els que són sense ser altres, sinó siguent ells i per ara els canterans que estan donant la talla.
0: Minut 6 d'esta primera part, empat a 0 el marcador, Racín en l'Antonio Puigcerdà de la Ciutat Esportiva Paterna, 0-0 entre el València i el Teruel, juga Diakabi, baló, buscava ahí Otorbi en eixa banda dreta, ahí està Otto, se'n vol anar David Otorbi en la pilota, se retira, es juga sobre si mateix, s'ajuda ahí en Dani Raba, Raba en la pilota, de nou per a Otorbi en la banda, a veure Otorbi, que ahí va encarar l'1 contra 1, no pot, però ho intenta una altra volta, cau, se vol alçar, li han llevat ahí la pilota, el lateral del Teruel, José Ramón de Diego, la toca finalment Otorbi i va a ser banda per a l'equip aragonès. Per a este Teruel, que així la Ciutat Esportiva Paterna ja va jugar en el seu dia, fa uns anys, quan el Mestalla també li va tocar el mateix grup. En aquella ocasió, en aquella temporada, van ser campions, el... De grup, el Teruel, eh?
1: La veritat que gens mal se li va donar al Teruel ese any, esa temporada 22-23, en la que va ser el líder de la Lliga del València-Mestalla. Però bueno, sí que és de veres que al final, així en el Antonio Puigcerdà, esa temporada, pues no van poder aconseguir la victòria. 2-2 en ese partit que es va disputar en segona RFF, en tants valencianistes, d'Alberto Marí, que avui també està en dinàmica de primer equip, en un doblete. I bueno, pues el Teruel que ara ja du unes temporades consecutives en segona RFF, esta serà la segona després de descendre i pujar altra vegada en la 25-26, ja va completar la última temporada en primera federació, en la que, bueno, pues es va salvar de ese descens, però per una dinàmica més d'última hora que de tot l'any, no va ser una mala temporada per al conjunt aragonès, i ara pues veurem el que fa este any.
0: Pues ahí está, jugando el Valencia, traguen la pilota desde darrere. Ahí está Diakabi, Diakabi para Dien, el de Mali en Belvalo. Dien que busca el pase para Otorbi. Otorbi arrere, ayudándose en Wanjala. Wanjala que se embola a Nar, le guaña ahí al davanter del Teruel. Ex también del Mestalla, Sergio Moreno. Y ahora la pilota para la traga Iker Córdoba. Córdoba y Diakabi, Diakabi una otra vuelta para Dien. Dien ahora la entrega mal. El balón que el recupera el Teruel. Raba que perseguís ahí a Mario Sese. Y ha fet falta Dani Raba. Que ha chulat el árbitro el Valencia. Pablo González del Rey, que es la encargada de chular este partido, el penúltimo de la pretemporada del Valencia, sí, en la ciudad esportiva de Paterna. Y se objetivo de arribar en las mejores condiciones posibles, el mejor posible al debut de allí el próximo 22 de agosto. Pero eso el míster y el seu costeño volien.
1: Ahí está, que furta.
0: Pues después de ese trofeo taronja, jugar en cara a un partido para mantener el nivel competitivo y arribar. Ve al inicio de la liga, cuando juega el Valencia en el centro del campo, es Aaron Mayol, cambia el show, busca banda dreta, pero Otorbi, control de Otorbi, se embola Nar, Abore que lo intenta, busca línea de fons, el balón que ha centrado, pero la trao ahí el Teruel, pero la recupera Dani Raba, Raba que centra, Dislaria, el balón a les mans del porter, Zarco, Amador Zarco que se fue en la pilota, y el balón ya en movimiento, era Romera. Miguel Ángel Romera busca y se pase ya para Sergio Moreno, que es la referencia ofensiva. Eche están jugando en un 4-2-3-1. El Teruel, en Sergio Moreno, como a davanter. Les van de esperar Mario Sese y Edu Gallardo. Micha punta. Pera Romera. Juan Yuga al Valencia.
1: Bueno, también están en defensa y Bechemar al esquema claro. Están cambiados entre una 4-4-2 y ese 4-3. Y Spiper, que ahora dicen a la contra.
0: Ahí está Mario Sese, el que busca el pase para Romera. Ahí está Miguel Ángel Romera, la pilota. Te que entra ahí el balón. Buscar y se pase para Albisua. Albisua Romera buscaba el centre. Ahí a Tallat. El Valencia Traguentisa pilota desde Darrere. Y ahí está Diacabí ayudándose en Cristian Rivero, que trao y juega en Curtet. Espera Iker Córdoba. Este para Guanyala. Guanyala buscando ahí a Danjuma. Ahí está Danjuma. Danjuma, que están agarrando. Están agarrando claramente.
1: Falta era clara.
0: Natanael, sí. El central nigería del Teruel, que estaba agarrando claramente Arnau Danjuma. Y la falta que ha chulado el árbitro.
1: Sí que es de ver es que Natanael hará que, bueno, igual desde casa no se aprecia mucho, igual si fan un placur, pero desde así, un quines camotes que es gasta Natanael, que ahora suscitaba Arnau Danjuma.
0: Bueno, pues ahí está Juant, el Teruel, el balón para Edu Gallardo, ahora la pilota para Hugo Redón, inicia doble pivot del Teruel en Hugo Redón y el capitán Aritz Albisua, la pilota en otra vuelta, Rere, y de nuevo ahí el mid-centre. Del Teruel a la pilota, Hugo Redón, Arrere, buscando a centrales. Era Pablo Felipe. Pablo Felipe y Natanael a la pilota. Presiona Dani Raba, también Danjuma y la Isida Baló. Del Teruel, buscando el pase para Andrés Borges, lateral dret que juega en Yark. La pilota para Edu Gallardo, están fuera de choc. Clara posición antirreglamentaria del extrem del Teruel. Y la pilota que va a ser Peral Valencia en este minuto 12. De la primera parte, empata 0 al marcador.
1: Pues el Valencia Club de Fútbol, que bueno, un primer cuarto hora, que ahora queden unos minutos, pero para el calor que fa de mes, pues bueno, en el pla que estaba previsto en la pilota, el Teruel pues también en esa presión defensa, ahora Guanyala avanzaba, busca a Raba y son esas cosas las que hem de sorprendre, ¿no? En un sistema de tres defenses, al final té que ser un defensa el que és que en conducció, oficials de més jugadors i es troben els espais tant per banda com per dins. Recorde que uns de les millors, un dels millors moments del València de Corberan era precisament fent esto, fent transicions ràpides per dins, jugadors que s'intercanvien de posició i pues, al final ahí està la clau.
0: La falta ara de Guanyala sobre Mario Sese, el jugador del Teruel. Y la falta favorable al equipo aragonés, que va a ficar el balón movimiento en esta vesprada calurosísima. Este dimecres 12 de agosto, el día del eclipse solar. Acabar el partido en la segunda parte. Comenzará ese eclipse solar que de momento, así, en este partido, pues, estén vechente entre el Valencia y el Teruel.
1: Estas cosas, el que acaben de borear, es una de las cosas que tienen pues madurar como jugador. Esta carrera defensiva que se acaba de hacer David Otorbia, y están unas de las diferencias en que el jugador pues se va progresando, porque esperemos que siga atacando, no es solamente progresar en ataque, sino también aspectos tácticos, y en esta vegada pues David Otorbi ha demostrat que per aquest carril...
0: Ahí está, combinant molt bé Danjuma i Otorbi. Otorbi i Danjuma, a veure què pot arribar Danjuma. Busca l'atac on darrere per Otorbi. A veure Otorbi, se li ha anat el control final a Otorbi. Havien combinat bé Danjuma i Otorbi, però al final, aquest últim control no l'ha pogut fer bé Otorbi. I el baló que ha acabat pues, perdent-se per línia fons va ser treta de porta... Per al Teruel, este minut 14 de la primera part, 0-0 al marcador. Va a traure el porter, Amador Zarco, que va a ficar la pilota en moviment, colpejant en cama dreta, baló llarg a buscar territori valencianista, botava ahí i acabi en companyia Sergio Moreno. El baló per a Dien, Dien la deixa ahí per a Guanyala, i Guanyala en la pilota, des de darrere, el keniata. El Mestalla y la deja a Mukhtar Diakabi. Diakabi ahora y Dien. Dien amb el baló, buscando ahí Almeida. Almeida ahora el pase. Es de André Almeida. Buscaba ahí la pasada para Gallá. Gallá, André, el portugués, en Bolívar. Le han hecho una falta clara. Hay un detalle de cualidad de André Almeida. La falta que le han hecho al jugador portugués del València.
1: Hi ha una cosa que està fent bé el mig camp del València i és no estar tots a la mateixa altura. Antes hem començat el partit en Aaron Mayol i Dienk com a dos migcampistes allà en el pivot i una Almeida que estava més en atac, però ara quan Almeida ha baixat a rebre, pues Mayol era el que agafava galons i anava un poquet més per acabant. Allà està Aaron Mayol, que per ara no ha perdut ningú baló, que se m'escape a mi. I ahí va el seu company ara, Dienk i Guanyala.
0: Ahí està Guanyala, la pilota. Guanyala la deixava ahí a Dien, però ahí ha tallat la defensa del Teruel. Encara que recuperem el baló. La pilota per a Dani Raba. Raba vol combinar. Continua Raba la pilota. Busca el passe per a José Luis Gallà d'Islària. El llançament de Gallà ha tocat ahí en Andrés Borges. Llançament final, però ja fluixer de Gallà. Gallà també que se prodiga en atac. I se carril esquerre. El capità del València, avui també jugant, perquè recordem va ser dels que va jugar menys en el partit del Trofeu Taronja per l'expulsió que va patir en el minut 34. Baló sí, que va ser per al València.
1: 35 minuts, com dèiem, va jugar el capità, però aquests partits pues, també estan per a que aplegui rodat a Lliga. Pues, recordem que si no va mal res, pues, serà titular com és habitual en el carrer esquerre. Així que, bueno, com es preparen aquests partits i també els pròxims entrenaments. L'acció que dèiem antes en la de Raba, que li filtrava i se passa a la capità, José Luis Gallà, pues són aquestes coses en les que el València ha de marcar la diferència avui en aquests últims metres, perquè al final el Teruel pues, te pot fer a lo millor perill, però a valor parat, alguna acció aïllada. El València, que és l'equip de primera divisió, és el que té que demostrar la qualitat dels seus jugadors. Ahí està la pressió alta.
0: Bueno, pues ahí está jugando el Teruel desde darrere, traen las pilotas. Pablo Felipe ara s'ajuda en el seu porter, en Zarco, que colpeja en llarg, buscava el passe ahí per a Edu Gallardo, no ha arribat, ahí s'anticipa molt bé Iker Córdoba, i la pilota que anà directament a la defensa del Teruel, la trau Natanael en llarg, buscava ese passe per a Romera, ara és ahí Sergio Moreno el que canvia el xoc, el que busca Edu Gallardo, ataquen ells per banda dreta, la centrada, ahí no va arribar Mario Sese, i el baló que acaba perdent-se per línia de fons, va ser treta de porta per a València i per a Cristian Rivero.
1: Era impossible pegar a ese baló, s'entre massa llarg, a no ser que Mario Sese haguera activat el ultrapotència, però ara va ficar el baló en marxa el València des de baix. Ahí estem, esto en Isida es lo que estem veient també en el València-Mestalla de l'última temporada. Estes coses que el central se sobrin i vean un major la rebre la pilota.
0: Bueno, pues ahí está jugant ara José Luis Gallà, buscava el passe per a Dien, Dien i Dani Raba, Dani Raba se'n va per dins, continua Dani Raba, Raba en la pilota, la deixa, el passe ahí per André Almeida, volia retallar en l'última jugada, però acaba fent-li falta Andrés sobre el jugador del Teruel y es lo que acaba de pitar el árbitro.
1: Sí, acostuma molt a perfilar-se al cap al peu dret André Almeida. A lo millor ahir Dani Raba havia fet la feina, havia filtrat el passe i a lo millor ahir Almeida se tenia que haver atrevit de primeres, però al final, Robi, tu ja saps que nosaltres som els que parlen, però ells que juguen, ells sabran molt millor el que fer. I pues ara veurem també com pressiona ahir André Almeida. A línia alta, ja que forçar lo millor l'error del Terol, perquè ja que tècnicament són inferiors, pues, a veure si el poden aprofitar. Per cert, estic veient molt bé en aquests minuts, en els últims metres que mencionàvem, a Dani Raba, i ahí estem forçant l'error, l'errada del porter de Zarco, per a que Otorbi fique el balón choc.
0: Ahí está David Otorbi, traguen de banda, arrere, buscant a centrals, per a que siga Diacabi, traguen ese balón per a Iker Córdoba. Iker Córdoba, el pase per a Danjuma, de primera espera Mayol, Mayol buscant a Raba, la toca Raba, Danjuma, apertura a la dreta, buscant a Otorbi, ahí está Otorbi, el pase ahí per a Arnau Danjuma, toca de primera espera Dien, el balón otra volta per a Otorbi, buscava el des más ràpid ahí Danjuma, ara juga Otorbi, Raba, tocant-la ahí el València, la pilota per a Aaron Mayol, Mayol, i esa pilota per a Guanyala, Guanyala i Aaron Mayol. Dorsal 33 del València, penja la pilota, busca Dien, a veure Dien, dislària, no puc controlar aquesta pilota, la trau la defensa del Teruel, i el valor que acaba perdent-se per línia lateral de banda, però l'ha tocat Miguel Ángel Romera, i continua sempre a València. Ahí està Mayol, bé Mayol, té, evidentment, molt bon futbolista.
1: Té cosetes, Robi, té cosetes,
0: Sí, ahí ha fet un detall de qualitat molt bo. Aaron Mayol.
1: Sí, damunt pues, sempre està, cada vegada menys, afortunadament, però sempre està aquest estigma, no?, de que el futbolista pues, de pell escura pues, és solament físic quan és migcampista, però cada vegada, i crec que va quedar clar fa temps, que també són molt tècnics, la gent quan veu a lo millor Aaron Mayol, en aquest físic imponent per a la seva edat, recordem que té... vamos, és de l'any 2008, este any els 18 anys, és un xic que està fort i més, però en els peus ja han vist que va com si tuviera la 10.
0: 21 minuts de xoc d'esta primera part, 0-0 el marcador, sin el Antonio Puigcerdà de la Ciutat Esportiva Paterna, València-Teruel, jugarà Natanael, el central del Teruel, arrere per al seu porter, era Amador Zarco, juga una altra volta buscant ahí, a Natanael, ara el passe per a José Ramón de Diego, el lateral, davant la pressió dels jugadors de València, té que entrar la pilota i buscar de nou el passe per al seu porter, per a que siga Pablo Felipe, el central, ara ajudant-se en Hugo Redón, el mig centre, cau la pilota Pablo Felipe, baló ara per a Edu Gallardo, Edu Gallardo una altra volta arrere, i el baló de nou per al porter del Teruel, que el València ordenat, ben posicionat, fent aquesta pressió perquè els jugadors del Teruel pues, tinguin dificultats. La pilota que la recupera una altra volta el Teruel és Miguel Ángel Romera buscant el passe. Ahí a banda dreta per Andrés Borge tocant-la. Ahí era Albizua. És Aritz Albizua, el capità. De nou el passe a la dreta. De nou ahí tocant-la per dins el Teruel. Ara endarrere la pilota buscant a centrals a Pablo Felipe per a Natanael. Ara el passe ahí. Per a Mario Cessé i ve Guanyala ahí, deixant-la passar per a que siga el porter del València, Cristian Rivero, el que amb tranquil·litat se faça amb la pilota.
1: Pues ahí está el València ara en esa línia de tres, ja que buscar aquests passes però sense perdre-la, ahí en entre mitjà de les línies, per a poder ser en espai sempre i quan es faça en ritme. Claro, lleva Emos Guanyala ahí en el 1-1, es marxa Cessé.
0: Ahí está Mario Cessé a la pilota. Ahí está Vega Gallà, ya. Molt bé Gallà. Anticipant-se.
1: A correr.
0: A Edu Gallardo. I ara passe llarg ahí per a Danjuma. A veure el control de Danjuma. Se li ha anat un poquet. Se li ha anat un poquet a Danjuma. No ha pogut anar-se, però la intenció era bona. Ahí se passe llarg que li havien ficat al jugador neerlandès del València. Jugant de nou, jugant de davanter Arnau Danjuma, que han fet els tres gols en esta pretemporada. Valor a llarg. No va arribar ahí Edu Gallardo. L'avantatge per la porter Cristian Rivero.
1: Molt bé, Cristian, Sant Freda. De totes formes, i acció, jo diria que era acció antireglamentària per uns poquets centímetres, segur, del jugador del Teruel, però així no hi ha bar.
0: Ojo ara, aquesta pilota, que bé, Guanyala, que bé, Guanyala, com l'hi ha llevat ahir a Sergio Moreno, li havia infiltrat un passe al davanter del Teruel i estava atent, Guanyala, per a llevar-li-la al davanter del Teruel, ex del Mestalla.
1: Esto, hemos Guanyala, ho fa molt bé, recordem que va plegar al València Mestalla en l'últim mercat d'hivern i des de que va plegar fins ara, el que m'he fixat que fa molt bé és corregir tant els balons d'altres companys com també els seus. De fet, en les retransmissions del València Mestalla estava ja bategat com el tip ex Guanyala perquè és un expert en corregir i ahí està Dieng traguent la pilota.
0: Ahí está Liu Dieng, el passe per a Otorbi, inicia banda dreta, ahí está Otto, se envola en el Otorbi, ahí está Otorbi, se'n va Otorbi, ràpid, entra Islari Otorbi i ell no ha pogut centrar, no ha pogut centrar en condicions, ja arribava molt forçada David Otorbi, però se n'ha anat ahí, ni se jugada característica del jugador de l'Acadèmia, David Otorbi, no ha pogut culminar esta jugada.
1: Bueno, a veure si a la pròxima és possible. Al final és un jugador que en quant li és una jugada bona pues ja comença a encadenar més accions. Pues bueno, també veurem com li va esta temporada al bo de David Otorbi. Però vamos, la temporada passada, per al que no va poder veure-lo, va acabar com un autèntic tir en el València Mestalla d'Òscar Sánchez. El xoc també pues, li va beneficiar un xoc directe i esperem que el València Mestalla d'Òscar Sánchez pues, també es puga lluir com es va lluir la temporada passada.
0: Juga el Teruel, minut 25 de la primera part, 0-0, pilota per a Natanael, el nigerià, que obre, que busca José Ramón de Diego, este el pase, ahí, per a Sergio Moreno, y la falta de Diacabí, la falta de Diacabí sobre el davanter del Teruel. Guantara, pues arribem al minut 25 y va a haber una pausa per a hidratación. Fa molta calor, així en la ciutat esportiva de Paterra estarem sobre 31-32 graus i ja, com en tots els partits d'esta pretemporada, por ixa pausa per a la hidratació, per a que els jugadors se refresquen, beguen aigua i també per a que el míster Carlos Corberán pues, doni instruccions als seus jugadors.
1: Bueno, al final es importante, ¿no? En días de tanta frescoreta, calor, los jugadores es pueden hidratar un poquito, porque al final, desde así, desde el hombro on stem, pues se puede ver más cómodo, pero claro, cuando correguen 25 minutos, en los entrenamientos previos que has fet también, y en la energía que això pues, du, pues al final, la hidratación es muy importante y más en un día como hoy.
0: Bueno, pues en estos primers 25 minuts d'esta primera part, en empat a 0 al marcador, estem veient pues, un València serio, ordenat, en ese plantejament que ha fet el míster en aquests tres centrals, en aquests dos carrilers llargs, en Dien i en Mayol, i en, també en Almeida, Dani Raba i Dan Juma a dalt, un poc pues, la idea de moment pues, que la vol consolidar el míster, ja va jugar així en el trofeu Taronxa, avui també, i és pues, bueno, el que està buscant, ja dic, pues, a l'espera que arribi aquest lateral dret que necessita l'equip, és el reforç en el que està treballant pues, la Secretaria Tècnica de València, fitxar aquest lateral, recordem que també Luis Rioja està pues, lesionat, està sense també un extrem, i això fa un poc replantejar el sistema del míster i jugar en estos tres centrals, com està jugant avui, veurem si de cara al debut de la Lliga manté esta idea, que la podria mantindre també. Veurem també demà el partit davant l'Hèrcules, que ja és l'últim partit de la pretemporada, però bueno, és allò d'anar consolidant l'equip titular, les idees, i bueno, i anar assimilant pues, també este sistema, Vicent.
1: Pues sí, al final yo creo que también el que necesita el equipo es un soplo de aire fresco para la temporada que ve y por qué no, desde ese cambio de sistema, pues se cambian bermudes, cambian posiciones, dientan los jugadores que hacen nuevas funciones, al final los cambios en el fútbol no tienen por qué, pasa mucho, ¿no? Que no tienes por qué andarte muy junto, al final la solución a veces la tienes más prop del que penses. I jo crec que en aquest canvi de sistema, pues, si es treballa bé, també és de veure que al final un sistema com una 3-5-2, 5-3-2, hi ha que treballar-la molt bé, unes idees molt firmes, i pues, bueno, sí que és de veure que l'equip, mentre més capacitat tingui d'adaptar-se a diferents dibuixos, pues, millor per a tots.
0: Bueno, pues remampren el partit després de la pausa per la hidratació i la pilota que la fica en moviment el Teruel en este minut 28. Arribant a la mitja hora de partit, és el porter Zarco que va a colpejar la pilota en cama dreta llarga, buscant ahí a Sergio Moreno. Aixit, ojo, que rate la aixida Cristian Rivero, el baló i el gol. El gol que acaba de marcar el Teruel. Avançant-se al marcador ha sigut Edu Gallardo, la eixida en fals de Cristian Rivero, ha errat el porter de Gandia en la seva eixida i Edu Gallardo que ho ha aprofitat i que pues, ha marcat avançant el gol per al Teruel.
1: Bueno, esa eixida que ha sigut un infortuny perquè al final pues Isas errades encara que sigui la pretemporada es paga cara. A veure el Teruel ara el partit que planteja, a lo millor anant un gol per davant pues se pega un pas enrere. No crec, perquè és pretemporada, però veurem ara el València, un nou context. Recordem que les pretemporades són per adaptar-te a contextos, pues ara estàs perquè enfront a un equip d'inferior categoria, a veure com es reposa l'equip.
0: Bueno, pues el Teruel que se fica per davant al marcador, amb ese gol d'Edu Gallardo, en esa eixida i xerrada que ha tingut Cristian Rivero, però bueno, encara queda molt, el València estava bé, havia començat bé el partit i n'hi ha que continuar igual, quan ara és Sergio Moreno, que recupera la pilota, buscant el passe per a Hugo Redón, Hugo Redón ahí per a Edu Gallardo, l'autor del gol, que de moment està avançant al Teruel. Ahí está Edu Gallardo, la pilota en darrerinte y se baló. Pero Hugo Redón, arrere, buscando a centrales. Pero a Pablo Felipe, este ara para el Nigeria, para Natanael. Y Natanael para el seu porter, para Amador Zarco. La pilota pues ara ahí arrere para Romera. Y Romera una otra vuelta para el porter. El balo que va a traure Amador Zarco.
1: Si ens fixem ara en l'inici de pilota, pues el Teruel conté el baló, els jugadors de València emparellen 1-1 per a l'eixida de baló i forçar que es donen accions com les que hem vist, que el Teruel tinga que colpejar una banda per intentar guanyar els duels. Crec que és una bona acció per evitar que el Teruel puga progressar per el corredor interior, que a vegades és el més perillós. Ara ho intenta el València per així.
0: Ara està Dani Raba en la pilota, recuperant-la al Cantabre. Raba amb el baló, continua Dani Raba, se'n vol anar, busca el pas, entrava Gallà per aquesta banda esquerra, que ve Gallà, vore Gallà, el control, Gallà, busca el llançament, i ahí la pilota que la troba la defensa del Teruel, la recupera, el rechaza ahí, ara un Mayol, a vore Mayol, la mitja i un la frontal de l'àrea, continua Mayol, la deixa per a Dien, una altra volta, el passe ara per André Almeida, escorat ahí en banda esquerra, està André el portuguès que té que recular davant la pressió dels jugadors del Teruel, ara per la pilota André Almeida, y el balón que recupera ahí el Teruel es Hugo Redón. Tragué la pilota, presionaba ahí Iker Córdoba, la eixida balón del Teruel. Pase en llarg, corre Guanyala, pero que no arribe y Mario Cese, que ve Guanyala.
1: Muy segura campo verde, Guanyala.
0: No le ha guanyat ahí la partida. Ahora es Diacabí el que juga, buscant a Guanyala, Dien y Diacabí. Una otra vuelta al pase para Dien, se va Dien, el de Mali, el balón para Raba. Raba en la pilota, tocant la Real Valencia. Més ràpid, buscava el passe a l'esquerra, no l'ha eixit. I se passe Dani Raba a José Luis Gallà. I la pilota és per al Teruel. Per al seu lateral, per a José Ramón de Diego. Arrere, buscant a centrals. Ara hi ha la pilota per al Bisua, el capità. Buscant ixe baló. De nou per a Mario Sesen i sa banda esquerra, però estaven fora de xoc.
1: No, falta, falta.
0: Hospita, falta, sí.
1: Ha sigut
0: pita la falta.
1: Ha sigut falta encara
0: que ese pensava que era que pitava fora de xoc.
1: Exacte.
0: Encara que ara del Teruel Kiko Ramírez està protestant perquè pensava que era el fora de xoc. A mi també m'apareu, però era una falta la que havia pitat l'àrbitre el valencià Pablo González del Rey.
1: Y ahora el Valencia, que con Bechem ha cambiado de sistema en defensa, ya es una línea de cuatro en Guanyala, Diakabi, Iker y José Luis Gaya. Otorbi París, que está más en la línea del semiscambistes. Pero bueno, como dèiem, al final se tracta d'anar adaptant-se a cada sistema, a cada jugada. És bo tindre un equip camaleònic sempre i quan es faci bé i se tinguin les idees clares. Esperem que per a Lliga pues, puga l'equip tindre aquestes condicions. Ahí va Raba.
0: Bueno, pues ahí está Dani Raba. Volia buscar el passe ahí per a Dan Juma. No, no li ha eixit. I el baló que ha acabat en les mans del porter del Teruel. Està ja... Minut 34, superada la mitja hora. Baló per a Guanyala. Guanyala i André Almeida. André la pilota. André buscant el passe per a Gallà en eixa banda esquerra. Gallà amb el baló. Té que xurar arrere, buscar una altra volta. Ahí per André Almeida. Ara és Dan Juma, que també ahí pues busca espais. Cau a banda i busca eixa pilota per a que siguin els centrals. El que trau ara la pilota. Diakabi Raba. Raba buscant a Mayol. Mayol en la pilota. Mayol que continua amb el baló. I ahí està Aaron Mayol, que davant la pressió de Romera té que xuar arrere, buscar a Iker Córdoba. Córdoba, Dan Juma. El passe per Almeida. Almeida buscant a José Luis Gallà. A veure Gallà que arriba, busca la centrada. Ahí entra Guanyala, el remat de cap. Tampoc arriba ahí a connectar Dan Juma. Va Gallà a veure si vol recuperar aquesta pilota, però... Ahí es Borges, Andrés Borges, el lateral, el que acaba traguente y se pilota. Espera que la juegue un, de nuevo el Teruel. Aloyar, espera Mario Sese. Ahí está Guanyala y Mario Sese. Corre Guanyala, davanta ahí el extremo del Teruel. Ahora se va Mario Sese, continúa la pilota, busca el llançament. Molt desviat, se va fuera. El llançament de Sese, que se ha fuera, molt desviat de la portería del València.
1: Sí que se ve es que el que hi ha que fer contra equips aixina, pues és a lo millor augmentar el ritme de xoc, no ralentir. Ara pues veiem en l'anterior jugada que ens separàvem més del que tocava en la pilota, però al final per este cos està la pretemporada, no? Per a tocar pues varios contextos, varios jugades, sí, veurem què podem millorar en aquest marge, però lo que importa que és el començament de Lliga el pròxim dissabte a les 7:30 de la vesprada en Mestalla, front al Celta de Claudio Giraldez.
0: Bueno, pues ahí está jugant el València en este minut 36 de la primera part, perdent 0-1 des de fa uns minuts que marcarà Edu Gallardo per al Teruel. La pilota de Diakabi. Diakabi, Iker Córdoba, la toca Mayol. Mayol buscant el pas a l'esquerra. Espera José Luis Gallá, Gallá y Mayol. Ahí Mayol que busca a Dan Juma, Mayol, Dan Juma, bore Dan Juma y no pudo controlar esa pilota, se le había quedado darrere. Arnau Dan Juma, la intención era buena, pero el balón que el trau, el Teruel, que ahora que está muy bien anticipándose Iker Córdoba, a Sergio Moreno al davantero, el Teruel. Y la pilota de no para Valencia, la que la traga Juan Yala. Yala y Otorbi. Yala amb la pilota. Ara busca el passe per a Mayol, però ahí l'avantatge era per a central, per a Natanael. El central nigerià, quan ara ja ha fet una falta. Mayol al central del Teruel i és el que acaba de xiular l'àrbitre.
1: Pues ahí veiem com assotjaven els jugadors del València. Ara el Teruel, que no té pressa per a traure el baló jugat, però al final, heu de que treure. Recordem que les noves normes de joc, pues en Lliga, teòricament, no podria fer-ho, però això és pretemporada. Ara el va treure Amador Zarco, la pilota en llarg, i ara ja atents, perquè els duels hi ha que guanyar-los, i si no es guanya el primer, es guanya el segon. Ahí va pues la
0: ahí está Diakabi, sí.
1: Pilota Diakabi.
0: Diakabi, Dien, la toca, buscant a Guanyala, Guanyala que va xuar en llarg, buscant ahí a Dani Raba, a veure Dani Raba la pilota. Raba amb el baló, l'agarra Natanael, eh? Falta. Falta del central nigerià del Teruel sobre Dani Raba. I el baló que va ser per al València.
1: Així prou que es veuen els detalls. En Raba estava a esa pilota llarga. Feia la, el xes, la senyal de que li molestava el sol. però ara ahí en l'ambreta a veure si pot demostrar la seva qualitat. Molt bon peu el de Dani Rabel del Cantabre. A veure, bueno, para, si podem treure rèdit i ficar les taules en el marcador.
0: Pues allà va Dani Raba a colpejar i això a falta lateral, la pegada a la línia de banda. Allà va el Cantabre. Cama esquerra, ficar ixe baló dins l'àrea del Teruel, buscant el gol de l'empat del València en este tram final de la primera part. Allà va Dani Raba, cama esquerra, el baló dins l'àrea, Natanael, que la trau de cap. I el baló, nou, que va ser per al València.
1: Estava mirant a l'àrea en ixe baló parat, estava veient els possibles rematadors i veia a Iker Córdoba, que ja sap el que és marcar en el primer equip quan va debutar en Copa del Rei, en una jugada precisament a baló parat i de cap, en un remalt molt contundent. A veure si este partit té la mateixa sort ara l'atac de València.
0: Bueno, pues ahí está una altra volta Dani Raba en la pilota, buscava ahí la centrada, no l'he eixit. El baló que allunya Romera, la pilota llarga per a Sergio Moreno. Ahí está Sergio Moreno, el davanter del Teruel, amb el baló. Però ja replega i ajunta línies el València. I la pilota espera el Teruel. De nou ahí per a Hugo Redón. Se doble pivot del Teruel. Hugo Redón canviant el xoc a banda esquerra per a Mario Cessé. Control de primeres. Mario Cessé a la pilota. Cessé entra José Ramón de Diego lateral a centrada. Dins l'àrea, però ahí el baló se va acabar perdent per línia de fons i va ser treta de porta per al València ja en el minut 40 que estem ja d'esta primera part, perdent el València 0-1 des del minut 29, que marcarà Edu Gallardo per al Teruel.
1: En una acció desafortunada defensiva i ara a veure si podem trobar la sort. Ahí va Mayol.
0: Ràpida, bon passe de Mayol, però Otorbi, a veure Otorbi. Otorbi en la pilota, retalla Otorbi, dins l'àrea, continua Otorbi amb el baló, Otorbi la fica per a Danjuma, fora! Que bo el llançament de Danjuma, que ve Otorbi per banda, com ha vist a Danjuma, i ahí buscant l'escaire esquerre de la porteria del Teruel, se n'ha anat fora, i aquesta ocasió que ha tingut Danjuma, bona oportunitat, la del València, ahí en ese llançament de Arnau Danjuma.
1: Era bona jugada, Arnau Mayol que filtrava el passe per a David Otorbi, que feia el que millor se li dona, atacar els espais, i en els últims metres va prendre una bona decisió, que era una vegada orientada a la cama esquerra, pues en lloc de provar sort en pocket d'angle, pues va passar i se baló a un Danjuma que venia decidit, sabia el que fer, i de fet se va anar la pilota pues, fregant el pal, quasi, en una acció que, com veiem, el València es té que acostumar més, pegat un passet endavant, perquè quan tenim la pilota en els últims metres, pues ja veiem que el partit, el perill, el generem. I a veure si ara furtem i podem ir ràpid.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Teruel, en este tram final ja de la primera part, minut 41. La pilota, ahí per Edu Gallardo, buscava el pas, era per a Sergio Moreno, buscant ara per a Hugo Redón, la deixa per al Bisua. Ahí ha perdut Bedien per llevar-li la pilota. Ara busca la contra Danjuma. Sembonar Danjuma. Danjuma està sola i necessita ajuda. Arnau Danjuma amb la pilota. I ahí Danjuma. I al final té que deixar-li a André Almeida, però estava molt sol ahí. En atac el jugador neerlandès del València. La pilota arrere. Per a que la traga. És Wanyala. Wanyala i Diakabi. Diakabi era per a Dien. Bien, Iker Córdoba. Ahora buscando el pase para André Almeida. Escorata ahí en la esquerra. Entraba Perdins José Luis Gallá. La pilota que acaba de perderse per línea de banda. Va a ser favorable a Valencia. Y va a ser José Luis Gallá. El capital que la fique en movement. Arrere para Iker Córdoba. Baló para que juegue ahí Dani Raba. Dani Raba i Wanyala, deixant-li d'ahir Otorbi, s'havia anticipat ahir el lateral José Ramón de Diego, baló que se'n va fora, i la pilota que va ser per al València.
1: Un poquet de moviment fa falta en la zona de tres quarts, ahir trobem en Raba, però com veiem, els jugadors del Teruel estan molt junts i els jugadors del València en ese atac Están un poquete pues separados, echar el balón del Terol, que es el troll de Amund, vuelve a plegar al descans, que queda poquete, Josep Rovira, en ese resultado de 0-1, ahí veiem a Diakabi, que guanya a 3 duel més, y se va de 1, se va de 2,
0: y ahí está la bola. Se la emporta Diakabi, Diakabi buscando el pase per Gallani, se van d'esquerra el capità. Ojo, que ahí ha hagut una...
1: Sí, d'Enyuma es queixa.
0: Una falta d'Enyuma, sí, una falta d'Enyuma, a terra el davanter, i Tarrecheta...
1: Pareix que...
0: Groga per a Pablo Felipe, crec que és el dorsal número 4, el central, no? El que ha vist la targeta per aquesta entrada, Arnau d'Enyuma,
1: Pareix Pablo que Felipe. En línia estava en el radar fijo, ficat, i pues pareix que dona l'instrucció d'Isa targeta groga perquè l'àrbit estava d'esquenes, ja vos dic que era impossible que vegera Isa acció. Així que no sé si en la repetició es podrà veure el que ha succeït, però i se xest de Nyuma que apunta a la cana, un valor que, una acció en la que no hi havia valor i ara, bueno, ara algú no aprofita per a hidratar-se, per a beure aigua, que altra cosa no sé, però calor fa un rato.
0: Bueno, pues estem arribant al minut 45, afegirà algun minutet l'àrbitre a esta primera part. Per aquesta parada que ha hagut, per aquesta pausa per a la hidratació, ara tenent a d'Enyuma, però se reincorpora sense problemes el davanter del València, Arnau d'Enyuma. Falta que la va treure André Almeida. Falta ahí que està... És una bona posició per André. Ahí André li pega bé. El migcampista portuguès que ha plantat la pilota. Que allà va... André Almeida, també Dani Rabas, dos li peguen bé. A veure quin és finalment el que busca i llançament, va ser Almeida, el valor d'Almeida, el travesser, ja dient que li pegava molt bé André Almeida i la pilota que s'ha estaviat en la creueta del travesser, ojo que era la contra, és per al Teruel, Sergio Moreno i ahí l'ajuda de Dani Rabas en defensa, que bé. I arribem al descans, 45 minuts, no afegeix ni un minut més l'àrbitre del partit, amb la derrota del València, 0-1 el gol que ha marcat Edu Gallardo al minut 29 i després que André Almeida està aviat i xavilota en la creueta, en un bon llançament del portuguès.
1: Sí, una primera part en la que el València pues, no ha estat afortunat de cara a porteria, menos en cara defendent la seva porteria ni cerrada en el minut 22 de Cristian Rivero, però com diguem, les pretemporades estan per a fer-se en diferents contextos. Imagina't que al final d'això que passa en la jornada 1 de Lliga, pues, si hi ha que fallar, que siga ara per a fer els mínims errades possibles en la competició domèstica.
0: Descansa, sí, en el Antonio Puchá de la Ciutat Esportiva de Paterna, València 0, Teruel 1, queda la segona part i així t'ho contarem en VCF Media Radio.
2: Valencianistas, soy André Almeida. Escucha todos nuestros partidos en la radio oficial del club.
3: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no t'ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento. De orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
3: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: El partit del València a VCF Ràdio.
0: Tornem així a la ciutat esportiva paterna d'Antonio Puigades per a contar-vos esta segona part d'este quint i penúltim partit de la pretemporada del València. El València que està perdent 0-1 davant el Teruel. A veure esta segona part, els 45 minuts que té per davant el València. S'avançava el Teruel en el minut 29 del primer temps, en un gol d'Edu Gallardo, una eixida en fals que ha tingut el porter del València, Cristian Rivero. I anem a veure esta segona part, que bueno, el València va afrontar amb els mateixos jugadors, sense canvis, i a partir del minut 60-70, ahí el míster Carlos Cobrián començarà a fer canvis. Vicent Burguete.
1: Bueno, pues parlant de canvis, també hi ha al·licients per a la gent que no estigui acostumada a veure l'acadèmia, la València Mestalla, però l'estimen perquè també hi ha molta gent que té ganes de veure els xiquets del València Mestalla, pues en la banqueta, recordem, a banda de Dimitrievski, estan Panats, Marc Martínez, Aymar Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie Okey, així que a veure si es poden veure en la segona part i aquests partits que també li toquen per a que ells s'agafen ritme.
0: Bueno, pues ya ha comenzado esta segunda parte, así el Antonio Puchades, la pilota que la fica en movimiento el Valencia, es Cristian Rivero, el balón ahí para Iker Córdoba y Diakabi, que ahora ya ha pasado una defensa de cuatro con Comentaem en Guanyala de lateral dret y Gallá per la izquierda, ya que le va el balón a José Luis Gallá, Gallá la pilota, vol entrar, busca la centrada, el balón que atreta ahí. El central Natanael y ese Edu Gallardo, el que finalmente ha allunyat ixa pilota per a Sergio Moreno, el davanter del Teruel. I han acabat, ni amb mans de Sergio Moreno, diu l'àrbitre, se queixa el davanter del Teruel, però són mans les que ha pitrat l'àrbitre, el col·legi valencià Pablo González del Rey. Trau ràpid Gallà per a Dan Llum, a veure Dan Llum la pilota, la centra ahí, però no arriba a Rabà. No arriba Raba y el balón que el trago ahí ya el Teruel y Lota Munt per Andrea Almeida Vol encontrar ixa pilota, ha agarrat André Almeida clarament, el jugador del Teruel, ha fet falta, la falta sobre Edu Gallardo, i el balón que va ser per al Teruel.
1: Bueno, yo creo que ahora mateix esperem que siga un partit de pretemporada. El Teruel pues firma tant el resultat com les sensacions. Ahí la falta un poquet excessiva, así que es deberes de Aaron Mayol, pero el Teruel que al final en este resultat pues mentalment per enfrontar la Lliga, encara queda pretemporada, pero mentalment pues es donaria per satisfet, por ser un canvi de chip. I pues bueno, també és de veure que en quant a sensacions tampoc són males des de l'equip aragonès, però el València que té que pegar aquesta passeta endavant, sobretot en atac per provocar accions, perquè si provoques accions pues és possible que siguent el València un equip de primera divisió i el Teruel un equip de primera federació, pues pugues tindre més oportunitats. I ara el València, que com diguem, ha canviat aquest sistema i és un poquet estrany, també t'ho dic, Robi, perquè van canviant. Ara, per exemple, antes veiem i la línia 4, ara veiem la línia 3 en eixida de baló, en Dienki Mayol en el mig del camp, ahí la demana el migcampista, ahí la té, i pues el passa de sí. Seguretat, van alternant.
0: I ahí està jugant André Almeida, el que entra ahí la pilota buscant a Iker Córdoba, Córdoba i Dien amb el baló, Ali Dien amb la pilota, buscant el passe en eixa banda dreta per a David Otorbi. Otorbi amb el baló, vol anar-se'n Otorbi, ahí en la carrera. Buscava la centrada, tapat ahí ve el lateral del Teruel. Ho intenta una altra volta Vito Torbi, fica i se va l'opera Dien. Dien que busca el passe per a Mayol. Mayol ahí que se retira sobre si mateix i busca una altra volta el passe ahí per a David Otorbi. Otorbi, Dien, Dien a la pilota, a vore, busca el llançament directe i se n'ha anat fora. Llançament per dalt d'Ali Dien. En esta segona part, estos 3 minuts que portem, minut 48... De partit i llançament de Alidien.
1: Pues Robi, no sé si sóc jo, però no li recorde moltes errades de passe a Alidien que en tota la pretemporada. Crec que una de les coses... ha sido que caia la pilota en la grada de premsa. Una de les coses positives del de Mali, pues es que no es precipita en els passes, per tant, no té pèrdues importants en el mig del camp. Al menos de moment, ahí està ara en la pilota que va obrir per a Hemos Guanyar en aquesta posició de carril dret. Ara té el camp per a ell, Autorbi, que tindria que donar aquesta opció de passe i té la bola, però com diguem, el Teruel que altra vegada es reorganitza, es regrupa, té molt clar el que vol l'equip aragonès i ara Diacabí que gira el voltant d'ell, però la pilota per a Cristian Rivero i un Iker Córdoba que es demarca així, que jo crec que està fent un partit correcte, la veritat, Iker Córdoba.
0: Ahí està jugant ja Diacabí, traguent i se valor el València des de res de la defensa, buscant el passe per a Guanyala, obri més a la dreta i per a Otorbi, Otorbi, que volia anar-se, l'han agarrat clarament, i ha pitat la falta a l'àrbitre, que li han fet a David Otorbi, la falta per al València. València que vol, a veure si en esta segona part... té més arribada que en la primera, només comptabilitzem el tir a porta d'Anjuma. També pues, el valor que està aviat en el travesser, en eixa falta, però hi ha que tindre més arribada, més presència ofensiva. A veure si en esta segona part millora l'equip. Ahí està Mayol, buscava el passe a d'Anjuma, però ahí molt centrat, ha anat directament a les mans del porter Amador Zarco. Fica ja la pilota en moviment. Llarg buscava ahí el passe per a Romera. Ara la pilota en darrere per a José Ramón de Diego. Való que trata de unyar ahí el Teruel. Va vol recuperar ahí en la disputa esa pilota a Diacabí. Való havia eixit fora. Per línia de banda. I va ser Guanyala que fica esa pilota en moviment. Este minut 50 de partit 6. De la segona part, esta vesprada del dimecres 12 d'agost, on pronte, a partir de les 7 i mitja, començarà ja aquest eclipse solar. Bueno, pues que en acabar el partit podrem veure, però ja dic, seguint totes les recomanacions que aconsellen... pues les autoritats i des d'ací del València també, no mirar pues, al sol directament, utilitzar aquestes Ulleres homologades. La Chen que está sin Antonio Puchades de seguida que abandone la ciudad esportiva de Paterna. Se empacha a sus domicilios. Abre el eclipse y sobre todo que no se pare la carretera. Abre que ataca el Valencia. El balón filtrata ahí de Almeida para Danjuma, pero la tret. La defensa del Teruel. Isha pilota. Que recupera el equipo aragonés. El balón que no va ahí para Edu Gallardo, el autor del gol, que de momento está en la, victoria al Teruel. Gallardo en la pilota. El balón que recupera una otra vuelta ahí Romera. Romera que vol cambiar el choque, buscar y se pase a la banda esquerra. Ahí entraba el lateral José Ramón de Diego, pero la pilota de nou pelal Valencia. Ahora es Dani Raba, el está pase para Otorbi, es bon el pase de Otorbi. De primeres volía chugar Otorbi para Danjum, pero ya tallat. Molto por tú, Pablo Felipe, el central del Teruel. Volgut central de primeres, pero se anticipa también el central.
1: Bueno, el que está claro es que el Terol no va a correr ni...

0: A ver si el árbitro para el choc. Ahora sí. Lo sabía Fed mal. Dani Raba. En esa jugada. Está Terra. El jugador cántabre. Y ahí están las asistencias médicas del Valencia. El Meche de Camp. Doctor Aliaga. Atenenta Dani Raba.
1: Pues ahí en esa acción que no sabem molt bé el que ha passat, perquè es queixa d'un colp, no sé si en la cara pot ser, no? Perquè és el tronc superior. Està fent ara mateix les assistències mèdiques que estan ahí fent el seu treball, i Gallà també està parlant en el col·legiat per a veure què ha pogut passar, mentre que alguns jugadors aprofiten per a hidratar-se. Però, bueno, pues veurem ara en el minut 54 que estem. En el 60 s'esperen alguns moviments en la banqueta. I, pues, com diguem, al final aire fresc per a l'equip de Corberà és el que fa falta ara mateix, un canvi de joc. Pues, veurem com reacciona l'equip, però
0: sí, perquè la
1: veritat
0: banqueta,
1: que està sent un partit complicat.
0: Recordem que la banqueta del València només està pues, Dimitrievski, però, i la resta són jugadors del Mestalla. Panach, Marc Martínez, Aymar Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie Ocay.
1: Fixa't que en aquests noms que has dit hi ha dos jugadors que, siguent cadets, han trencat barreres així en Paterna. Uno va ser Jaume Durà, que va fer el seu debut en el València-Mestalla en època de cadet, i altre va ser Marc Martínez, que va entrenar en el primer equip estant encara en època cadet. De fet, este últim, des de cadet, ha pujat sempre a jugar en una categoria més. Va despuntar en el juvenil B siguent cadet, i poquet a poquet ara serà peça clau del juvenil A i també està en dinàmica de València-Mestalla.
0: Bueno, pues ahí está jugant el Teruel, minut 55 de partit, 10 d'esta segona part, 0-1, continua guanyant l'equip aragonès al València des del minut 29 del primer temps. Ahí está jugant ara aixe baló de Hugo Redón arrere per a Pablo Felipe, el central, buscant el passe en curter per a que la traga el 10 del Teruel. Hugo Redón arrere per a el central nigerià Natanael amb la pilota. Ara per a José Ramón de Diego. Tocant-la ahí arrere. Equip aragonès. Való per a Hugo Redón. Hugo Redón que busca la passada llarga. Ojo, i se való per a Edu Gallardo. Edu Gallardo la pilota, la penja. I menys mal que se n'ha anat fora. Menys mal que se n'ha anat fora. Perquè la jugada era perillosa. Ahí Edu Gallardo l'ha volgut penjar a Cristian Rivero, i se n'ha anat desviat se llançament el jugador del Teruel.
1: Ahí està el València, que ataca per perfil dret, en aquesta banda de Guanyà de l'Autorbi. Recordem que no és la posició natural de Hemos Guanyà, aquell és central pur i dur, però per això que s'ha d'estar en aquest carril.
0: A veure Dani Umar, el passe per a Dani Raba. Dani Raba, dins l'àrea, escurat un poc ahí en banda esquerra, busca la centrada, el valor que l'ha tret ahí el central Pablo Felipe. Pressiona també ahí Aaron Mayol. La pilota que la vol traure el Teruel. S'anticipa bé ara Iker Córdoba en la pilota, la juga ahí per a Lluís Dien. Dien amb el baló, a veure Dien, que busca la passada per a Guanyala. Ara és Otorbi, Otorbi, Guanyala, Guanyala que busca la centrada, i el baló pues va ser porta per al Teruel. La incursió que havia fet Mos Guanyala. Pilota per a l'equip aragonès. Este minut ja 12 se van a complir. En la segona part, 57 de partit. Continua el 0-1 al marcador, perdent el València. Este quint i penúltim partit de la pretemporada. Demà serà l'últim. Així en l'Antonio Puchades a les 7 i mitja a la esprada. Davant l'Hèrcules també estarem ahí per a contar-vos este partit, com vos estem contant, per la A, per la web, pel canal de YouTube. Tots els partits de la pretemporada del València.
1: I per cert, aprofite per a dir que el València Mestalla, ja que estem així en el Puigades, pues se juga així el dissabte a les 8, front al Nàstic de Tarragona, en esa altra prova de pretemporada. Per ara un pleno 3-3, però ara ho contem perquè el Teruel ataca.
0: Bueno, pues ahí está Edu Gallardo, per banda dreta, iniciant la jugada d'atac del Teruel. Té que entrar ahí, lo való buscar ahí a centrals. Pablo Felipe, la torna Hugo Redón, de no per a Pablo Felipe. Tocant-la el Teruel, a la dreta una altra volta per Edu Gallardo, corria ahí Andrea Almeida, però no se fa la pilota. Ara és Sergio Moreno, el davanter, el que juga una altra volta per a Hugo Redón.

0: Tiene que endarrir el balón, buscar a centrales. Y ahí Pablo Felipe, que no se complica la vida y que la dice para el soporter. Pero Amador Zarco, que en cámara está. Olchuarenyar, pero ahí ha recuperado la pilota al Valencia. Es Danjuma. Herbanda Esquerra, Danjuma, buscando a Gallá. Gallá que busca la centrada, pero hasta padre. Hugo Redón y el balón que acaba en córner. Treta desde el cantó. Peral Valencia.
1: Pues anem a balo parat, ara tenim que aprofitar com siga qualsevol acció perquè el temps corre i al final s'aprova el minut 60. A veure ara Andrea Almeida que va a botar el córner i com diguem, hi ha un bon rematador pues, de Acabí i que el Córdoba també hemos guanyat. A veure com es dona l'acció.
0: Pues allà va Andrea Almeida a traure eixe córner, el portuguès, la pilota buscava el segon pal, la toca Idien, el balón que vol treure la defensa del Teruel, i ahí Danjuma, conforme li venia, li ha pegat, però molt desviat, se n'ha anat fora de la porteria del Teruel. Un Teruel que va començar ja a fer els primers canvis, perquè fins ara pues no havia fet canvis, i estem ja al minut 60, i va començar a fer canvis el seu entrenador Kiko Ramírez. Primers canvis en el Teruel.
1: Pues ahí van a entrar el número 14, 15 y 22, el tetradisco José María Relucio, Álvaro López y Lluís Yasser, el Valencia, Lluís Yasser de Bellreguard. A ver si pues el Sechuas del Teruel están en presa en Isir y se retiren del camp el seu capitán, Aritz Albizua. Y pues también fa per altra banda, esos dos jugadors que ara mateix se retiren a la banqueta Pablo Felipe.
0: Bueno, pues han entrat Lluís Yasser, José María, Álvaro Pérez, Álvaro López, volien dir.
1: Ahí va Gallà.
0: I Lluís Yasser. Són els canvis que ha fet el Teruel en esta segona part.
1: Ahí va Iker Córdoba, que la guanya de forma neta. I avui no pegant la pilota. La recuperem. Bueno,
0: està recuperant d'Almeida. Almeida buscant a Mayol. Mayol i Dien. Dien en la pilota, se l'emporta el de Mali, la toca ahí per a Raba, Raba i Dien amb el baló. Dien buscant el passe per a Otorbi, Otorbi que se'n vol anar, Otorbi que busca la centrada, ahí estava Diacabí per al remat, però la pilota que se perd per fons va a ser córner. Se prepara també el primer canvi en el València. Eh?
1: Aymar Blázquez en el 37 a l'esquena, veurem si ho fa ara Aixina, correcte. La veritat que el xaval xicotet no és, així que anem a buscar sort en aquesta acció a valor parat. Es retira André Almeida i, pues, bueno, recordem, un Aymar Blázquez que es va inflar a gols en el seu últim any de juvenil, siguent el juvenil en més gols de tota Espanya i, pues, al final 1'94 de tio. A veure si en el córner pot fer algo.
0: Pues ahí está Raba. Aymar Blázquez, dorsal 30, sac, que acaba d'entrar al terreny de xoc, el córner, i ahí està, sí. El remà de cap, la primera jugada, i el remà de cap d'Aymar Blázquez, que s'anava per dalt de la porteria del Teruel. Ixe, primera acció que ha tingut el davanter del Mestalla, que ha entrat substituint André Almeida.
1: Sí, però bueno, sempre és positiu que el jugador que entra al camp puga prendre acció el més antes possible per a que entre en dinàmica. Atenció ara al xoc del Teruel i la falta d'Iker Córdoba sobre Mario Cessé. Per ser, ho hem dit antes que estava en la cantera valencianista, un jugador d'aquesta generació 2003 que va guanyar el torneig d'Arona i una generació molt talentosa.
0: Iker Córdoba, que ha vist la targeta groga per aquesta entrada, Mario Cessé, jugador del Teruel, també format així en l'acadèmia del València. Pilota darrere, per lo que ha ficat ahí Álvaro López, que acaba d'entrar al terreny de xoc. El central, Álvaro López, que la juga llarga, buscant ahí a Sergio Moreno, ha pogut controlar el davant del Teruel, recupera Diacabí la pilota, buscava el passe per a Dani Raba, va Diacabí, se va una altra volta Llarca ahí. Era que arribe. Aymar Blázquez, que se ha posicionado de davanter, ¿eh? Pasada en Yuma, una banda, Otorbi en otra. Y sí, ahora es Aymar Blázquez, el de davanter, sí. Y Dani Rabafe en la micha punta, ¿eh?
1: Ahí va Otorbi, que ha pillado sexo
0: en pulgones. Que ve Otorbi, el pase a Rere y el balón a córner. Ha forzado ahí Otorbi, esa jugada. Está intentando Otorbi, una y otra vuelta, per esa banda. Y ahí ha buscado David Otorbi, esa centrada, forzante el córner. Per al Valencia.
1: Pues ahora era Dani Rabas y fica un carameta al área porque pueden rematar. Si era remate, esperen que siga dins. Ahí va el Salbras.
0: Pues allá va Dani Rabas a traer el córner. El balón, dislaria, la pilota Munt. Ahí entraba Aymar Blázquez. Ahora ese balón que el trao finalmente. El Teruel, la yuña de la seu área. Y la ahora falta ni clara. Falta Gallá, sí. Ahora ni a falta Gallá en el bot. La falta clara al capital Valencia que se queixa. Y se choca a Tengutam el jugador del Teruel.
1: Li donava sense valor, pues Gallà botava per a donar-li a la pilota i el jugador del Teruel, el golejador del únic tant del partit, pues li donava sense cap tipus de bola de permís i són contactes perillosos. Però bueno, ara va el Càntabre des del valor parat.
0: Pues allà va Dani Raba. A través ya falta a favor del Valencia en este minuto. 65 que se van a cumplir. 20 de la segunda par buscante el gol del empate. El Valencia que está perdiendo desde el minuto 29 de la primera part. Barraba el balón que el pencha Islari. Entra Diacabí. La toca Diacabí, pero la pilota que la atrapa el porter. Amador Zarco. Y le ha faltado un poco más de fuerza en el remate a Diaca. Arriba está a tocar, pero le ha faltado fuerza para rematar al bote de Diacabí.
1: Sí, al final tienen que ganar dins les boles y pues ahí sí que ha falta farsa, pero bueno, ya hay que rematarles y después ya al final puntería, Mario Seara en la banda derecha, que es la segunda cama natural.
0: Ahí está Mario Sese en el balón, dice allá Pechue, Edu Gallardo arrere, pero ahí para Sergio Moreno y este Mesa arrere, buscando ahí a central, Álvaro López. Pero a Natanael, que se mantiene el equipo titular, el central nigería del Teruel. Ahora pilota, pero el soporter, pero Zarco, que juega en Yark. Malo para Sergio Moreno. Arriba a tocar, pero no es el Teruel que ha recuperado. Ahí la pilota, Edu Gallardo. Gallardo buscando y se pase a la izquierda. El balón, ahí para...
1: La pérdida.
0: Para Relu, para José María Relucio, Relu. Y ahora ni a falta la Kellyan Fete a Dani Raba. Se ha falta. Bueno, está Jun, pero puede ser buena, ¿eh? Ah, ahí a un. De a un metro de la frontal del área del Teruel. Ahí Dan Yuma y Raba, le peguen B y allá que van. Dos posibles lanzadores del Valencia. En esa falta. En este minuto 66, anem a veure, perquè està ràpid en Juma i ja diem, és dos. Li peguen molt bé al colpeix de la pilota, este tipus de faltes. A veure, pues va ser Raba el que penja la pilota. Aymar Blázquez, ahí tampoc arriba Juan Yala. Per a rematar i se va a l'Odislària i la pilota que la trau. I el Teruel, la pilota d'Edu Gallardo, llarga ahí i se va a el porter... El Valencia, Cristian Rivero, ahora sí. Cristian Rivero. Pues, atrete y se való. Espera que jugue el Valencia.
1: Ahora sí, en Fichem está Aymar Blázquez, la Matei Soles en una línea de cuatro defensas del Teruel. Yo creo que fa falta más movimiento ahí en tres cuartos. Fixeu vos la altura de Guanyala. Ahora Matei y Otorbi ahí, oberta banda. Està via cara a Chuan, però el València que té que trobar els espais.
0: Anem a veure que ho intenta Dani Raba. Raba en la pilota, buscant el passe per a Mayol. Mayol i Aymar Blázquez en la frontal de l'àrea d'esquenes a la defensa. La pilota que la vol traure Natanael. El central del Teruel, ahí molt bé, la recupera la pilota. Otorbi, ahora Otorbi, el balón per a Dien en la frontal. A veure qui li pot pegar, Gallà, Gallà que li pega. I la pilota que la trau... Zarco el porter, le había pegado muy bien José Luis Gallá, Y Lila Trete, el portero Amador Zarcón, y se lanzamiento a puerta del Valencia. Buscante y se gol del empaque, se le está resistente al equipo valencianista en esta segunda parte, en este tram final de partido. De nuevo intenta Gallá. Se va a perder Gallá. Continúa el capitán Valencia. Volvía a combinar ahí en Dien. La pelota que ha tocado en el juego del Teruel. Y va a ser córner.
1: Sí, al final esto es como todo. Y más en este contexto, cuando más tires, pues más opciones tienes de marcar gol. El Valencia, que parece que en estos últimos minutos, pues últimos 20 minutos de que está teniendo más presencia en el área rival. Y la groga ahora para protestar a la defensa del Terol. Gallá le dijo que chue, que es un amistoso, que le ha tocado el seu company, porque parecía surrealista, pero ya bien chuar el Terol de Manan, que fuera trae de porta.
0: Pues allá va Danjuma, Traore y se corner desde el canto 3 de la portería del Teruel. Va Danjuma, el balón. Pues que ha tocado, sí. Ha tocado ahí la defensa en el central del Teruel. Han desviado una otra vuelta la pilota a córner. Y ahora desde el atre cantó. Va Traore. El Valencia desde el cantó a Esquerre. En la portería. Y va a ser Dani Raba. Le encarga de nuevo de botar y se córner. El Valencia buscante el gol del empate. La pilota va al primer pal. Ahí la trete José Ramón de Diego. Ayuñante y esa pilota per banda de nuevo para que el Valencia traga desde la lateral. Ahí está Dani Raba. Amb el balón. Raba. Que va Traore. Fique esa pilota de Islaria. Estaba ahí Mar Blázquez. Estaba también Diacabí. Cau. No ni a res. Diu l'àrbitre. Continúa el choc. Y la pilota que la trao ahí el Teruel. Edu Gallardo. El pase ahí. Per banda dreta. Para que entre ahí Lluís Yácer. El Valencia que entra en esta segunda para el Teruel. Ahora es Edu Gallardo. Juixe pase para Sergio Moreno. Pero estaba en fuera de choc, estaba en fuera de choc. El davanter del Teruel, la jugada estaba invalidada. Y bueno, pues arribem al minut 25, pausa per a la hidratació, minut 70 de partit. Continuem amb este 0-1, perdent el València, guanyant el Teruel des del minut 29 de la primera part. De nou pausa per a la hidratació, per a veure jugadors i el míster per a donar instruccions per veure si l'equip és capaç d'empatar este partit, de tindre més arribada, de crear més perill en la porteria del Teruel.
1: Sí, és l'única opció, no?, de remuntar esta dinàmica. El València que té que aplegar més a àrea rival, a veure si ja després del cooling break, després de la pausa de hidratació, pues es comencen a moure boletes en la banqueta. Y a ver, pues al final el Valencia que necesita ese soplo de aire fresco, y lo pueden donar desde la banqueta, que al final pues ya fue el primer cambio de Aymar Blázquez, pero los jugadores del Mestalla, que recuerden, también están frente la segua respectiva pretemporada para plegar el 6 de septiembre a ese debut lliguer frente a la Mallorca de la mejor forma posible. Recuerden que están panats Marc Martínez, Jaume Durà, Marcos Navarro y Leslie Okey. Demà estaran més perquè al final pues és una doble sessió de partits en les que pues tindran que anar alternant primer equip i Mestalla per a plegar els dos rodats a ese debut lliguer.
0: De fet, els jugadors que demà pues, afrontaran aquest últim partit de la pretemporada davant l'Hèrcules, que van ser titulars en el Trofeu Torreig, estan així veient el partit. Pues Hugo Duro, Guido Rodríguez, estava també pues, César Tàrrega, De Haas, Pepelu. Els havien vist ahí veient el partit i seran estos els que juguen demà aquest últim partit davant l'Hèrcules.
1: I atenció, perquè ara se lleven el peto dos dels canvis, Jaume Durà i Alejandro Panas, que van a entrar al terreny de xoc en el primer equip. Bueno, veurem com li va al jugador del Mestalla. Debut, si no m'equivoque, debut així de Jaume Durà en el primer equip, per lo menos en terreny local, en el Antonio Puigades.
0: Pues ahí están.
1: Y entren per
2: gols han retirat en el 4 Mutar Diacabí y en el 32 Samos Guanjala.
1: Tremper Hemos Guanjala y Mutar Diacabí.
0: Pues se va Alejandro Parés, que se va a ficar de central. I Jaume Durà, pues anem a veure la posició.
1: A l'extrem dret, sí, i Otorbi al lateral.
0: Passa lateral, sí. Se col·loca Jaume Durà d'extrem i Otorbi de lateral. I Alejandro Parés, que recordem ja va debutar en el València en la Copa del Rei la passada temporada. Ahí está Alejandro Panaig tocant el primer baló. Buscant allà David Otorbi. Està Jaume Durà tocant-la ahí. Arreres, protagonisme de jugadors canterans formats així en l'acadèmia.
1: Me atreviria a dir que al final el que anem a veure és segon David Otorbi, que va tindre tot el carril per ahí, i Jaume Durà, que recordem, és un jugador de jugar per dins, pues va deixar ahí, com veiem, i ser carril lliure a David Otorbi, i Jaume Durà imagina que intentarà combinar per dins, encara que siga més habitual que ell juga darrere del punta o en banda esquerra, pues ara està en la banda dreta, però el que dic, que se tirarà ahí pac al xoc interior per a que Otorbi tinga aquesta carretereta per el carril dret.
0: Bueno, pues minut 74, partit 29 d'esta segona part, van a ser les 7 i mitja de la vesprada, i a hores d'ara pues està previst ja que comence aquest eclipse parcial. Bueno, que tindrà pues eclipse total, serà, està previst sobre les 8 i mitja de la vesprada. Ja dic, en acabar este partit anirem tots per a veure aquest eclipse, que bueno, que a partir d'ara començava ja, a aquestes hores. De moment així encara, evidentment, pues, no ha afectat massa.
1: La gent que estiga pendent del streaming, pues, també pot dir des d'on va veure l'eclipse per a donar idees als demés.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el València. Minut ja 30, mitja hora la segona part, 75 de partit. A veure si el València, en este tram final de contra, és capaç d'empatar el partit, pot remuntar, pegar-li la volta al marcador. Ja dic, pues, a veure si pot tindre més arribada, més presència ofensiva, que ha sigut molt pobre el bagatge avui ofensiu de l'equip. Se manté en cara d'Anjuma, Dien i Gallà, El primer equip passa en llarg, ahí estava el baló per a Dani Raba, també Dani Raba. Pues són Dani Raba, d'Anjuma, Gallà, Dien. Jugadors que encara queden de la primera part. Més canvis en el Teruel.
1: Pues van a entrar en el número 5 y en el número 18 Gregorio Medina y José Santiago Bórico, que también va a pasar por canteres de la Comunidad Valenciana. Y pues se retiren dos jugadores del Terol. Y le aplaudicen al golechador del únic tant del partit. A veure ara com aprofita el València en estos últims 15 minuts, en estos soplo d'aire fresc que ha entrat des de la banqueta. A veure si el València per fi pega una passeta endavant que fa falta per a ficar estos en el marcador.
0: Bueno, pues ahí están los cambios que son en la megafonía el Antonio Puchades, que ha fet el Teruel. Y así en este minuto 76-31 de la segunda parte. Ahora la treta de banda que va a ser para el equipo aragonés. A picar la pelota en movimiento. Lo dice el árbitro, pues que la pelota va a ser para el Valencia. Yo creo que hay un... No, que es treta de banda per pèrdua de temps, entenc. Estas son las cosas que se va a perseguir la próxima temporada. Las pèrdues de temps se anaven a castigar y sancionar. Y bueno, buen vist. Así ya en este partido per part del Colegiat Valencià, Pablo González del Rey. La pilota per Alejandro Panaig. La trau el València desde darrere. Panaig amb el baló. Buscant ahí a Iker Córdoba. Iker Córdoba i Danjuma. Danjuma ara per ixa banda esquerra, el neerlandès buscant a Dien. Dien la toca una altra volta darrere. El baló per a Panaig. I ara la pilota per a Aron Mayol, que se manté ixe doble pivot en companyia de Dien. Ara busca el passe per a Otorbi. Ahí no ha arribat. I ahí la pilota per al Teruel, per al seu porter Zarco, que colpeja de primeres en llarg. Buscant ahí, pues, a Bórico. El jugador que ha entrat en esta segunda parte, los nombrosos cambios que ha hecho el Teruel en este tram final de partido. Presionaba Aymar Blázquez. Ahí no pudo recuperar la pelota el davanter El València del Mestalla. La pilota per a Natanael. Este és poc també que se manté en el Teruel de l'equip titular, perquè ja dic que el seu tècnic Quico Ramírez ha canviat pràcticament tot l'equip. Ahí està Álvaro López, traient ixa pilota per a Bórico. Ahí està José Santiago Bórico, dorsal número 8 en el Teruel. La pilota ara per a que l'aixuga Andrés Borge. Arre per a Bórico, està en fora de xoc. Està en fora de xoc, clar. El jugador del Teruel. I la pilota que va ser per al València en este minut 78, partit 33. Esta segona part.
1: Ahí está Alejandro Panats traient la pilota i ara és Marc Martínez el que s'apropa a la banqueta per despullar-se del peto. I a veure si pot entrar
0: al que va debutar,
1: Dos debutants,
0: sí, senyor.
1: Uno 2008, Jaume Durà, que va plegar en categoria Alevia i el València. De fet, renovat este mateix estiu i en aquesta ampliació de contracte. I ara Marc Martínez, generació 2009, pues, pareix que va debutar en el primer equip. Dos jugadors que també han sigut internacionals en la selecció espanyola en les seues respectives categories. Van formar part de ICE Record que va batre l'Acadèmia del València l'any passat en 30 internacionals, quasi res. I pues, bueno, ara veurem Jaume Durà i Marc Martínez, que tenen una posició apareguda, però són jugadors totalment complementaris i ara ho veurem sobre el terreny de joc.
0: Bueno, pues, mentre se prepara Marc Martínez per entrar al terreny de joc, ahí està. Altre dels jugadors més prometedors de la cantera del València i que també va debutar en este partit. Ahí està Marc Martínez, generació 2009, dorsal 34. Se retira Aron Mayol, altre canterà, i ahí està el debut de Marc Martínez en el València, al igual que Jaume Durà.
1: Este també és un jugador totalment fet així en Paterna, des que va començar a jugar, pues se ho faci pràcticament, així que també és bonic, no? Veure com jugadors que van a plegar així en els primers anys de futbol i de la seva vida, pues apleguen a debutar en el primer equip, senyal de que en Paterna se fan les coses bé.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Teruel, atacant per ixa banda dreta. Ara n'hi ha falta de Marc Martínez, la falta del jugador que havia entrat ara al terreny de xoc. La falta sobre el jugador del Teruel, sobre Gregorio Medina. Estem al minut 81 de partit, 36 de la segona part. El València que busca eixe gol per a igualar el partit, que de moment està perdent 0-1. Ja va la falta ara que va botar el Teruel. La pilota ahí buscant a Bórico en ixa banda dreta. De nou ixe baló que tornen a penjar dins l'àrea. El Teruel ahí ha tret la pilota el València, però l'ha recuperat una altra volta el Teruel. És Andrés Borge. Ara el passe ahí arrere per a Relu. José María Relucio Relu. La pilota per a Mario Sese, que és també d'Espox, que se manté el Teruel en l'equip titular. Arrere per la porter, Cera Zarco, que juguen llarg una altra volta, buscant ahí a Sese Bórico, però de nou estaven fora de xoc. De nou estaven fora de xoc el davanter del Teruel, Bórico, i la pilota que va ser per al València.
1: Pues estarà dient que està totalment a sol en el mig del camp. Ara el València és quan intenta acumular en metge, però si el valor no aplega, està molt complicat. Ara la falta també precipitada de Aleu dient que el minut 82 dels jugadors de València, pues que saben que tenen que marcar un gol per a fer l'estables, però que per ara pues, també han de aplegar a porteria. I bueno, quatre canvis. Tres canvis en el Files del Terol.
0: Bueno, pues ahí están. Més canvis. En ara el Teruel.
1: Van a entrar entren de fet Carlos Igual, protagonista esta setmana en informatiu del València, jugador que s'ha format així en les categories inferiors del València, des de prebenjamí de primer fins al juvenil, i pues claro, fan el carril dret, també entra altre valencià com és José Luis Calve i també Nicolás Gutzik.
0: Bueno, pues més canvis en el Teruel, ja estem en el tram final d'este partit, ara pressiona el València, ahí està Dien, la pilota que la trau Zarco, el porter, la llunya, baló amunt, ahí està la disputa de Iker Córdoba, ahí va Marc Martínez, se va lo ficant ahí sobre Gaya, Gaya buscant a Dan Juma i Marc Martínez se l'emporta a Marc, viene una espenta clara, hi ha una espenta clara que li han fet a Marc Martínez per part de Hugo Redón i la falta que va a ser favorable al València, y hay un València que en este tram final del partido está buscando ese gol para igualar el partido, para evitar la derrota en este partido quinto y penúltimo de la pretemporada. El balón para Panach buscando a Otorbi en esa banda derecha. Otorbi que trata de Narsen, o intenta Otorbi, continúa con el balón Otorbi, ahora la dice ahí para Dien una otra vuelta a Otorbi, pero no son antes Dien y Otorbi, y el balón que acaba perdiéndose per línia de banda, va ser pilota per al Teruel.
1: S'està complicant encadenar passes ahí en atac i, clar, per a plegar a porteria, pues és obvio que tens que fer una bona seqüència de passes o de conduccions, però ara el València no ho està aconseguint i al final pues, el Teruel que està mantenint ese resultat després d'aquesta errada defensiva del València en la primera meitat, però el conjunt aragonès que està aconseguint mantenir el resultat, també mèrit de l'equip aragonès. I demà també pues, serà el segon torn dels jugadors més minuts del València front a l'Hércules.
0: Bueno, pues ahí está, jugant el Teruel, pressionant el València, ahí está Aymar Blázquez, trau la pilota al porter, Amador Zarco vol recuperar Gallà, la fica ahí, espera que se la emporta Jaume Dura, ve Jaume Dura amb la pilota, busca el llançament, ojo, la falta dura,
1: ojo, Jaume, que ara...
0: Sí, s'ha fet mal en aquesta jugada.
1: Es toca Jaume, en el turmell.
0: Sí, ha buscat el llançament directe, Jaume
1: bueno,
0: Dura,
1: bé,
0: se recupera, sí, se recupera Jaume Dura, ha buscat ahí el llançament directe, i el baló, que va ser per al Teruel, quan estem ja, minut 85-40 de la segona part... Así en el Antonio Puchá de la Ciudad Esportiva de Paterna. Acabante este partido. Trau el porter, Zarco, Llarg, ahí talla Otorbi de cap. La pilota una otra vuelta que la vol recuperar Panach, la envía fora. Avanzanse ahí en el salt. Alejandro Panach envía y lleva lo fora. Para que siga servicio de banda. Favorable al Teruel. La pilota ahí. Ahora... Ahí ni a falta de Jaume Durà. Falta de Jaume Durà sobre el jugador del equipo aragonés, que es el que acaba de chiular l'àrbitre.
1: Pues ahora a escasos 4 minuts queden per a el final del partit. No tinc clar si hi haurà afegit. També recordem que molt espai en cuanto acabe el final, para tornar de Paterna y también para agafar el coche. Ahora la falta.
0: Ojo, ya falta el balón que trau la defensa del Valencia. A Bore Raba, que vole ir rápido. Ahí a la contra, Dani Raba, la agarra claramente, Natanael. Y la falta que acaba pitante el árbitre al central del Teruel, que veo la tarjeta. Moraga, central Nigeria. Del Teruel Perisha falta sobre Dani Raba, que a tres días rápido el Valencia. Raba la torna a penchar, busca Aymar Blázquez, la echaba Aymar Blázquez, pero Marc Martínez, ahora Marc, está en la frontal, busca el pase para Otorbi, entra Otorbi per banda, la dice otra vuelta para Marc Martínez, la centrada de Marc Martínez al segundo pal, y ahí no arriba ninguno, estaba Jaume Dura, pero el balón acaba perdiéndose per línea de fons, y va a ser porta per al Teruel.
1: Però que deia que són dos jugadors de posició pareguda però complementari, són Marc Martínez i Jaume, que si se fixeu ara mateix, pues Marc havia centrat la pilota des de la banda dreta i Jaume estava en aquesta posició de Marc, així que són complementaris i canvia la porteria. Va Dimitro Pojorili i acaba d'eixir Amador Zarco, el guardameta del Terol.
0: Bueno, pues canvia també la porteria del Terol. Y es el portero ucraïnès, Pojorili, per Amador Zarco. La pilota. También directamente fuera para que siga treta de banda. Esté bien el tram final de partido. Minuto 88-43. Ahora sí el Valencia en estos últimos minutos capaz al menche de igualar el partido y evitar la derrota en este quinto y penúltimo partido de la pretemporada. Es Dien el que te el balón, buscando ahí a Otorbi. Otorbi que trata de chuar, buscar el pase a Rere. Y esa pilota para que juegue de nuevo Dien. Ahora es Mar Martínez. Mar Martín la dice una otra vuelta para Dien. Otorbi en esa banda. Otorbi que se embola en ar. Ahora busca el pase para Dien. Se va Otorbi. Está Otorbi. Busca la pasada para Dien. Abore Dien de primera. Es el pase para Mar Martínez. Y el balón que se va fuera. La tinguda Mar Martínez. Para empatar el partido. El balón que se ha nadie pante el paldret de la portería del Teruel. La ocasión más clara ahí. De esta segunda parte, la tingut el canterà Marc Martínez.
1: Això se li dona molt bé al bo de Marc, apareixer en segona línia des de darrere a ixe perill de l'àrea. De fet, fa unes temporades es va un fler a gols siguent cadet i el jugador que no ha tingut ixa precisió, no ha pogut marcar en el seu debut, però en Caresina, els set jugadors que han entrat des de la banqueta estan fent el seu paper, tant Panats com Aymar, Jaume i Marc.
0: Ahir ha tingut Marc Martínez, com diem, generació 2009, altre dels jugadors més prometedors en l'acadèmia del València, internacional també, en les categories inferiors. Ara juga el Teruel, ojo a la contra per a l'equip aragonès, que arrenca en aquesta jugada. Per banda esquerra, busquen el passe. Ahí está Calvé a soles. Ojo a Calvé, el llançament. I la pilota a córner. La tret. Ahí se való Cristian Rivero. Calvé que s'havia quedat sol. Ha buscat el llançament. I Cristian Rivero que ha desviat a córner. Se való que va a ser per al Teruel i que pot ser esta ja pues, l'última jugada. Perquè el temps ja està complit. Estem en el minut 90. I pot ser esta l'última jugada del partit. Va Miguel Ángel Romera a traure el córner per al Teruel. Que ja diem, pot ser esta l'última jugada del partit. El baló en curt i ahí està, el final. El final del partit, així, en la ciutat esportiva paterna Antonio Puchades. El València que ha perdut en este quint i penúltim partit de la pretemporada. 0-1 davant el Teruel. Marcava Edu Gallardo per a l'equip aragonès en el minut 29 i el València pues que ja diem en este tram final del partit, sobretot a Marc Martínez i aquesta ocasió que ha tingut per empatar l'encontre no ha pogut ser i bueno, pues demà l'últim partit de la pretemporada, sí, de nou en el Antonio Puchades, 7:30 de la vesprada davant l'Hèrcules. Serà l'últim partit de la pretemporada abans del debut en la Lliga davant el Celta de Vigo. Despedim ja Vicent Burguete.
1: Pues demà es trobem altra vegada en el Antonio Puchades a les 7:30. Un partit que no ha sigut bo del primer equip, però ja que continuar agafant ritme i veurem com li va demà front al Hèrcules Club de Futbol, l'equip que competeix en primera federació. I, pues, Robi, demà es escoltem.
0: Bueno, pues demà estarem així de nou. Ara, pues, ja diem és que tornen cap a casa, pues que vagin en molta cura, en molta prudència, precaució en la carretera. Ara se n'anem tots a veure pues, l'eclipse que ja ha començat, però ja dic que aquestes recomanacions que hem fet i que tornem a repetir, no mirar directament al sol, utilitzar les ulleres homologades i ja dic ara pues, el que vaig en cotxe, que no separen les voreres directament a casa a veure l'eclipse. Nosaltres tornem demà, que passeu bon dia i que tingueu bon eclipse!
3: Han escuchado una reemisión del Partit del Valencia.
4: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. se ajusta, se entrena, se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
3: Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. VCF Media. VCF Radio.

0: VCF Media Radio 24 horas a tu lado. Amun Valencia.
1: Fames de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: Quedate basats en la nostra forma de ser mediterrània. Les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa.
1: VCF Media Radio. La veu del València Club de Futbol. Connecta't al sentiment.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació et dona vida. Així comença la secció per a donar-vos consells, per a que des de els integrants del cos mèdic que treballen així en l'Acadèmia del València vos donen consells de salut, d'higiene, consells en general interessants per a tots aquells pues, que teniu xiquets, que teniu família, que fan futbol així en l'Acadèmia del València o en qualsevol altra acadèmia i que bueno, pues, són de molta utilitat. L'altre dia seguirem parlant amb el doctor Álvaro Sala al respecte de primers auxilis, de circumstàncies que se poden donar en un camp de futbol quan estàs entrenant, quan estàs jugant i que bueno, pues no sempre n'hi ha un metge, no sempre n'hi ha un sanitari que te pugui ajudar a resoldre aquesta situació. Com era un camp tan ampli, digue, bueno, farem una segona part. Bueno, pues avui fem aquesta segona part parlant de primers auxilis. En este cas, avui qui ens acompanya és el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal, com està? Bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada.
1: També fem rotacions dins dels metges de l'Acadèmia de València. Fem rotacions i avui li toca el torn a vostè, no? Està el doctor Álvaro Sala en una altra sèrie d'ocupacions, no?
2: Pues sí, sempre n'hi ha feina per tots.
1: Clar que sí. Bé, doctor, com comentàvem, primers auxilis. És un camp molt ample, fem avui una segona tanda, podríem fer fins i tot una tercera, una quarta.
2: Sí, segurament farem més, sí, perquè és un camp molt ampli i dit això, doncs, l'altre dia el meu company pues, va parlar un poquet de circumstàncies de les que ho codixen en molta freqüència i que són fàcils de controlar. I avui volíem donar un pas més enllà i parlar de circumstàncies un poquet més greus i parlar pues, d'aquells traumatismes que afecten a la zona cervical i craneal.
1: Sí, ahí és veritat que n'hi ha més desconeixement. L'altre dia estiguem parlant pues, bueno, si te xorra el nas un poc de sang, si n'hi ha una ferida, una bambolla, bueno, cosetes que passen més en el dia a dia.
2: Efectivament.
1: Que està bé sempre, també recordar com s'ha de fer de forma correcta, però sí, efectivament, avui els temes que anem a tractar són de qüestions que poden pensar que n'hi ha major desconeixement de la gent. Així que anem a la primera de les preguntes. Està vostè preparat?
2: Crec que sí.
1: Bueno, això com si fos un concurs. Bé, com diem, pues anem amb la primera de les preguntes.
3: Soy Albert, ¿qué tengo que hacer si me doy un golpe en el cuello?
2: Bé, dins dels traumatismes de la zona alta, inclús el coll i el crani, evidentment tota la zona cervical és una zona en la que molts traumatismes poden tindre lloc. Poden tindre lloc traumatismes directes, per un col, per una colzada, per una caiguda, però quasi sempre, sobretot els més greus, solen ser traumatismes indirectes per caigudes en posicions no adequades, sobretot les caigudes laterals o les caigudes en hiperflexió del coll.
1: La típica caiguda d'un futbolista que ha anat igual a buscar una pilota de cap, se desequilibra i cau a terra.
2: El desequilibri
1: i cau en el coll.
2: Que cau en el coll o cau en el cap doblegant-se el coll. Correcte. Sí, efectivament. Entonces ahí n'hi ha una barreja de circumstàncies que poden agreujar i ser problema. I d'això és el que podrem ara pues, intentar fer un poquet de diferenciació.
1: Molt bé. Bueno, pues anem a endinsar-nos en este camp en el que puguen ser els colps al coll i anem en la segona pregunta, també incidint, no?, com dic, en el que són aquesta sèrie de circumstàncies.
4: Hola, soc Marc. Volia saber quins signes són els que me fan veure a mi que un colp en el coll és greu.
2: Bé, sobretot el signe transcendental és la pèrdua de sensibilitat del cos des de la part de coll cap avall. És una circumstància molt greu, és molt evident i és fàcil de veure, però també n'hi ha variabilitats en aquesta sensació, entonces moltes vegades el que arriba primer, que és el que té que valorar aquesta circumstància, la gravetat de la situació, pues, té que estar pendent, sobretot, de les possibles canvis en la sensació que pot tindre bé en els braços o bé en les cames la persona que ha tingut un accident en afectació del coll.
1: Uh-huh. I com se pot saber aquesta variació que pugui haver? Què n'hi ha que fer?
2: Són circumstàncies individuals. Normalment, quan tu... com persona normal acudixes, és possible que la persona el primer que te diga és que no noto les piernas o noto que els braços tengo un hormigueo o... entonces lo que tendrían que intentar és sobretot quan el pacient està comunicant un problema d'estos, és intentar primer no mobilitzar-lo i després intentar tu realment comprovar que aquestes sensacions són realment diferents a les que podria tindre una persona normal, és a dir, tocar-li els braços, tocar-li les cames, comprovar que té sensació de que està notant-lo, i en el moment que tu com a persona no metge no tens una cosa que no està dins de lo normal, pues evidentment primer acudir a un metge i intentar immobilitzar el pacient.
1: Hem entrat precisament en algunes de les coses que venen en la següent pregunta, no? Que és precisament també vinculada en aquestes qüestions de quan tens un colp en el coll. Així que anem precisament ja en aquesta tercera pregunta.
5: Hola, soy Mateo. Quiero saber si me doy un golpe fuerte en el cuello, ¿qué puedo hacer?
2: Fundamental, immobilitzar el pacient, immobilitzar la zona cervical, intentar que no hi hagi cap mobilització d'aquesta zona. Si tenim a l'abast un collari cervical, seria ideal. Si no el tenim, pues, hem de buscar alguna circumstància que el puguem mobilitzar, o si no, un dels persones que estiguin en el nostre voltant fa de voluntari i que intenta immobilitzar des de baix del coll el cap per mantenir-lo, que si n'hi ha que mobilitzar el pacient en una camilla, una persona té que estar dedicada simplement a que aquest coll no es menegi.
1: I per això és que està fent vostès col·locant-li les dues mans
2: efectivament
1: davall de l'esquena, justament,
2: baix de l'esquena, a gran del coll, i el
1: resto de persones, no?
2: Intentant que la persona que està coordinant el coll siga la coordinadora, intentant mobilitzar el pacient a la camilla, sempre des de la direcció de la persona que està agarrant el coll, que és el que mana.
1: Així que, evidentment, sempre si hi haguera un colp que pugui ser greu, tractar de parlar o de avisar
2: evidentment, sanitaris. Evidentment, els sanitaris que estiguin prop, si tenim, nosaltres tenim la sort de que quasi sempre que viatgem, pues, si no viatgem un metge, pues, viatgem un sanitari que ja està en, ja té una experiència important en aquest tipus de coses, i a partir d'ahí, pues, si n'hi ha que evacuar, pues, evacuar en les condicions de seguretat pel pacient el més inflexibles possible.
1: Correcte, fent que el coll pues, no tinga, bueno, que es mantinga el més rígid possible i que no tinga una mobilitat.
2: En
1: els
2: Estats Units està, això està super, super pautat, i realment en un traumatisme cervical, encara que siga lleu, l'evacuació en una competició esportiva normalment és immediata. Ells tenen uns collerots especials que nosaltres també tenim en serveis d'urgències, ne tenim, i directament immobilitzen el pacient, i si l'enduguen, tinga o no tinga sensacions de parestèsia o paràlisi o falta de sensibilitat.
1: Següent pregunta, també parlem de colps i de traumatismes, en aquest cas canviem d'ubicació, ja no estem parlant de traumatismes en el coll.
6: Què he de fer i no he de fer quan me doni un fort colp al cap?
2: Vale, ara ja s'ha anat un poquet a la teula de l'organisme. Parlant exclusivament de lo que és un traumatisme craneal, bàsicament el que ens pot indicar la gravetat de la situació bàsicament és la consciència. És a dir, saber si el pacient en algun moment, des que ha tingut el colp, fins que nosaltres l'hem pogut atendre, o nosaltres o la persona que s'ha atès, ha perdut la consciència, i en el cas de que no l'has perdut o nosaltres no ho sapiguem, pues intentar parlar amb el pacient si està conscient. Si està conscient, lo important seria comprovar que la consciència no ve acompanyada d'una desorientació, és a dir, hi ha que saber realment si sap on està, si sap quin dia és, si sap el seu nom, és a dir, preguntar-li coses i preguntar-li molt seguit perquè ell estiga i nosaltres conscients de que realment no hi ha ningú problema. I després, altra circumstància que pot donar-nos una gravetat important és l'aparició d'hemorràgies per els qualsevol dels orificis craneals, que és evidentment un traumatisme molt greu. Nosaltres és difícil que el vegem en el nostre esport perquè és una cosa que és més fàcil veure en un deport amb molt més contacte o en un accident deport de motor, aquest tipus de coses, però pot ocórrer.
1: Pot passar, pot arribar a ocórrer. Sí. També vinculat en aquest assumpte, en els traumatismes craneals, arriba la següent pregunta.
7: Hola, mira, me gustaría saber qué signos marcan cuando se dan un golpe en la cabeza a los niños, si son graves, si no.
2: Hemos de intentar comprobar que realmente el paciente no tenga ninguna alteración en la consciencia, ¿d'acord? Si realmente no ha habido una alteración en la consciencia, el traumatismo suele considerarse como leve y qualsevol traumatisme passa a ser un traumatisme de control domiciliari. Normalment, no, és un pas més allà, però si parlem, per exemple, d'un traumatisme dins d'un camp de futbol en el que estem nosaltres, si fem una valoració inicial i comprovem que és un traumatisme leve, després li donarem una fulla on li direm, mira, en casa tens que comprovar que no te passen ninguna d'aquestes coses.
1: Si t'has marejat o no t'has marejat en el sarte, sí, per exemple, no?
2: Si tens episodis de vòmits sense nàusea prèvia, si realment tens un dolor de cap mantingut i totes aquestes coses, o de repente notes que te mareges, totes aquestes són signes d'alarma, uh-huh, després d'un traumatisme, perquè moltes vegades, així com el coll, normalment són estructures nervioses en una estructura, diguem, mòbil, el cap és una estructura tancada i hi ha sintomatologia que apareix al cap del temps, sí, per hiperpressió, és a dir, si no una xicoteta hemorràgia que està augmentant la pressió en el crani, tu no lo veus, però a lo millor a les 2 hores està causant un problema. I per això se li diu que en 24 hores deuen estar tranquils, deuen de controlar-se aquestes coses i a partir d'ahí fer vida normal.
1: Molt bé. La última pregunta, ja també vinculat en el tema dels traumatismes craneals.
8: Hola, soy Aaron y me pregunto qué tengo que evitar si me pego en la cabeza.
2: Sobretot, hay que intentar no llevarle importancia al asunto, ¿vale? Un traumatisme craneal sempre és una circumstància a la que hay que tindre compte, ¿vale? No se le puede decir, ah, tranquil, no pasa res, eso es un chichón, tranquil, no pasa res, eso nos ha pasado a todos. Bé, doncs, però n'hi ha circumstàncies, sobretot al cap de les hores, que poden donar problemes, d'acord? Ens passa com en el coll, intentar, sobretot quan són traumatismes greus, immobilitzar la zona. Uh-huh. I si són traumatismes lleus que envies a casa, sempre aconsellem, i perquè està així escrit en els diaris, que si hi ha dolor de cap, intentar no donar medicació que puga alterar la coagulació de la sang, perquè la majoria de problemes greus dels traumatismes són les hemorràgies intracraneals, d'acord? Uh-huh. Aleshores, tu, si tens un traumatisme craneal, tens un xiquet que té un dolor de cap i li dones un Voltaren, un ibuprofeno, qualsevol medicació antiinflamatòria que té descrita dins de les seues efectes secundaris, l'alteració de la coagulació, pues pots estar afavorint,
1: o una aspirina, per exemple, que s'anava abans, que fa que la sang siga més fluida.
2: Pues totes derivats de l'aspirina, tots ells tenen en major o menor medida aquesta, uh-huh, diguem, contraindicació en els traumatismes craneals. Aleshores, si tenim un dolor, hem de donar un paracetamol, que no afecta per res la coagulació, i el ximput, i ja està.
1: Pues perfecte. Pues bé, doctor, ahí queda l'explicació. Avui és veritat que era un tema un pel·liu, si voleu, més farragós, no tant del dia a dia com el dia que
2: estiguem allargat això.
1: Que no tant com el dia a dia que estiguem parlant de, bueno, pues de com se tanyen les ungles, una altra sèrie de coses, però bueno, també poden passar en un camp de futbol, tindre traumatismes craneals o tindre traumatismes al coll. Interessant, com sempre, la selecció de la Fundació Et Dona Vida, avui en companyia del doctor Aliaga. Un plaer, com sempre, doctor, que ens hagi acompanyat. Gràcies.
2: Gràcies a vosaltres.
9: Hola, soy Gema. Sigue todos nuestros partidos en la Radio Valencia.
10: 100 anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre. Tots els partits del València a UBCF Ràdio Safor. 87.6. La ràdio del sentiment.
11: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. una misma ambición.
12: Hola, soy Joel Fontanet, jugador de Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent pues, molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després si ens ho pregunten. I entonces la vacunació en ese grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que s'ha agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes les malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... la veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Hauríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles d'agarrar xicotetes infeccions tant en la pell com en l'aparato cardiopulmonar, i és per això que sempre defenem la menjada de verdura i l'aport de vitamines, que també són responsables un poquet de que els composants de la nostra immunitat, de les nostres defenses, que és el que vosaltres digueu, pues estiguen a un nivell adequat perquè no tinguem problemes de salut.
1: Quinta pregunta. A part de les vacunes, com se pot millorar, evidentment, aquestes defenses?
2: Bueno, ja ho vam dir. Bàsicament, en una cura higiènica, en uns hàbits saludables en quant a higiene, que ja parlareu la setmana passada, segons conegam, i després en una dieta rica en productes... que diguem, favoreixen això, bàsicament vitamines, bàsicament minerals, d'allò que està un poquet inclòs en la formulació del treball de les cèl·lules que són les responsables de controlar totes les infeccions que entren en el nostre cos.
1: Altra pregunta, penúltima.
7: Soy Aitor. Si la gripe se cura sola, ¿por qué nos tenemos que vacunar?
2: Sí, bueno, això ja... La realitat és que... el fundament de la vacunació, a banda d'evitar en lo possible un número determinat de casos, sobretot se basa en intentar evitar les complicacions que duen en alguns casos. Per això normalment es recomana o s'exigeix que els grups de risc siguin els que se vacunen recomanablement, vull dir, la gent que és major i té algun problema cardiopulmonar, perquè és coneguda que la grip pot donar problemes de pneumonies o problemes a nivell pericàrdic, és a dir, de problemes de cor o de pulmons importants. Tota la gent que té problemes de aquest nivell, la gent que treballa en grups de risc, la gent que pot contagiar-se fàcilment en una persona perquè està treballant en ella, bàsicament doncs, metges, infermers, tot el sanitari, el cos de mestres, tota la gent que té un contacte en gent que pot portar, perquè la facilitat de portar la grip és superfàcil, tant per la respiració com pel contacte personal.
1: I l'última pregunta.
8: ¿Quan me tengo que vacunar de la gripe?
2: Sí, la conselleria has començat la setmana passada, crec que ha enviat, no sé si a vosaltres us ha arribat, a mi ja m'arriba perquè sóc has estat ahí ficat i sempre ens arriba. Acuérdate que a partir d'esta setmana hay que vacunarse de la gripe. I van fer una campanya que dura des d'octubre fins a Nadal o gener, on en els centres de salut esta vacuna és gratuïta absolutament i es recomana que tots la gent de risc, inclús la gent que dedica a practicar un esport de forma intensa, perquè és gent que és més proclive a agafar aquesta infecció.
1: Bueno, doctor, pues t'ha sigut la secció d'avui de les vacunes, i ja dic, recalcar, és important vacunar-se.
2: És absolutament fundamental. No perdre ni una.
1: Molt bé. Bueno, pues... Sap que està triomfant aquesta secció, no?
2: Ho sé.
1: És de les més escoltades, eh?
2: Personalment, te ho puc comentar, perquè quan jo tinc contacte amb els xicons i amb els pares dels xicons, me ho diuen, que ho han sentit i que els ha agradat.
1: Pues bueno, pues anem a continuar setmana darrere de setmana, i un dia li faré una sugerència. El tema de la veu, què hem de fer, com previndre els constipats, perquè un servidor se constipa molt. Sí, i entonces, vull que dediquem un dia a això, podrem fer, una pregunteta li podré fer, no?
2: Jo te prepararé un bon speech un dia sobre què fer en la veu.
1: Gràcies, doctor.
2: Vale, a tu.
9: Hola, soy Stole Dimitrescu, escúchame paradas en UFC Media Radio.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol, i després està UPCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
10: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
11: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
12: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
13: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu, perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
14: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
1: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. UPCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! ADN Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Jo tinc 90 anys. Quan vaig ficar al Vestallà? Pues 75 anys, com a mínim. Oh, però, perquè jo, antes de treure el meu passe, jo venia tots els diumenges també. Des de que tenia 7 anys. Jo deixava de gastar en altres coses, però no fugo, no? El que és valencià dona el que té i el que no té. Per què? Perquè té amor a una cosa que l'han parit així, no? Puigates, Claremont, tants joves valencians i altres que han vingut, Epi, Gorostissa, joves extraordinaris que han passat a la història de València. Posteriorment has tingut altres joves que el València ha sigut campió diverses vegades, de Liga i Copa i totes les copetes que hi ha per ahí. Sí, que són molt grans, tu. Jo estic molt content del meu equip. Els meus fills, els dos xics que tinc i la xica també, són valencianistes de pura cepa. El meu netet és igual o més, que ja és molt gran això, eh? I tindre un equip com el València Club de Futbol, en la quantitat de copes i trofeus que ha guanyat, és un orgull per al poble valencià.
2: Vostè, Vicent, qui sóc?
1: Tu, Sàries. No t'havia de conèixer jo a tu? Era un honor per mi que no l'esperava. Era i és una institució en el València Club de Futbol. És molt gran, és més gran del que jo me creia. Hasta que me mulga, seré valencianista. No sé si me portaré la bandereta i està per allà. Un honor i un orgullo. Visca el València Club de Futbol.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, sóc Vicent Abril. Escolta tots els nostres partits en la ràdio oficial del club.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
0: Setmana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment.
5: VCF Radio, amunt València.

0: El millor de VCF Media.
1: Avui vos anem a donar una classe de valencià per a celebrar el dia de la llengua materna.
2: Teniu que estar atents, que el que pitjor ho faci pagarà una paella.
3: Mel de romer significa algo que eix perfecte o que està molt bé, com per exemple una xua bonica que acaba en gol seria una xua mel de romer, o quan una paella està molt bona se diu, xa, esta paella és mel de romer.
1: Ara vosaltres tenim que pronunciar mel de romer.
4: Mel de romer.
1: Era tu?
4: Mel de romer.
3: Molt bé, xiquets.
4: Molt bé.
2: Tota pedra fa paret significa que qualsevol detall suma per aconseguir un objectiu, per a guanyar un partit.
1: Acertat, Andrés.
4: Tota pedra fa paret.
3: Tota pedra fa paret.
1: Molt bé.
2: Guanyar, guanyar i guanyar significa aconseguir la victòria cada vegada que juguem un partit. El que volem és guanyar i guanyar, i és el que ens demana Rovira en la ràdio oficial del club sempre abans d'un partit.
4: Guanyar, guanyar i guanyar.
1: A tu?
3: Guanyar, guanyar i guanyar. Com ha de ser?
4: Guanyar,
1: guanyar.
3: Guanyar, guanyar i guanyar.
2: Te amo, tio. No. És del meu poble, eh? Pareix que siga del meu poble. A la taula i al llit, el primer crit significa que quan ens criden i el dinar està en taula, o el sopar, n'hi ha que anar en seguida, no n'hi ha que fer esperar. I per a dormir també. Quan ens diuen que n'hi ha que anar a dormir, doncs pues en seguida a dormir.
1: Ara pues toca pronunciar-la.
4: A la taula i al llit.
1: Al llit.
4: Al llit. Al primer crit.
1: Perfecte.
3: A la taula i al llit, al primer crit.
4: Molt bé.
1: Perfecte. Valenciano parlats.
2: Sou uns valencians espectaculars ja, eh? Adoptats, total.
4: Espereu, esta me la set.
0: El millor de VCF Media.
5: VCF Radio. L'informatiu del València.
0: Valencianista ahorra repostando con la tarjeta Bonus BP del Valencia Club de Fútbol. Si eres socio o aficionado del Valencia Club de Fútbol, puedes beneficiarte de un descuento directo al repostar carburantes BP Ultimate. Si aún no dispones de la tarjeta, puedes solicitarla totalmente gratuita en las tiendas de Mestalla y Colón. ¿A qué esperas? Aprovechate del ahorro.
6: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han segut 100 anys eterns. Recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives. I tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna. I que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, del Camp de Mestalla. Thank you.
7: Hola, soy Mario Glaver, jugador del Valencia Mestalla. Sigue la actualidad de la Academia del Valencia en VCF Media Radio.

0: el millor de VCF Media.
1: Abuelo, avui sempre estaré agraït perquè gràcies a tu sóc valencianista. No saps el que significa per a un net poder-se abraçar com tu i jo ho fem en cada gol del nostre València. També discutir pels canvis, xoc de l'equip, simples anècdotes que fan únic cada partit. Tu dius que estàs oblidant-te de moltes coses, però sé que d'este lloc mai ho faràs, i si no, estaré al teu costat per a posar-te una i altra vegada este vídeo. Com tots, no sabem quan aquesta pandèmia mundial ens deixarà tornar a casa, o simplement quan serà l'últim partit de la nostra vida. Però vosaltres, els més majors, més encara. Gràcies a tots i cada un de vosaltres per tot el que heu viscut, per tot el que heu lluitat al costat del nostre escut i gràcies per fer que vegem el València com algo més que un sentiment. Estic segur que tornarem a casa, tornarem a Mestalla. I ho farem, jo amb Abuelo i tots vosaltres junts, amb una gran lliçó de vida apresa.
2: A tot el valencianisme. Soc Juan Roc i soc de la Palà Vallbona i de la penya valencianista Balaguer. No tinc paraules per descriure Mestalla. Es considera com si fos a casa. Durant la meva vida hem tingut moltes victòries i també moltes derrotes. En casa jo he educat a la meva família el valencianisme. Jo he nascut valencianista i sóc i seré des d'aquí muica. Me sabria molt de mal oblidar això. I en l'últim partit, pues, la meva vida no vull anar-me'n sense anar-me'n de front, diguent, amunt de València!
0: El millor de VCF Media.
3: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en informatiu de VCF Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
0: Valencia Club de Fútbol. Amb el racisme, tolerancia cero. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada!
4: Hola, soy Javi Guerra. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dijous 13 d'agost, on el València ficarà el punt final a la seva pretemporada esta vesprada a les 7:30, així a l'estadi Antonio Puigà des de la ciutat esportiva de Paterna, davant l'Hèrcules. Altre partit que podreu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, com heu vist tots els partits d'esta pretemporada. També el partit d'ahir davant el Teruel, en eixa derrota 0-1, i un partit que, per cert, també va tindre pues, molt bona acceptació i rebuda entre els aficionats pues, valencianistes pel que fa pues, a l'audiència. Més de 40.000 reproduccions en YouTube el partit d'ahir davant el Teruel. I avui, pues, altre partit davant altre rival de la primera ref, com és l'Hèrcules, com va ser ahir. Ixe partit davant el Teruel, que ja diem, va perdre el València 0-1, en un partit lleig, gris, espès del València. Ara comentarem més detalls del que va ser el partit d'ahir, on el míster, l'entrenador de València, Carlos Corberán, va alinear un 11, ja ho comentarem en l'informatiu, que anava a ser pues, un equip amb els jugadors que havien tingut menys minuts en el trofeu taronja i que anava a haver molta presència de jugadors canterans, de jugadors del Mestalla, com així va ser, i també on va donar continuïtat pues, al plantejament que ja van veure en el trofeu taronja i que ahir se va tornar a repetir. Va jugar amb tres centrals i dos carrilers. Veurem en la vesprada d'avui, en aquest partit davant l'Hèrcules, tot apunta que el 11 que va jugar el València davant l'equip alacantí pues, va ser el que va ser titular en el trofeu taronja. Per tant, estem parlant d'un equip que ve podria ser el que pot debutar en la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta Vigo. Això sí, a l'espera que arriben els fitxatges, les incorporacions i els reforços per a l'equip. Bueno, pues ara ho comentem tot i també parlarem i vos comentarem i farem balanç a lo que ha sigut també o el que està sent la pretemporada del València femení, que ahir li va guanyar al Llevant, així a la ciutat esportiva de Paterna, 3-1, deixant bones sensacions, sobretot en la segona part, l'equip de Miquel Crespo, de cara a lo que serà pues, el retorn a la Lliga F. La primera jornada, el València jugarà fora de casa davant l'Alavés, i la segona jornada, així, en l'Antonio Puigades, que per cert, ja coneguem dia i hora per a ixe partit, per a l'estrena del València femení, així a l'estadi de Mestalla i en la seva afició. Serà el dissabte 5 de setembre, 12 del matí, en ixe partit davant el Madrid CF. Bueno, pues parlarem del València femení, parlarem del Mestalla també, que està preparant el seu pròxim partit, el d'este cap de setmana davant el Nàstic de Tarragona. Bueno, pues tot ho comentem ja així en l'informatiu del València, que ja diem, al igual que tots els partits d'esta pretemporada, també este informatiu el podeu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, escoltar-lo també pues, en el cotxe a través de l'app del València i en els dispositius per als mòbils de CarPlay i Android Auto. Ahí també podeu pues, escoltar-nos, i els que no arribeu al directe, ahí també teniu el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues feta esta presentació, Vicent Burguete, anem allà, què tal, com estem?
2: Perquè, bueno, després de la vesprada d'ahir, avui toca la de avui, el seu partit front a l'Hèrcules, on veurem a gran part de l'equip titular en el trofeu Taronja i, pues bueno, veurem què tal se'ns dona contra altre equip de primera federació en Issa Cursa per a preparar el partit de pretemporada.
1: Bueno, pues això serà, ja dic, aquesta vesprada a les 7:30, aquest últim partit de la pretemporada del València davant l'Hèrcules, però primer anem en el que va ser ahir aquest partit del València, penúltim de la pretemporada, davant el Teruel, un equip de la primera ref. Ja ahir durant la retransmissió pues ho comentàrem, que no va ser un bon partit del València, un partit lleig, gris, espès. El València per moments va dominar el partit, però li va faltar claretat en atac, no? El gol del Teruel, i que a la fi pues, va suposar la derrota del València, va vindre una jugada pues, desafortunada, mala eixida del porter Cristian Rivero, i ahí s'avançava pues, el Teruel al marcador. Bueno, pues un poc, i això va ser el partit d'ahir, Vicent.
2: Sí, al final Issa errada del guardameta pues va passar factura en el marcador. A partir d'ahí el València no se va saber recomposar, no va saber trobar el seu joc i pues no va saber remuntar un marcador pues que bueno, era lo menos esperat, però això és futbol, aquestes coses passen en ese partit que vam veure ahir per l'esprada. Faltava grandíssima part de l'equip titular, que sí que veurem esta esprada, però de totes formes encara i en equips, jugadors del primer equip.
1: Pues se sol dir millor que aquestes coses passen en la pretemporada i no pues, quan comence la Lliga, el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Ara després parlarem d'aquest últim partit que té davant l'Hèrcules. Va ser un equip diferent el que va plantejar Carlos Corbena, però a veure si també podem acabar en bones sensacions de lo que serà pues, el debut de la Lliga i anar corregint també pues, ixos errors, tot el que ahir pues, no va eixir, no va acabar de convèncer pues, tàcticament. A veure si avui, en el partit d'esta vesprada, ho podem veure.

0: En el trofeu Xaronxa, ahir van ser molts jugadors canterans que van disputar aquest partit davant el Teruel. La iniciació va ser en Cristian Rivero, en la porteria. En aquesta defensa de tres centrals, en Guanyala, Diacabí i Iker Córdoba, un doble pivot format per Aliu Dien i Aaron Mayol. Els dos carrilers per l'esquerra va estar Gallà, per la dreta de Otorbi, en eixa defensa, com diem, de 5, Dien i Mayol pues, en eixa doble pivot, les bandes per Almeida i Dani Raba, i dalt pues, va estar Dan Juma. Ixe va ser pues, l'equip titular, com diem, on el míster Carlos Corbenán Vicent va donar continuïtat a lo que ja van veure en el partit del trofeu Taronxa. Ahir també se va tornar a repetir en aquest partit davant el Teruel, aquesta defensa de tres centrals i dos carrilers.
1: Sí, bueno, al final d'això se tracta de poder fer que l'equip s'adapte a diferents sistemes, però clar, sí que és de veres que té que estar ben treballat en aquesta línia de 5 defenses, 3 en atac, després el migcamp en aquestes 3 peces i el atac en 2 referències, pues clar, al final sí que és de veres que quan estiga ben treballat pues sol i sirve. Al final un equip que se pot adaptar tant a una 4-3-3 com a una 4-2-3-1 com a una 3-5-3-2 pues òbviament sempre té més enteros per a poder competir en Lliga, però sí que és de veres que poquet a poquet, perquè este és un sistema quasi pràcticament nou i haurà que veure com s'adapten les peces a este nou esquema, però és un esquema que sense dubte cada vegada se veu més en el futbol professional, en les lligues europees, i si està ben treballat pues pot significar i se sople d'aire fresc que li fa falta a l'equip.
0: Jo crec que és un plantejament el que està fent pues, Carlos Corbenán, que vam veure en el trofeu Taronxa, ir també davant el Teruel, anem a veure esta desprada, davant el Hèrcules, però bueno, a falta de que arribi pues, el lateral dret, que continua pues, negociant el València per incorporar-lo pues, quant abans. És un fitxatge i un reforç que necessita l'equip, per lo que ja han comentat, perquè Fulquier, pues, encara que està en el tram final de seva recuperació, no va arribar per al debut de la Lliga. Recordem que també està lesionat Luis Rioja, altre extrem del València. S'ha dit que és un davanter pur, tampoc pues, està jugant, però sobretot, ja dic, el fet de no tindre un lateral, també Luis Rioja pues, lesionat, jo crec que això va fer pues, replantejar aquesta opció, la de jugar en tres centrals, en dos carrilers ja, com ja veuen en el Taronxa, allí va jugar Gallà i Jesús Vázquez, i ahir va ser pues, Gallà, que va jugar només 34 minuts per l'expulsió que va patir davant el Newcastle, i Otorbi en eixa banda dreta.
1: Sí, bueno, en este context en el que encara no tens eixa pes en el carril dret, que esperem que vinga lo abans possible perquè és que l'equip ho necessita, pues un sistema de 5 defenses el que te pot permetre, llevant el partit d'ahir, és que al final un jugador que no siga un lateral pur pues te puga rendir en ese carril com a carriler, per exemple. És molt més fàcil reconvertir a un extrem en la posició de carriler, en tres defenses darrere, per a cobrir les seues errades defensives, que serien habituals, que reconvertir-ho en lateral i que se tinga que fer càrrec de tot el pes de l'equip per aquesta banda. I sinó que ahir, per exemple, li tocava a Otorbi, a Guanyala, anava provant aquestes peces front a l'ausència d'aquest lateral dret, que com tu dius, Robi, esperem que se tanque lo abans possible, però llevant això, pues hi ha que tocar també algunes peces en l'equip, en el sistema, però bueno, com l'equip aplega, que és lo important, a aquest primer partit del que jo crec que al final està clar que ahir no va ser un bon partit, però les conclusions s'hauran de traure a partir de la primera zona de Lliga.
0: Ja dic, va ser un 11 el que va alinear Carlos Corberán, pues amb molta presència de jugadors canterans, on cal destacar, i ja ho farem ahir en la retransmissió, Vicent, el debut de Jaume Durà i de Marc Martínez, dos jugadors pues, formats així en l'acadèmia i en una gran projecció i en molt de futur, i que ahir pues, també van complir el seu somni, i és el de debutar, encara que va ser en partit de pretemporada, en el primer equip.
1: Sí, en el primer equip la bona notícia d'ahir va ser Jaume Durà i Marc Martínez, un Jaume Durà que va ampliar el seu vincul

0: El Subin Clenel Equipe el pasado mes de juny, pues podrem disfrutar del seu futbol més temps, com venim disfrutant molts anys, perquè Robi, tu saps des de quan està Jaume Durà així en Paterna?
1: Pues a mi, jo crec que no ho sé exactament, però des de ben xicotet.
0: Home, per supost, des de Aleví. I Marc Martínez també en aquestes primeres etapes formatives, així que ja duem pues, prop de 10 anys disfrutant del futbol de Jaume i Marc Martínez.
1: Marc Martínez, que en el tram final de partit, quan va eixir, a punt va estar, de marcar el gol de l'empat, va tindre pues, bueno, un llançament que va estar, que va llepar el pal de la... El pal de la porteria del Teruel, o sea que a punt va estar Marc de debutar i en gol,
0: Bueno, ha fet molts gols en Paterna, una llàstima que l'Air no fora en el seu debut, pues no convertirà aquesta ocasió, però és de veres que Marc Martínez, així com Jaume Durà, du així des de Alevins, és que Marc du des de Prebenjamins, va ser el seu primer equip pràcticament el València Club de Futbol i ha continuat hasta pues, tindre aquesta ocasió en el primer equip. Encara és pronte perquè recordem més de la generació 2009, és a dir, és juvenil de segon any, però sí que és de veres que està molt acostumat a jugar en els majors. Per exemple, l'any passat, siguent juvenil de primer, pues va estar quasi, bueno, pràcticament tota la temporada va estar en el juvenil A, en el de tercer any, i és més, siguent cadet, pues va completar la primera temporada en el juvenil. Va marcar 11 gols en Lliga Nacional siguent encara cadet, el que ens parla de que al final pues Marc Martínez és una de les joies d'ací de Paterna, és un internacional també en la selecció espanyola i pues bueno, és un mitja punta, un 10 tirat a la banda, però bueno, com vam dir ahir en la retransmissió, Marc Martínez i Jaume Durà no se solapen en absolut, són dos jugadors que són totalment complementaris, de fet ho veurem en alguna jugada, i Jaume Durà, per la seva banda, si vols que faig un perfil ràpid, Robi, Jaume Durà és un mig punta que juga per davant del mig camp, per darrere del davanter, però que en aquestes últimes temporades ho hem vist en la banda, sobretot en la temporada passada en el València-Mestalla. Jo crec que este any la que entra ho veurem en la seva posició natural, com a número 10, però ja diguem, tant Jaume Durà, generació 2008, internacional en la selecció espanyola, com Marc Martínez, 2009, i també internacional en la selecció espanyola, pues van debutar ahir en el primer equip, ajustant-se a aquestes necessitats per unes coses o per altres, però la veritat que van estar bé també sobre el camp, tampoc se va notar tanta pressió que tindrien al final debutar en el primer equip del València, havent-te criat així, pues té que ser un plus. I pues, esperem que aprofiten tant aquesta oportunitat com la que les dona també Òscar Sánchez en el Mestalla, perquè, per molt que siguin habituals, recordem que són encara juvenils.
1: Ja dic, va ser l'únic que destacable, més positiu del partit d'ahir, pues, veure als canterans, en este cas a Jaume Durà i a Marc Martínez, debutar, perquè bueno, ja ho havien fet Alejandro Panach, que va eixir també en la segona part, ja va debutar i en partit oficial la Copa del Rei la temporada passada, també ho havia fet Aymar Blázquez, però bueno, sí que menció especial a Jaume Durà i a Marc Martínez.
0: És més, fixa't com és el futbol, com és Paterna, la dimensió que té el futbol formatiu, que ahir, a banda dels jugadors que van completar el partit en el València, que són més de 11, així Medellín Paterna, pues també en el Teruel hi havia fins a 4 jugadors que han passat per així per Paterna. Sí que és de veres que uno no es va formar, però Alejandro Palop, que va ser el protagonista en el informatiu, el fill del mític Andrés Palop, no va poder participar per una lesió, però també va ser format així en Alevins. També Carlos Igual, que sí que finalment va jugar, també l'escoltarem així en l'informatiu, el lateral esquerre, que va estar des de categoria prebenjamí fins a juvenil, tota la vida així en Paterna, i també pues, Mario Cessé, que va passar en aquesta generació 2003, la veritat que va ser talentosíssima, aquesta generació en els mítics tornejos que guanyarem, i per últim, Sergio Moreno, que també va estar en els files del València-Mestalla, encara que no en etapa formativa.
1: Bueno, pues ja dic que això en quant a aquest partit d'ahir del València davant el Teruel. Avui el partit davant l'Hèrcules a les 7:30 és l'últim partit de la pretemporada del València. Ja dic, a veure si Avui pues, l'equip acaba en millors sensacions, en bones sensacions de cara a lo que serà pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta Vigo, perquè avui també l'equip va ser completament diferent, ja ho contarem, que anava a alinear Carlos Correa en dos equips diferents, com ja han dit ahir, els que van tindre menys minuts, menys presència en el trofeu taronja, es van eixir en la segona part. Gallà, recordem que va jugar i avui no jugarà, perquè bueno, va jugar només 34 minuts, va jugar el dia d'ahir i avui ja diuen que ja no jugarà, i la resta pues, van a ser els mateixos, Vicent, que van jugar el trofeu taronja, que ja diuen pot ser pues, l'equip titular, que s'enfronte al Celta de Vigo en el debut de la Lliga.
0: Bueno, si vos te repetís que l'alineació del trofeu taronja per a refrescar un poquet, que entre tant de lío entre un equip i altre, pues al final anem a refrescar un poquet la ment. En porteria estava Stole Dimitrievski, línia de defensors per a Jesús Vázquez, Tàrrega, Pepelu, Justin de Haas i José Luis Gallá.
1: És a dir, van jugar en tres central, de Haas, Pepelu com a tercer central i Tàrrega, i dos carrilers llargs, com va ser, pues, ja dic, Gallà, fins que va ser expulsat, i Jesús Vázquez per la dreta.
0: Exacte, i després, si continuem en la medular, en la sala de màquines, estaven Javi Guerra, Guido Rodríguez i Filip Udenitz, en ese golaç que ahí veiem ara en pantalla, en la cama esquerra. Anava a dir la cama mala, no, vaig a dir la cama menos bona, perquè vist lo vist, ho maneja de lujo les dues cames, i també pues, en l'atac Rinosuke Sato i Hugo Duro. Veurem esta vesprada en quin equip es col·laboran, però segurament va ser en este, i també en la banqueta estarà també participació del València Mestalla.
1: Sí, va jugar en un 5-3-2, al igual que ahir. És cert també que per moments també va acabar jugant 4-4-2 en tram final de la del partit ahir davant el Teruel, però el plantejament d'inici va ser ixe 5-3-2, el mateix que va ser davant el trofeu taronja, i anem a veure avui, perquè està Jesús Vázquez, que pot jugar en el carril dret, i per Gallà no va jugar, perquè ja va jugar pues, ahir, i en ixe carril dret ahir va jugar Otorbi, però bueno, també pot estar Rodrigo Gamón.
0: Això també diu, jo crec que...
1: Pot estar Rodrigo Gamón, perquè Otorbi va jugar ahir tot, pràcticament tot el partit, però bueno, avui en ixe carril dret, Rodrigo Gamón, que ja va jugar de lateral en esta pretemporada, i la resta de l'equip pues, pot ser el que hem dit del taronja.
0: De fet, la meua aposta és que Jesús Vázquez estarà en esa posició natural en el lateral esquerre, i pues, Rodrigo Gamón serà el... encarregat de defendre en el carril dret, en un terreny que ja coneix. Jo crec que també això té que ajudar. Jo crec que al final no és el mateix debutar en una dinàmica nova, no? En el primer equip, en un camp que no coneixes, a fer-ho en l'Antonio Puigades, que és acostumat a jugar, en el cas de Rodrigo Gamón. Com a curiositat, recordem que Rodrigo Gamón és un davanter que va vindre així siguent pràcticament un número 9, després va passar a la banda, i pues després en el Mestalla, paradoxicament, el filial va debutar com a lateral perquè no hi havia lateral si s'ha jornada, i després ara en el primer equip també ha debutat com a lateral, és a dir, ha debutat en el primer equip i en el segon en una posició que no és la seua, però en Caresina bueno, pues, dona rendiment.
1: Pues veurem, però ja dic, els que no van jugar ahir pues jugaran el dia d'avui, i que van ser pues, els titulars del taronja a excepció de Gallà, i en ixa banda dreta pues, podria estar Rodrigo Gamón, el jugador Mestalla, que ja en esta pretemporada pues, ha jugat de lateral. I ja diem, ixe podria ser el 11, sobretot la columna vertebral, de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta Vigo, a la espera també que arriben pues, més fitxatges, més reforços, i ixe lateral dret en el que està treballant el València per a que pugui arribar en els pròxims dies, però bueno, jo crec que això és el que veurem esta vesprada, Vicent.
0: Sí, també haurem de veure els jugadors del Mestalla, perquè el dissabte a les 8 pues, el València Mestalla, que té ese partit front al Nàstic de Tarragona, ja que veure també com mesuren els esforços. Aixina que pues, veurem també els jugadors que podem veure de l'acadèmia, que jo crec que Robi, que també la gent que va vindre a ir a Paterna i la que ve avui, pues també té ganes, no?, de veure pues, sang fresca, jugadors que venen des de baix. Al final, la cantera del València pues, és una de les millors d'Espanya i d'Europa, i pues, sempre volem veure qui ve per darrere.
1: Bueno, pues això ja diem en quant al, al València, el partit d'esta vesprada, 7:30 davant l'Hèrcules. Ara després també anirem pues, a Alacant a conèixer pues, el rival que s'enfronta a la València, és altre equip de la primera ref, al igual que ahir, que el Teruel, però bueno, els Hèrcules-València, València-Hèrcules sempre han sigut duels de màxima rivalitat, sobretot quan estàvem en primera, fa molts anys que no s'enfrontem, pues, si mal no recorde, fa 15 anys de l'últim enfrontament entre Hèrcules i València en primera divisió. En els últims anys ha sigut més el filial, el Mestalla, el que s'ha enfrontat a l'Hèrcules. Però bueno, avui és un partit, és pretemporada, però és un València-Hèrcules, i ara després també s'anirem pues, a Alacant per a conèixer el rival, que, bueno, que ha fet 10 fitxatges esta temporada, l'Hèrcules, en un projecte per a pujar. O sigui, que va ser un rival dur el que li espera al València, perquè coneguem, ja dic, també aquesta rivalitat que sempre ha estat. Els jugadors circulants segur que ho plantegen esta vesprada en el Puigades, eh?
0: Bueno, de fet, l'últim partit del València-Hèrcules en primera divisió va ser molt bé fa 2011, te veig bé de memòria, Robi.
1: Me recordo perquè vaig estar en aquell partit.
0: Eres enciclopèdia, eh?
1: Ja són molts anys,
0: ja són molts anys, eh?
1: Però sí, era en aquell partit de primera, li guanyarem a l'Hèrcules així en Mestalla, i li guanyarem també en el Rico Pérez. Guanyarem els dos partits, i això és l'últim enfrontament, ja dic, en primera divisió. Els últims anys ha sigut en el filial, ahir tindràs tu més memòria, entre Mestalla i Hèrcules, però bueno, no deixa, dic, de ser un partit de pretemporada, i jo crec que aquesta rivalitat segur que va estar present per part dels alacantins esta vesprada en el Puigares.
0: Sí, bueno, de fet, pues, l'últim partit de l'Hèrcules en el Puigades frontal València-Mestalla, si mal no recorde, se li va donar millor als equips, bueno, l'equip d'Alacant, jo crec que van guanyar 1-2, jo crec que també tirant de meroteca, per si la gent li entra també un poquet la nostàlgia, els últims golejadors del València-Hèrcules, quan guanyarem i se partit que te'n recordaves, va ser Aritz Aduriz i Tino Costa, que recordem que té el seu fill així en l'acadèmia, sempre present així a Paterna, i també pues, al final, com tu deies, era un xoc que últimament ha sigut més habitual entre filial i Hèrcules que primer equip i Hèrcules, i ja per a resumir, recordem que 85 partits en total entre València i Hèrcules i 39 victòries.
1: Bueno, ara després anirem a Alacant. Això en quant al partit d'esta vesprada, el que ja comentaré en el partit d'ahir, que no té massa història. En quant al mercat de fitxatges, continua tot igual. Ens pregunteu cada dia si n'hi ha novetats. Bueno, pues, no n'hi ha massa novetats al respecte. El València continua negociant per fitxar ixe lateral dret, per arribar pues, a un acord amb el jugador i amb el club, evidentment, per a que, pues, a veure si en els pròxims dies pot arribar ixe lateral que necessita l'equip, però ja diem, no n'hi ha massa novetats al respecte. En quant al tema del lateral, això en quant a les arribades, en quant a les eixides, André Almeida, que ja comentaren, la setmana passada tenia una oferta per eixir al Swansea, no va voler, s'ha quedat, i ahir de fet pues, va jugar, va ser titular, no va jugar davant el Liquase, però ahir sí que va jugar davant el Teruel. Ell està a l'espera també de resoldre el seu futur i de tindre pues, una oferta que convenci al jugador, però de moment aquesta oferta tampoc arriba al València, i així està la situació en quant a eixides i arribades.
0: Veurem què passa d'ací, 13 d'agost al 1 de setembre, el dia que se tanca el mercat. Ja sabem que el mercat de futbol és a vegades imprevisible, i pues, bueno, per molt que ara estigui en la rampa d'eixida, no sabem si André Almeida pues, al final tens que comptar en ell per a la Lliga, ho tens que tenir enxufat. És una bona forma donar-li minuts en partits com el d'ahir front al Teruel, que al final són partits per a que els jugadors del Trofeu Taronja que no van jugar, no van tenir aquesta oportunitat de sumar minuts, pues, vagin sumant, se vagin agafant el ritme competitiu i l'equip. I, pues bueno, veurem què passa en André Almeida, però sí, també a l'espera de trobar Issa Pessa urgent en el lateral dret, perquè, clar, ja la Lliga comença la setmana que ve i pues, Corberà necessita un jugador natural.
1: Continuem en este informatiu del València d'este dijous 13 d'agost. Anem a continuar parlant d'ixe València-Hèrcules, esta desprada, sí, a les 7:30 a l'Antonio Puigades.
2: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Setmana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València-Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la radio del sentiment.
1: Nos vamos a Alicante para hablar con Gonzalo Blanes, periodista del periódico Información Televisión y de Apunt, uno de los periodistas que mejor conoce la actualidad del Hércules y también de esos enfrentamientos Valencia-Hércules, Hércules-Valencia, que históricamente siempre han tenido pues mucha rivalidad, aunque en los últimos años han sido más pues contra el filial, contra el Mestalla. Y el de hoy es un partido de pretemporada. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales.
1: Bueno, cuéntanos cómo lleva el Hércules a este partido esta tarde aquí en el Antonio Puigades.
3: En plena pretemporada, recuerdo que en Primera Federación la Liga arranca para el Hércules el día 29, es decir, todavía quedan dos semanas de trabajo. La intención del técnico era jugar dos partidos consecutivos, como va a hacer el Valencia, para dar minutos a todos los componentes de la plantilla. hoy contra el Valencia, mañana será frente al Alcoyano. Y bueno, la verdad es que, aunque sea un partido de pretemporada y aunque el técnico en la previa nos ha explicado que no deja de ser un entrenamiento y es acumular trabajo, pues con ilusión, ¿no? Porque para el Hércules siempre es bonito poder cruzarse, aunque sea en un partido de pretemporada, contra un Valencia de primera división. Así que hay ganas, ¿no?, de seguir el partido y de ver hasta dónde puede llegar este nuevo Hércules, que recuerdo ha hecho 10 fichajes a lo largo de la pretemporada, y eso sí, continúa con Beto Compain como su entrenador.
1: O sea, otro proyecto en primera ref, con el objetivo de subir, ¿no, Gonzalo?
3: Tiene que ser ese el objetivo. Recuerdo que el equipo se hundió cayendo a segunda federación después de la pandemia y la reforma, lo pasó muy mal. El ascenso frente al Lleida fue un punto de inflexión, pero claro, la primera federación tiene que ser otro paso hacia el fútbol profesional. Ese es el sueño, ¿no? Mínimo estar en segunda división. El equipo cayó en 2014 y desde entonces ha sido incapaz de volver. Esta temporada se ha apostado fuerte y sí, efectivamente, no se puede dar otro argumento en la previa de la temporada que el Hércules tiene que ser candidato a lograr el ascenso a la Liga Hypermotion y volver a la Liga de Fútbol Profesional.
1: Bueno, perdisteis en el Trofeo Ciudad Alicante, ¿no?, en los penaltis contra el Castellón, empatasteis contra el UCAM de Murcia. Así está siendo la pretemporada, ¿no?, en cuanto a resultados.
3: Sí, algo irregular, solo ganó al equipo de la AFE, pero en un partido que fue más un entrenamiento. Es verdad que el equipo en los primeros partidos no pudo contar con todos los jugadores, que por ejemplo hoy no va a estar Toril, que es su referencia, es su delantero centro, pero tiene una dolencia en la rodilla. Tampoco Oriol Soldevila, un futbolista fundamental que sale de una lesión de larga duración y que están teniendo mucha precaución con él. Y Miki Bosch, uno de los refuerzos para la defensa, también tiene un problema en la rodilla, unida a la lesión de Obeng. Son 4 las bajas y el equipo todavía no lo hemos visto lo que podía decir su 11 base, pero bueno, el técnico siempre nos dice que lo que quiere es que el día 29 de agosto contra el Murcia se vea el verdadero Hércules y que ahora lo que pretende es que se acumulen minutos. De hecho, hoy su intención es que los titulares jueguen un mínimo de 60-65 minutos para acumular ya trabajo, y lo mismo sucederá mañana con el partido contra el Alcoyano. Así que yo creo que hoy veréis a un Hércules con un 11 bastante titular y hasta mediada la segunda parte no llegará el típico carrusel de cambios de los partidos de pretemporada.
1: Nos hablabas de Miki Bosch, que no podrá jugar el partido de hoy, un jugador formado aquí también en la academia, en el Mestalla, porque siempre Valencia, Hércules Valencia, como bien sabes, Gonzalo, han tenido grandes jugadores en sus filas, como no, Mario Alberto Kempes, Fernando Giner, Farinós, Rufete, jugadores ilustres, ¿eh?
3: Sí, por supuesto que sí, ha habido esa conexión, ¿no? Es curioso porque el otro día, hablando con varios aficionados del Senado, que se llaman aquí en Alicante, que son los aficionados más mayores, nos decían que los partidos más atractivos siempre habían sido contra el Valencia. Evidentemente, el hecho de que el Hércules esté ahora en horas bajas hace que los más jóvenes vean más rivalidad con el Elche o con el propio Intercity, que es el otro equipo de la ciudad de Alicante, pero históricamente, efectivamente, ha habido esa conexión, jugadores que han jugado en ambos equipos. Javier Subirás también ha sido un hombre importante en el Hércules, y bueno, la verdad es que hay ganas de volver a enfrentarse al Valencia en un partido oficial. Para eso aún queda, desafortunadamente, pero bueno, por lo menos hoy está la oportunidad de ver este partido de pretemporada.
1: Sí, porque los, como decíamos, los partidos, los duelos, Valencia-Hércules, Hércules-Valencia, históricamente pues han sido siempre pues de máxima rivalidad. Se han enfrentado en 86 ocasiones y hoy estábamos recordando aquí, Gonzalo, te acordarás que el último enfrentamiento en primera división, desgraciadamente han pasado ya muchos años, 15 años, ¿eh?
3: Sí, demasiado, demasiado. El equipo tuvo una etapa en 2010 que recordaréis, que cuando ascendió el propietario apostó por jugadores de gran nivel como Trente, Trezeguet, Valdés, Farinós, Tote, pero claro, aquel gasto económico hundió al equipo. En segunda división ya se entró en un déficit grave y se cayó a segunda división B en la ruina. Esa es la realidad. Ha costado muchísimo restablecer otra vez el orden. Ahora el equipo ya no tiene deuda con Hacienda, ya no está entre los acreedores. Poco a poco parece que va funcionando un poco mejor, pero nadie esperaba que fuera una travesía por el desierto tan larga y sobre todo pasando por segunda federación. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que el Hércules ha salido de ese gran bache y que ahora está camino de retornar, un poco como ha hecho el Castellón. Esa es la línea que quiere seguir el Hércules y lo que busca obviamente es dar el salto que yo creo que sería el más importante, que es el de subir a segunda división y ya entrar en el fútbol profesional.
1: Evidentemente siempre nos alegraremos que cuanto más equipos valencianos de la comunidad valenciana estén en la élite en el fútbol pues profesional, mucho mejor. Ahí tenemos pues al Castellón, como tú lo comentabas, que a punto estuvo de subir pues a primera. Y bueno, pues el Hércules, ojalá lo veamos pronto también. Pues hoy lo veremos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, Antonio Puchades, pero bueno, ya en el viejo Mestalla no podrá ser, porque el año que viene nos iremos al nuevo Mestalla, pero ojalá volvamos a ver al Hércules en primera. Gonzalo, decías que tiene dos partidos de manera consecutiva el Hércules, hoy aquí y mañana en Alcoy. El de hoy puede ser un equipo bastante titular, un equipo de peso importante.
3: Sí, yo creo que sí. Yo sinceramente creo también por el rival, hay que entender con todo el respeto que el Alcoyano también ha habido, sobre todo en las últimas etapas, muchos partidos atractivos, pero es un equipo de segunda federación. Hoy el Hércules es consciente de que se enfrenta a una primera división. Yo creo que sí, que lo que la apuesta del Hércules de hoy va a ser muy parecida a la del día del Castellón. Yo creo que va a apostar por el once base, por un once que empieza ya un poco a sonar a los aficionados de cara al inicio de la competición y que probablemente haya más rotaciones en el partido de mañana frente al Alcoyano. Pero yo, aunque no lo ha manifestado el técnico, mi sensación y mi intuición es que hoy vais a ver un poco más al Hércules titular, el Hércules que se enfrentará al Murcia en Liga, y que lo lógico es que el técnico priorice un poquito el partido de hoy por la calidad y por el rival al ser un conjunto de primera división.
1: Gonzalo Blanes, gracias por contarnos pues la última hora del Hércules, de cómo llega al partido de esta tarde, un histórico, evidentemente, del fútbol, ya no de la Comunidad Valenciana, sino del fútbol español. ¡Suerte esta temporada!
3: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Atre rival de primera ref, importante, como estaba comentándonos el nostre company en Alacant, Gonzalo Blanes, perquè han fet un projecte per a puxar l'Hércules, evidentment, pues, sempre ha sigut un històric, ja no de la Comunitat Valenciana, sinó també pues, de la Lliga, i ells han fet un projecte per a puxar pues a segona divisió, han fet 10 fitxatges i al València esta després espera un rival molt difícil, Vicent.
0: Pues sí, el Hércules que está reforzando bé, també va acabar la temporada passada pues en jugadors de renom, per exemple, Fran Sol, mític davanter que va sonar sobretot per les lligues europees, pues està en el Hércules. Com deia el company, pues és possible que també vegem un 11 paregut a l'últim partit en el seu trofeu particular front al Castelló en esa derrota en penaltis. Però bueno, pues veurem també com se dona, perquè no deixa de ser un equip de primera federació, no? Ja que, òbviament, obviar res, ja ho veurem ahir, que tot pot passar sobre la gespa, però lo normal és que el València, en el seu equip titular, pues intente fer el seu xoc, se trobe més còmodo jugant així en el Puigades i puga pues, acabar en millors sensacions i sa pretemporada que pues, li falta este partit i ja estaria abans del partit francès al Celta.
1: Es l'últim partit de la pretemporada del València, el que viurem, vos contarem així des de les 7 i mitja l'Antonio Puchades, un Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna que va estar ple, bueno, se van pues esgotar aquestes entrades per als socis VCF, que són estos partits així en la Ciutat Esportiva de Paterna van destinats només per a socis VCF i en qüestió d'hores se van esgotar les entrades per al partit d'avui, o sigui que tindrem també ple en el Antonio Puchades esta desprada, Vicente.
0: I a banda avui, pues, sense cap precaució, que ahir pareixia que tenies que veure en un ull un partit i en l'altre el partit de l'eclipse, i així que avui simplement a plegar així a les 7:30, sentar-te tranquil·lament, esperem disfrutar del partit i que el València pues, marque el màxim gol possible.
1: I els que no pugueu estar esta desprada així en l'Antonio Puchades, ja ho sabeu, teniu pues, l'opció de veure el partit per la nostra app, per la web, pel canal de YouTube oficial del València, allà on estigueu, en l'apartament, en la muntanya, en qualsevol part del món, podreu veure el partit també d'esta vesprada davant l'Hércules, com ahir també pues, vau poder veure abans de l'eclipse solar i se partit davant el Teruel.
0: Estaves dient diferents puestos per a veure el partit. Avui no hi ha eclipse, perquè ahir tot, pareixia que tots els miradors estaven copats i qualsevol puesto estava ocupat, però també no és mala hora ni mala vesprada avui d'estiu per a agafar els teus amics o a qui siga una tablet o ordinador i veure el partit en UFF Media, en YouTube, en streaming, en l'aplicació, també escoltar per la ràdio des d'un bon mirador que per així prop en la comunitat valenciana tenim, no tenim pocs, la veritat, així que veurem avui a les 7:30 i ser partit de l'equip de Carlos Corberán. Recordem que no va ser tanta rotació com ahir, sinó que els titulars del Trofeu Taronja pues, jugaran i també ho farà pues, algun jugador del València-Mestalla, com pot ser el cas, de, com hem dit abans, de Rodrigo Amor.
1: Bueno, pues ja dic que esta vesprada a les 7:30, ja dic, els que no pugueu vindre així, al Antonio Puchades a veure el partit per a web o pel canal de YouTube, que, bueno, pues està tenint pues, molt bona acceptació, perquè, bueno, el partit d'ahir són més de 40.000 les reproduccions que, bueno, pues lo que van ser eixos aficionats del València, més de 70.000 en el partit davant el Trofeu Taronja. Bueno, pues avui, pues en este últim partit de la pretemporada del València, també podreu veure, ja dic, per la app, per la web i pel canal de YouTube. Algo més?
0: Bueno, la veritat, ja que estem en dades del València en YouTube, pues tots els partits de pretemporada han tingut un èxit brutal. Agrair el vostre recolzament, valencianistes. El Dense 46.000, el Castelló 31.000, Stock City 27.000, així que tots estan en esa línia. La veritat que són xifres molt bones, però sobretot, lo important, esperem que en la Xespa, avui, esta vesprada, pues,
1: al final aquestes bones audiències són les ganes que tenen els aficionats de veure al seu equip, ho van veure en el Trofeu Taronja, on va haver pues, una molt bona entrada, més de 41.000 aficionats, ja ho comentarem, la entrada pues, la millor entrada dels últims anys des del 2019, pues, més de 41.000 aficionats a l'estadi de Mestalla en ple mes de agost, pues jo dic que és a tindre en compte que, bueno, que al final són les ganes que tenen els aficionats de veure el seu València, com, bueno, com estem podent comprovar també, pues, ja dic, a través del canal de YouTube oficial.
0: També te dic, a mi és que no me sorprèn res perquè per molt que pues el context, els contextos vagin canviant, la vida que l'afició sempre es manté en modo crucero, velocidad crucero, i sempre estan ahí en Mestalla.
1: Bueno, pues això en quant al partit d'esta vesprada, l'últim de la pretemporada, ara anem en l'actualitat de l'Acadèmia del València Femení del Mestalla, ho comentem tot ara, sí, en l'informatiu.
2: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol. Semana de doble partit per al València Club de Futbol al Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
4: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
2: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
5: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: València Club de Futbol Femenino. Vívelo.
1: Anem en l'actualitat del València Femení perquè hem conegut que l'estrena del València Femení en la Lliga F, en lo que serà el primer partit de la temporada, sí, l'Antonio Puig de la Ciutat Esportiva de Paterna, perquè recordem que el València Femení començarà la Lliga fora de casa, davant l'Alavés, però la segona jornada de Lliga, ja diem, l'estrena en l'Antonio Puigades. Vicent Burguete, ja té dia i hora.
0: Dia i hora, el dia 5 de setembre, la hora de les 12, en el Antonio Puigades, en ese, bueno, pues, ansiat regressa a la Lliga F. La veritat que el València de Miquel Crespo que està completant una molt bona temporada, les nostres xiques, ja diguem, l'últim partit que va ser esa victòria en el Derbi València, i per 3-1 en el gos de Salomé, de Carol i de Noa, i pues, bueno, l'altre dia escoltàvem
1: el
0: míster.
1: El València Femení davant el Madrid de CF, jornada 2 de la Lliga, estrena Antonio Puigades. Apunteu-seu també per als seguidors del València Femení, per a aquests aficionats i aficionades, que són molts també les que venen, així l'Antonio Puigades, pues, ja sabeu, diumenge 5 de setembre, 12 del matí.
0: I també recordem que este partit serà després de la jornada 1, després del debut, redebut del València en la màxima categoria del nostre València Femení, en la jornada 1 que s'enfronta al Club Esportiu Alavés. Recordem que no veiem este partit des de el 20, bueno, des de temporada 22-23, en la que van guanyar així en el Puigades 2-1. Esperem que se repitica el resultat.
1: Un València Femení que continua el seu treball de pretemporada, ara ja pensant en el pròxim partit, que serà la pròxima setmana davant el París Saint-Germain, rival dur, París Saint-Germain Femení és un dels rivals potents i que aspiren a guanyar la Champions femenina. Pues això va ser el pròxim rival del València Femení després de jugar ahir, Vicent, així, ixe derbi que li va guanyar al Llevant 3-1 i amb bones sensacions,
0: Sí, la veritat que va ser en molt bones sensacions. Una primera part que va ser un poc més igualada. Ens marxàvem en el 1-1 al marcador, però després, en la segona part, pues van aparèixer Carol i Noa per afirmar i ser 3-1 en una segona part redona per al València Club de Futbol Femení. I pues bueno, estan ahí pues apuntant els últims passos en la pretemporada. Falta ese partit front al PSG Femení, també falta ese partit front al Newcastle en el trofeu ETM.
1: I ahir, en acabar el partit, Miquel Crespo feia balanç fins ara del que està sent la pretemporada. Com està veient l'equip, Miquel Crespo?
6: Al final, yo creo que lo más importante es tener una pretemporada lo más completa y compleja posible, ¿no? Eso te hace sumar experiencias. Al final creo que los equipos ingleses, el año pasado ya jugamos contra el Birmingham y yo nunca había tenido esa oportunidad. Vi un poco el ritmo al que juegan, ese ida y vuelta al que te llevan al límite a nivel físico, y este año hemos entendido que podría ser una buena situación para poder trabajar y prepararnos, ¿no? Luego, pues bueno, rivales, pues quizás como el Levante, pues que también nos iba a ayudar con ese 3-5-2 que también tienen, el PSG, que nos va a obligar a defender mucho, a estar muy concentradas también en esa bueno, parcela ya más defensiva. Entonces, bueno, pues son contextos que todos tienen y que nos ayudan a la hora de prepararnos porque nos suma experiencias.
1: Miquel Crespo, parlant fins ara el que està sent la pretemporada de l'Oanesa després d'aquesta victòria davant el Llevant. Ara el pròxim partit, ja dic, és la pròxima setmana, el dimarts, davant el PSG en les instal·lacions del Pinatar Arena, i també el que serà aquest partit de presentació, el trofeu TM Grupo Immobiliario, el nostre patrocinador, així en l'Antonio Puigades, també davant un gran rival, eh?
0: 7 días antes que el tornar a Lliga, contra el Newcastle, deia Miquel Crespo que no s'havia enfrontat a ningú equip internacional, pues ahí usted, de una tira, 3 en esta pretemporada. Això és el que al final pues, també provoca el València Club de Futbol. El pròxim 23 d'agost a les 8 de la vesprada, diumenge, així, en el Antonio Puigades. Entrada lliure, entrada de lliure accés, així que qui vulgui vindre pot vindre a disfrutar, perquè quan se ve a veure el València femení és pur disfrute. De fet, l'altre dia se comentava molt que l'equip jugava molt bé, així que ojalà contra Newcastle siga la mateixa sort.
1: Bueno, pues això, ja dic que els pròxims partits que tindrà el València femení en la seva pretemporada. També estàvem pendents de Yasmín, la jugadora del València femení que estava en la Copa d'Àfrica, que jugava les semifinals, i ahir pues, va perdre la seva selecció de Marroc en la tanda de penals, Vicent.
0: Pues sí, ahir Marroc, que va caure front a Camerún en la tanda de penals de Isa Copa Àfrica, una llàstima, perquè al final pues bueno, la jugadora del València femení és una de les jugadores pilars fonamentals del vestuari, veterana, ja sabia el que era jugar una Copa Àfrica, també un Mundial, però no va poder alcançar Isa última baralla per a fer-se en la Copa Àfrica. Ahir el partit que va ser de 0-0, però 1-3 els penaltis per a Camerún femení.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat del València femení. El Mestalla també, pues, que continua preparant el pròxim partit de la seva pretemporada, que serà este cap de setmana, el dissabte, així en l'Antonio Puigades, Vicent, davant el Nàstic de Tarragona.
0: El dissabte a les 8 hores, qui vulga vindre està supervingut i supervingudes. El pròxim dissabte a les 8, com diguem, l'Antonio Puigades, el València Mestalla, que comença la Lliga, encara hi queda, el 6 de setembre, per a ese partit encara queda, recordem, el 15 d'agost front al Nàstic de Tarragona, el 22, ese memorial super emotiu de Fernando Martín el 22 d'agost en Alcoi, i després el 29 d'agost el partit frontal Orihuela en el seu trofeu. Encara queden 3 partits al València Mestalla per a la posta a punt.
1: Un València Mestalla que està també fent una molt bona pretemporada, 3 partits disputats, 3 victòries, i aquest pròxim partit és així davant el Nàstic.
0: Damunt, més enllà dels resultats, que al final el que importa en pretemporada, pues, ja diem, a banda del marcador, és pues, agafar bones sensacions, bon ritme, que els nous se vagin també adaptant, també els que es pugen de juvenils, pues recordem, el València Mestalla va tindre la primera prova front al Villarreal B, equip de primera federació, 0-3 del València en casa del Villarreal, dels Groguets, 1-2 front al Sunderland Sub-21, un partit molt complicat, però que finalment aconseguisses resoldre-ho. I també, pues, per últim, en aquest gran partit el 8 d'agost, a la mateixa hora que jugava el Trofeu Taronja, la remontada 2-0 i finalment 2-3 front al Ciza.
1: I ja dic, té molt de mèrit el que està fent pues, la pretemporada el València Mestalla, i les 3 victòries davant rivals importants com és el filial del Villarreal, i tenint en compte també que té baixes importants, perquè diguem que la columna vertebral, jugadors importants com Jaume Durà, Gamón,
0: Mayol.
1: Així és. I això estan en dinàmica de primer equip la pretemporada, eh?
0: Sí, al final una de les coses, per això recomano a tota la gent que esta temporada vinga a veure el València a Mestalla, perquè una de les particularitats que té el filial és que competeixen tinguen lo que tinguen. En el staff de Óscar Sánchez pues intenten sempre optimitzar tots els recursos, intentar treure el màxim partit dels seus jugadors, aixina que pues esta temporada esperem que siga un molt bon any. Recordem que després d'aquest relleu de banqueta en el tram final, esta serà la primera temporada al mando de Óscar Sánchez.
1: Bueno, pues el Mestalla, que al igual que el primer equip, també pues està pendent del mercat de fitxatges i bueno, pues a veure si pronte pues, tenim novetats també al respecte, perquè també pues, el filial se va a reforçar i va a fer fitxatges de cara a la pròxima temporada.
0: Pues sí, esperem que pronte puguem anunciar-ho, serà bones notícies, però bueno, quedem a l'espera. Primer que res, hi ha que centrar-se en el que tenim, en els juvenils, en els que van anar pujant, i sobretot que estan en plantilla, que també baixaran del primer equip, com és lògic, quan se vagi apropant la dinàmica de lliga.
1: Bueno, pues, això ha sigut tot, este informatiu del València d'este dijous 13 d'agost. Anem a deixar-ho així perquè, ja diem, esta vesprada tornem a les 7:30 de la vesprada per a contar-vos ixe partit, l'últim partit de la pretemporada del València. València-Hèrcules, 7:30 de la vesprada, sí, en el Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna. I podreu veure este partit, ja dic, per la web, pel canal de YouTube del València. També escoltar-nos en el cotxe a través de l'app i en els dispositius mòbils de Android Auto i CarPlay. I com podeu veure també pues, este informatiu tots els dies, els que no arribeu al directe, ara també pues, queda gravat en l'app, podeu veure de nou este informatiu, i si no al podcast, en iVoox i Apple Podcast. Ho deixem així, esta vesprada tornem en ixe València-Hèrcules.

0: punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa!
1: Arranca el partido. Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
2: Hola, soy Luis Rioja y no te pierdas nuestros partidos en la radio del Valencia.

0: Puigades, más que jugador, era su personalidad en el equipo lo que impresionaba. Era cuando él llevaba la pelota hacia adelante, parecía, hasta el público, parecía que se iba hacia adelante también. Era un hombre con mucho pundonor, mucha valencianía, era un hombre todoterreno en el medio campo. En mi época, impresionarme fue Claramunt. Era un hombre con el tren bajo, que decíamos, o decimos los entrenadores, muy fuerte, con una calidad técnica sensacional, un pundonor. Él quería todas las pelotas, él no tenía miedo a driblar mal, a que le saliera mal, él quería la pelota. Era impresionante. Se hicieron actos muy bonitos, aquellas bodas de oro, y ahora ya, pues a ver el centenario, de momento se están haciendo actos importantes. Esta semana pasada estuve en Mestalla, han hecho Mestalla un museo por las puertas. Para mí era todo. Para mí jugar los domingos y sobre todo en Mestalla, ya 48 horas antes, si sabía que iba a jugar, era para mí todo, cada partido lo ha sido. Cada partido ha sido como si fuera mi debut o mi despedida. Es mi vida. Yo con 17 años, 16, 17, entré en el Valencia. Salí con 33, pero después he estado 15 o 20 años más entrenando al juvenil, al Valencia, de secretario técnico, otra vez al Valencia, tal, 20 años, hasta que me jubilé. Mestalla y el club, el Valencia, es mi segunda casa. El Valencia sería siempre. Y si podía ser futbolista, mejor aún. Eso por descontado.
1: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.
2: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentía. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
3: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! ¡Gol!
3: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
3: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
3: Sense oblidar-nos del Mestalla.
7: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
3: Ni del femení.
8: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
3: Ni de la Academia.
9: Y el juvenil se va a proclamar campeón d'un torneig a la Palma, Gran Canària, va guanyar la final al Real Madrid.
3: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bocio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio, un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
10: Hola, soy Raúl Jiménez, portero del Valencia Mestalla. Escucha todos los partidos nuestros en la radio del club.

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dijous 13 d'agost, on el València ficarà el punt final a la seva pretemporada esta vesprada a les 7:30, així a l'estadi Antonio Puigcerdà des de la ciutat esportiva de Paterna, davant l'Hèrcules. Altre partit que podreu veure per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, com heu vist tots els partits d'esta pretemporada. També el partit d'ahir davant el Teruel, en eixa derrota 0-1, i un partit que, per cert, també va tindre pues, molt bona acceptació i rebuda entre els aficionats pues, valencianistes pel que fa pues, a l'audiència. Més de 40.000 reproduccions en YouTube el partit d'ahir davant el Teruel. I avui, pues, altre partit davant altre rival de la primera ref, com és l'Hèrcules, com va ser ahir. Ixe partit davant el Teruel, que ja diem, va perdre el València 0-1, en un partit lleig, gris, espès del València. Ara comentarem més detalls del que va ser el partit d'ahir, on el míster, l'entrenador de València, Carlos Corberán, va alinear un 11, ja ho comentarem en l'informatiu, que anava a ser pues, un equip amb els jugadors que havien tingut menys minuts en el trofeu taronja i que anava a haver molta presència de jugadors canterans, de jugadors del Mestalla, com aixina va ser, i també on va donar continuïtat pues, al plantejament que ja van veure en el trofeu taronja i que ahir se va tornar a repetir. Va jugar amb tres centrals i dos carrilers. Veurem en la vesprada d'avui, en aquest partit davant l'Hèrcules, tot apunta que el 11 que va jugar el València davant l'equip alacantí pues, va ser el que va ser titular en el trofeu taronja. Per tant, estem parlant d'un equip que bé podria ser el que pot debutar en la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta Vigo, això sí, a l'espera que arriben els fitxatges, les incorporacions i els reforços per a l'equip. Bueno, pues ara ho comentem tot i també parlarem i vos comentarem i farem balanç a lo que ha sigut també o el que està sent la pretemporada del València femení, que ahir li va guanyar al Llevant, així a la ciutat esportiva de Paterna, 3-1, deixant bones sensacions, sobretot en la segona part, l'equip de Miquel Crespo, de cara a lo que serà pues, el retorn a la Lliga F. La primera jornada, el València jugarà fora de casa, davant l'Alavés, i la segona jornada, així en l'Antonio Puigcerdà, que per cert, ja coneguem dia i hora per a ixe partit, per a l'estrena del València femení, així a l'estadi de Mestalla i en la seva afició. Serà el dissabte 5 de setembre, 12 del matí, en ixe partit davant el Madrid CF. Bueno, pues parlarem del València femení, parlarem del Mestalla també, que està preparant el seu pròxim partit, el d'este cap de setmana, davant el Nàstic de Tarragona. Bueno, pues tot ho comentem ja, així en l'informatiu del València, que ja diem, al igual que tots els partits d'esta pretemporada, també este informatiu el podeu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, escoltar-lo també pues, en el cotxe a través de l'app del València i en els dispositius per als mòbils de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu pues, escoltar-nos, i els que no arribeu al directe, ahí també teniu el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues feta esta presentació, Vicent Burguete, Anem allà, què tal? Com estem?
2: Bueno, está, Robi. Anem allà.
3: Perquè, bueno, després de la vesprada d'ahir, avui toca la de avui, el seu partit front a l'Hèrcules, on veurem a gran part de l'equip titular en el trofeu Taronja i, pues, bueno, veurem què tal se'ns dona contra altre equip de primera federació en Issa Cursa per a preparar el partit de pretemporada.
1: Bueno, pues això serà, ja dic, aquesta vesprada a les 7:30, i aquest últim partit de la pretemporada del València davant, davant l'Hèrcules, però primer anem en el que va ser ahir ixe partit del, del València, penúltim de la pretemporada davant el Teruel, un equip de la primera ref. Ja ahir durant la retransmissió pues ho comentàrem, que no va ser un bon partit del, del València, un partit lleig, gris, espès. El València per moments va dominar el partit, però li va faltar claretat en atac, no? El gol del Teruel, i que a la fi pues, va suposar la derrota del València, va vindre una jugada pues, desafortunada, mala eixida del porter Cristian Rivero, i ahí s'avançava pues, el Teruel al marcador. Bueno, pues un poc, i ja va ser, això va ser el partit d'ahir, Vicent.
3: Sí, al final Issa errada del guardameta pues va a pasar factura en el marcador. A partir de ahí el Valencia no se va a saber recomposar, no va a saber trobar el seu joc y pues no va a saber remontar un marcador pues que bueno, era lo menos esperado, pero eso es fútbol, estas cosas pasen. En ese partit que vam veure ahir per l'esprada faltava grandíssima part del equip titular, que sí que veurem esta esprada, però de totes formes encara hi en equips, jugadors del primer equip.
1: Pues se sol dir millor que aquestes coses passen en la pretemporada i no pues, quan comence la Lliga, el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Ara després parlarem d'aquest últim partit que té davant l'Hèrcules. Va ser un equip diferent el que va plantejar Carlos Corbena, però a veure si també podem acabar en bones sensacions de lo que serà pues, el debut de la Lliga i anar corregint també pues, aquests errors, tot el que ahir pues, no va eixir, no va acabar de convèncer pues, tàcticament, a veure si avui en el partit d'esta vesprada ho podem veure.
3: Sí, bueno, en el partit d'esta vesprada esperem veure un futbol millor, perquè ja t'he dit, ahir per l'esprada pues, va ser un partit, com bé has dit, pues, fred i lleig, però bueno, són, és el que dius, al final és millor fer un partit de Xina i corregir totes les errades a dia pues, 12 d'agost que el primer partit de la competició domèstica front al Celta, el pròxim dissabte.
1: Bueno, el València i Carlos Corbeán, que va alinear pues, un 11, com hem comentat, amb els jugadors que van tindre menys minuts en el trofeu Xaronxa. Ahir van ser molts els jugadors canterans que van disputar aquest partit davant el Teruel. La iniciació va ser en Cristian Rivero, en la porteria. En aquesta defensa de tres centrals, en Guanyala, Diacabí i Iker Córdoba, un doble pivot firmat per, format per Aliu Dien i Aaron Mayol. Els dos carrilers per l'esquerra va estar Gallà, per la dreta de Otorbi, en aquesta defensa, com diem, de 5, Dien i Mayol pues, en aquest doble pivot, les bandes per Almeida i Dani Raba, i dalt pues, va estar Dan Juma. I això va ser pues, l'equip titular, com diem,

0: en dos referències, pues clar, al final sí que és de veres que quan estiga ben treballat, pues sol i sirve. Al final, un equip que se pot adaptar tant a una 4-3-3 com a una 4-2-3-1 com a una 3 o 5-3-2, pues, òbviament, sempre té més enteros per a poder competir en Lliga, però sí que és de veres que poquet a poquet, perquè este és un sistema quasi pràcticament nou, i haurà que veure com s'adapten les peces a este nou esquema, però és un esquema que, sense dubte, cada vegada se veu més en el futbol professional, en les lligues europees, i si està ben treballat, pues, pot significar i se sople d'aire fresc que li fa falta a l'equip.
1: Jo crec que és un plantejament, el que està fent pues, Carlos Corberán, que vam veure en el trofeu taronja, ir també davant el Teruel, anem a veure esta desprada, davant el Hèrcules, però bueno, a falta de que arribi pues, el lateral dret, que continua pues, negociant el València per incorporar-lo pues, quan abans. És un fitxatge i un reforç que necessita l'equip, per lo que ja han comentat, perquè Fulquier, pues, encara que està en el tram final de seva recuperació, no va arribar per al debut de la Lliga. Recordem que també està lesionat Luis Rioja, altre extrem del València. S'ha dit que és un davanter pur, tampoc pues, està jugant, però sobretot, ja dic, el fet de no tindre un lateral, també Luis Rioja pues, lesionat, jo crec que això va fer pues, replantejar ixa opció, la de jugar en tres centrals, en dos carrilers ja, com ja beben en el taronja, allí va jugar Gallà i Jesús Vázquez, i ahir va ser pues, Gallà, que va jugar només 34 minuts per l'expulsió que va patir davant el Newcastle, i Otorbi en ixa banda dreta.
0: Sí, bueno, en este context en el que encara no tens ixa pes en el carril dret, que esperem que vinga lo abans possible perquè és que l'equip ho necessita, pues un sistema de 5 defenses el que te pot permetre llevant el partit d'ahir és que al final un jugador que no siga un lateral pur pues te puga rendir en ese carril com a carriler, per exemple. És molt més fàcil reconvertir a un extrem en la posició de carriler, en tres defenses darrere, per a cobrir les seues errades defensives, que serien habituals, que reconvertir-ho en lateral i que se tinga que fer càrrec de tot el pes de l'equip per aquesta banda. Així que ahir, per exemple, li tocava a Otorbi, a Guanyala, anava provant aquestes peces front a l'ausència d'aquest lateral dret, que com tu dius, Robi, esperem que se tanque lo abans possible, però llevant això, pues hi ha que tocar també algunes peces en l'equip, en el sistema, però bueno, com l'equip aplega, que és l'important, a aquest primer partit del que jo crec que al final està clar que ahir no va ser un bon partit, però les conclusions s'hauran de traure a partir de la primera zona de Lliga.
1: Ja dic, va ser un 11 el que va alinear Carlos Corberán, pues amb molta presència de jugadors canterans, on cal destacar, i ja ho farem ahir en la retransmissió, Vicent, el debut de Jaume Durà i de Marc Martínez, dos jugadors pues, formats així en l'acadèmia i en una gran projecció i en molt de futur, i que ahir pues, també van complir el seu somni, i és el de debutar, encara que va ser en partit de pretemporada, en el primer equip.
0: Sí, en el primer equip la bona notícia d'ahir va ser Jaume Durà i Marc Martínez, un Jaume Durà que va ampliar el seu vincle en l'equip el passat mes de juny, pues, podrem disfrutar del seu futbol més temps, com venim disfrutant molts anys, perquè Robi, tu saps des de quan està Jaume Durà així en Paterna?
1: Pues a mi, jo crec que no ho sé exactament, però des de ben xicotet.
0: Home, per supost, des de Aleví. I Marc Martínez també en aquestes primeres etapes formatives. Així que ja duem pues, prop de 10 anys disfrutant del futbol de Jaume i Marc Martínez.
1: Marc Martínez, que en el tram final de partit, quan va eixir, a punt va estar, de marcar el gol de l'empat, va tindre pues, bueno, un llançament que va llepar el pal de la... El pal de la porteria del Teruel, o sea que a punt va estar Marc de debutar i en gol,
0: Bueno, ha fet molts gols en Paterna, una llàstima que el d'ahir no fora en el seu debut, pues no convertirà aquesta ocasió, però és de veres que Marc Martínez, així com Jaume Durà, du així des de Alevins, és que Marc du des de Prebenjamins. Ese va a ser el seu primer equip pràcticament del València Club de Futbol i ha continuat hasta pues tindre esa ocasió en el primer equip. Encara és pronte perquè recordem, és de la generació 2009, és a dir, és juvenil de

0: segon any, però sí que és de veres que està molt acostumat a jugar en els amateurs. Per exemple, l'any passat, siguent juvenil de primer, pues va estar quasi, bueno, pràcticament tota la temporada va estar en el juvenil A, en el de tercer any, i és més, siguent cadet, pues va completar la primera temporada en el juvenil. Va marcar 11 gols en Lliga Nacional siguent encara cadet, el que ens parla de que al final pues, Marc Martínez és una de les joies d'ací de Paterna, és un internacional també en la selecció espanyola i pues, bueno, és un mitja punta, un 10 tirat a la banda, però bueno, com vam dir ahir en la retransmissió, Marc Martínez i Jaume Durà no se solapen en absolut, són dos jugadors que són totalment complementaris, de fet ho veurem en alguna jugada, i Jaume Durà, per la seva banda, si vols que faig un perfil ràpid, Robi, Jaume Durà és un mig punta que juga per davant del mig camp, per darrere del davanter, però que en aquestes últimes temporades ho hem vist en la banda, sobretot en la temporada passada en el València-Mestalla. Jo crec que este any la que entra ho veurem en la seva posició natural, com a número 10, però ja diguem, tant Jaume Durà, generació 2008, internacional en la selecció espanyola, com Marc Martínez, 2009, i també internacional en la selecció espanyola, pues van debutar ahir en el primer equip, ajustant-se a aquestes necessitats per unes coses o per altres, però la veritat que van estar bé també sobre el camp, tampoc se va notar tanta pressió que tindrien al final debutar en el primer equip de València, havent-te criat així, pues té que ser un plus. I pues, esperem que aprofiten tant aquesta oportunitat com la que les dona també Òscar Sánchez en el Mestalla, perquè, per molt que siguin habituals, recordem que són encara juvenils.
1: Ja dic, va ser l'únic que destacable, més positiu del partit d'ahir, pues, veure als canterans, en este cas a Jaume Durà i a Marc Martínez, debutar, perquè bueno, ja ho havien fet Alejandro Panach, que va eixir també en la segona part, ja va debutar i en partit oficial la Copa del Rei la temporada passada, també ho havia fet Aymar Blázquez, però bueno, sí que menció especial a Jaume Durà i a Marc Martínez.
0: És més, fixa't com és el futbol, com és Paterna, la dimensió que té el futbol formatiu, que ahir, a banda dels jugadors que van completar el partit en el València, que són més de 11, així Medellín Paterna, pues també en el Teruel hi havia fins a 4 jugadors que han passat per així per Paterna. Sí que és de veres que uno no es va formar, però Alejandro Palop, que va ser el protagonista en el informatiu, el fill del mític Andrés Palop, no va poder participar per una lesió, però també va ser format així en Alevins. També Carlos Igual, que sí que finalment va jugar, també l'escoltarem així en l'informatiu, el lateral esquerre, que va estar des de categoria pre-benjamí fins a juvenil, tota la vida així en Paterna, i també pues, Mario Cessé, que va passar en esa generació 2003, la veritat que va ser talentosíssima, esa generació en els mítics torneigos que guanyarem, i per últim Sergio Moreno, que també va estar en els files del València-Mestalla, encara que no en etapa formativa.
1: Bueno, pues ja dic que això en quant a aquest partit d'ahir del València davant el Teruel. Avui el partit davant l'Hèrcules a les 7:30 és l'últim partit de la pretemporada del València, ja dic, a veure si avui pues, l'equip acaba en millors sensacions, en bones sensacions de cara a lo que serà pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost en Mestalla davant el Celta Vigo, perquè avui també l'equip va ser completament diferent, ja ho contarem, que anava a alinear Carlos Correa en dos equips diferents, com ja hem dit, ahir, els que van tindre menys minuts, menys presència en el trofeu taronja, es van eixir en la segona part. Gallà, recordem que va jugar i avui no jugarà, perquè bueno, va jugar només 34 minuts, va jugar el dia d'ahir, i avui ja diuen Gallà no jugarà, i la resta pues, van a ser els mateixos Vicent que van jugar el trofeu taronja, que ja diem pot ser pues, l'equip titular que s'enfronte al Celta de Vigo en el debut de la Lliga.
0: Bueno, si vos te repetís que l'alineació del trofeu taronja per a refrescar un poquet, que entre tant de lío entre un equip i altre, pues al final anem a refrescar un poquet la ment. En porteria estava Stole Dimitrievski, línia de defensors per a Jesús Vázquez, Tàrrega, Pepelu, Justin de Haas i José Luis Gallà.
1: És a dir, van jugar en tres central, de Haas, Pepelu com a tercer central i Tàrrega, i dos carrilers llargs, com va ser, pues, ja dic, Gallà, fins que va ser expulsat, i Jesús Vázquez per la dreta.
0: Exacte, i després si continuem en la medular, en la sala de màquines, estaven Javi Guerra, Guido Rodríguez i Filip Urinitz en ese golaç que ahí veiem ara en pantalla, en la cama esquerra. Anava a dir la cama mala, no, vaig a dir la cama menos bona, perquè vist lo vist, ho maneja de lujo les dues cames, i també, pues, en l'atac, Rinosuke Sato i Hugo Duro. Veurem esta vesprada en quin equip es col·laboran, però segurament va ser en este, i també en la banqueta serà sí. També participació del València Mestalla.
1: Sí, va jugar en un 5-3-2, al igual que ahir. És cert també que per moments també va acabar jugant 4-4-2 en tram final de la... del partit, ahir davant el Teruel, però el plantejament d'inici va ser ixe 5-3-2, el mateix que va ser davant el Trofeu Taronja, i anem a veure, avui, perquè està Jesús Vázquez, que pot jugar en el carril dret, i per ja no va jugar, perquè ja va jugar pues, ahir, i en ixe carril dret ahir va jugar Otorbi, però bueno, també podia, pot estar Rodrigo Gamón.
0: Això també diria, jo crec que...
1: Pot estar Rodrigo Gamón, perquè Otorbi va jugar ahir tot, pràcticament tot el partit, però bueno, avui en ixe carril dret Rodrigo Gamón, que ja va jugar de lateral en esta pretemporada, i la resta de l'equip pues, pot ser el que hem dit del Taronja.
0: De fet, la meua aposta és que Jesús Vázquez estarà en ixa posició natural en el lateral esquerre, i pues, Rodrigo Gamón serà el encarregat de defendre sí. En el carril dret, en un terreny que ja coneix. Jo crec que també això té que ajudar. Jo crec que al final no és el mateix debutar en una dinàmica nova, no? En el primer equip, en un camp que no coneixes, a fer-ho en l'Antonio Puigades, que és acostumat a jugar, en el cas de Rodrigo Gamón. Com a curiositat, recordem que Rodrigo Gamón és un davanter que va vindre així siguent pràcticament un número 9, després va passar a la banda... I pues després, en el Mestalla, paradoxicament, en el filial va debutar com a lateral, perquè no hi havia lateral sisa jornada, i després ara en el primer equip també ha debutat com a lateral. És a dir, ha debutat en el primer equip i en el segon, en una posició que no és la seua, però encareixina bueno, pues, donar rendiment.
1: Pues veurem, però ja dic, els que no van jugar ahir, pues jugaran el dia d'avui, i que van ser pues, els titulars de Taronja, a excepció de Gallà. I en ixa... banda dreta, pues podria estar Rodrigo Gamón, el jugador Mestalla, que ja en esta pretemporada pues ha jugat de lateral, i ja diem, ixe podria ser el 11, sobretot la columna vertebral de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo, a la espera també que arriben pues, més fitxatges, més reforços, i ixe lateral dret en el que està treballant el València per a que pugui arribar en els pròxims dies, però bueno, jo crec que això és el que veurem esta vesprada, Vicent.
0: Sí, també haurem de veure els jugadors del Mestalla, perquè el dissabte a les 8, pues, el València-Mestalla, que té aquest partit front al Nàstic de Tarragona, ja que veure també com mesuren els esforços. Aixina que, pues, veurem també els jugadors que podem veure de l'acadèmia, que jo crec que, Robi, que també la gent que va vindre a ir a Paterna i la que ve avui, pues també té aquestes ganes, no?, de veure pues, sang fresca, jugadors que venen des de baix. Al final, la cantera del València pues, és una de les millors d'Espanya i d'Europa, i pues, sempre volem veure qui ve per darrere.
1: Bueno, pues això ja diem en quant al València, el partit d'esta vesprada, 7:30 davant l'Hèrcules. Ara després també anirem pues, a Alacant a conèixer pues el rival que s'enfronta a la València és altre equip de la primera ref, al igual que ahir, que el Teruel, però bueno, els Hèrcules València, València Hèrcules sempre han sigut duels de màxima rivalitat, sobretot quan estàvem en primera, fa molts anys que no s'enfrontem, pues si mal no recorde fa 15 anys de l'últim enfrontament entre Hèrcules i València en primera divisió. En els últims anys ha sigut més el filial, el Mestalla, que s'ha enfrontat a l'Hèrcules. Però bueno, avui és un partit, és pretemporada, però és un València-Hèrcules, i ara després també s'anirem pues, a Alacant per a conèixer el rival, que, bueno, que ha fet 10 fitxatges esta temporada, l'Hèrcules, en un projecte per a pujar. O sigui que va ser un rival dur el que li espera al València, perquè coneguem, ja dic, també aquesta rivalitat que sempre ha estat, els jugadors circulants segur que que ho plantegen esta vesprada sin el Puigades, eh?
0: Bueno, de fet, l'últim partit del València-Hércules en primera divisió va ser molt bé fa 2011, te veig bé de memòria, Robi.
1: Me recordo perquè vaig estar en aquell partit.
0: Eres enciclopèdia, eh?
1: Ja són molts anys, eh? Ja són molts anys. Però sí, era en aquell partit de primera, li guanyarem a l'Hércules així en Mestalla, i li guanyarem també en el Rico Pérez, guanyarem els dos partits, i això és l'últim enfrontament, ja dic, en primera divisió. Els últims anys ha sigut en el filial, ahí tindràs tu més memòria, entre Mestalla, Hércules, però bueno, no deixa de ser un partit de pretemporada, i jo crec que aquesta rivalitat segur que va estar present per part dels alacantins esta vesprada en el Puigares.
0: Sí, bueno, de fet, l'últim partit de l'Hércules en el Puigades frontal València-Mestalla, si mal no recorde, se li va donar millor als equips, bueno, a l'equip d'Alacant, jo crec que van guanyar 1-2, jo crec que també tirant de meroteca, per si la gent li entra també un poquet la nostàlgia, els últims golejadors del València-Hércules, quan guanyarem i se partit que te'n recordaves, va ser Aritz Aduriz i Tino Costa, que recordem que té el seu fill així en l'acadèmia, sempre present així paterna, i també pues al final, com tu deies, era un xoc que últimament ha sigut més habitual entre filial i Hércules que primer equip i Hércules, i ja per a resumir, recordem que 85 partits en total entre València i Hércules i 39 victòries.
1: Bueno, ara després anirem a Alacant. Això en quant al partit de vesprada, lo que ja comentaren el partit d'ahir, que no té massa història. En quant al mercat de fitxatges, continua tot igual, ens pregunteu cada dia si n'hi ha novetats, bueno, pues, no n'hi ha massa novetats al respecte. El València continua negociant per fitxar ixe lateral dret, per arribar pues, a un acord amb el jugador i amb el club, evidentment, per a que, pues, a veure si en els pròxims dies pot arribar ixe lateral que necessita l'equip, però ja diem, no n'hi ha massa novetats al respecte. En quant al tema del lateral, això en quant a les arribades, en quant a les eixides, Andrea Almeida, que ja comentaren, la setmana passada tenia una oferta per eixir al Swansea, no va voler, s'ha quedat, i ahir de fet pues, va jugar, va ser titular, no va jugar davant el Liquace, però ahir sí que va jugar davant el Teruel. Ell està a l'espera també de resoldre el seu futur i de tindre pues, una oferta que convenci al jugador, però de moment aquesta oferta tampoc arriba a la València, i així està la situació en quant a eixides i arribades.
0: Veurem què passa d'ací, 13 d'agost al 1 de setembre, el dia que se tanca el mercat. Ja sabem que el mercat de futbol és a vegades imprevisible, i pues, bueno, per molt que ara estigui en la rampa d'eixida, no sabem si Andrea Almeida pues, al final tens que comptar en ell per a la Lliga, ho tens que entendre enxufat. És una bona forma donar-li minuts en partits com el d'Aire front al Teruel, que al final són partits per a que els jugadors del Trofeu Taronja que no van jugar, no van tenir aquesta oportunitat de sumar minuts, pues, vagin sumant, se vagin agafant al ritme competitiu i l'equip. I, pues bueno, veurem què passa en André Almeida, però sí, també a l'espera de trobar ixa peça urgent en el lateral dret, perquè, clar, ja la Lliga comença la setmana que ve i, pues, Corberà necessita un jugador natural.
1: Continuem en este informatiu del València, d'este dijous 13 d'agost. Anem a continuar parlant d'ixe València-Hércules, esta desprada, sí, a les 7:30, a l'Antonio Puigades.
2: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Setmana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València-Hércules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, todos a una deu, porque somos una tierra de valientes, de esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la radio del sentiment.
1: Nos vamos a Alicante para hablar con Gonzalo Blanes, periodista del periódico Información Televisión y de Apunt, uno de los periodistas que mejor conoce la actualidad del Hércules y también de esos enfrentamientos Valencia-Hércules, Hércules-Valencia, que históricamente siempre han tenido pues mucha rivalidad, aunque en los últimos años han sido más pues contra el filial, contra el Mestalla. Y el de hoy es un partido de pretemporada. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales.
1: Bueno, cuéntanos cómo lleva el Hércules a este partido esta tarde aquí en el Antonio Puchades.
3: En plena pretemporada, recuerdo que en Primera Federación la Liga arranca para el Hércules el día 29, es decir, todavía quedan dos semanas de trabajo. La intención del técnico era jugar dos partidos consecutivos, como va a hacer el Valencia, para dar minutos a todos los componentes de la plantilla. Hoy contra el Valencia, mañana será frente al Alcoyano. Y bueno, la verdad es que, aunque sea un partido de pretemporada y aunque el técnico en la previa nos ha explicado que no deja de ser un entrenamiento y es acumular trabajo, pues con ilusión, ¿no? Porque para el Hércules siempre es bonito poder cruzarse, aunque sea en un partido de pretemporada, contra un Valencia de primera división. Así que hay ganas, ¿no?, de seguir el partido y de ver hasta dónde puede llegar este nuevo Hércules, que recuerdo ha hecho 10 fichajes a lo largo de la pretemporada y eso sí, continúa con Beto Compain como su entrenador.
1: O sea, otro proyecto en primera ref con el objetivo de subir, ¿no, Gonzalo?
3: Tiene que ser ese el objetivo. Recuerdo que el equipo pues se hundió cayendo a Segunda Federación después de la pandemia y la reforma, lo pasó muy mal. El ascenso frente al Lleida fue un punto de inflexión, pero claro, la Primera Federación tiene que ser otro paso hacia el fútbol profesional. Ese es el sueño, ¿no? Mínimo estar en Segunda División. El equipo cayó en 2014 y desde entonces ha sido incapaz de volver. Esta temporada se ha apostado fuerte y sí, efectivamente, no se puede dar otro argumento en la previa de la temporada que el Hércules tiene que ser candidato a lograr el ascenso a la Liga Hypermotion y volver a la Liga de Fútbol Profesional.
1: Bueno, perdisteis en el Trofeo Ciudad Alicante, ¿no?, en los penaltis contra el Castellón, empatasteis contra el UCAM de Murcia. Así está siendo la pretemporada, ¿no?, en cuanto a resultados.
3: Sí, algo irregular, solo ganó al equipo de la AFE, pero en un partido que fue más un entrenamiento. Es verdad que el equipo en los primeros partidos no pudo contar con todos los jugadores, que por ejemplo hoy no va a estar Toril, que es su referencia, su delantero centro, porque tiene una dolencia en la rodilla. Tampoco Oriol Soldevila, un futbolista fundamental que sale de una lesión de larga duración y que están teniendo mucha precaución con él. Y Miki Bosz, uno de los refuerzos para la defensa, también tiene un problema en la rodilla, unida a la lesión de Obeng. Son cuatro las bajas y el equipo todavía no lo hemos visto, lo que podríamos decir su once base, pero bueno, el técnico siempre nos dice que lo que quiere es que el día 29 de agosto contra el Murcia se vea el verdadero Hércules y que ahora lo que pretende es que se acumulen minutos. De hecho, hoy su intención es que los titulares jueguen un mínimo de 60-65 minutos para acumular ya trabajo, y lo mismo sucederá mañana con el partido contra el Alcoyano. Así que yo creo que hoy veréis a un Hércules con un once bastante titular, y hasta mediada de la segunda parte no llegará el típico carrusel de cambios de los partidos de pretemporada.
1: Nos hablabas de Miki Bosz, que no podrá jugar el partido de hoy, un jugador formado aquí también en la academia, en el Mestalla, porque siempre Valencia, Hércules Valencia, como bien sabes, Gonzalo, han tenido grandes jugadores en sus filas, como no, Mario Alberto Kempes, Fernando Giner, Farinós, Rufete, jugadores ilustres, ¿eh?
3: Sí, sí, por supuesto que sí, ha habido esa conexión, ¿no? Es curioso porque el otro día, hablando con varios aficionados del Senado, que se llaman aquí en Alicante, que son los aficionados más mayores, nos decían que los partidos más atractivos siempre habían sido contra el Valencia. Evidentemente, el hecho de que el Hércules esté ahora en horas bajas hace que los más jóvenes vean más rivalidad con el Elche o con el propio Intercity, que es otro equipo de la ciudad de Alicante, pero históricamente, efectivamente, ha habido esa conexión, jugadores que han jugado en ambos equipos. Javier Subirás también ha sido un hombre importante en el Hércules, y bueno, la verdad es que hay ganas de volver a enfrentarse al Valencia en un partido oficial. Para eso aún queda, desafortunadamente, pero bueno, por lo menos hoy está la oportunidad de ver este partido de pretemporada.
1: Sí, porque los, como decíamos, los partidos, los duelos, Valencia-Hércules, Hércules-Valencia, históricamente pues han sido siempre pues de máxima rivalidad. Se han enfrentado en 86 ocasiones y hoy estábamos recordando aquí, Gonzalo, te acordarás que el último enfrentamiento en primera división, desgraciadamente han pasado ya muchos años, 15 años, ¿eh?
3: Sí, demasiado, demasiado. El equipo tuvo una etapa en 2010 que recordaréis, que cuando ascendió el propietario apostó por jugadores de gran nivel como Drenthe, Trezeguet, Valdés, Farinós, Tote, pero claro, aquel gasto económico hundió al equipo. En segunda división ya se entró en un déficit grave y se cayó a segunda división B en la ruina. Esa es la realidad. Ha costado muchísimo restablecer otra vez el orden. Ahora el equipo ya no tiene deuda con Hacienda, ya no está entre los acreedores. Poco a poco parece que va funcionando un poco mejor, pero nadie esperaba que fuera una travesía por el desierto tan larga y sobre todo pasando por Segunda Federación. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que el Hércules ha salido de ese gran bache y que ahora está camino de retornar, un poco como ha hecho el Castellón. Esa es la línea que quiere seguir el Hércules y lo que busca obviamente es dar el salto que yo creo que sería el más importante, que es el de subir a Segunda División y ya entrar en el fútbol profesional.
1: Evidentemente siempre nos alegraremos que cuanto más equipos valencianos de la Comunidad Valenciana estén en la élite en el fútbol pues profesional, mucho mejor. Ahí tenemos pues al Castellón, como tú lo comentabas, que a punto estuvo de subir pues a primera, y bueno, pues el Hércules ojalá lo veamos pronto también. Pues hoy lo veremos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, Antonio Puchades, pero bueno, ya en el viejo Mestalla no podrá ser, porque el año que viene nos iremos al nuevo Mestalla, pero ojalá volvamos a ver al Hércules en primera. Gonzalo, decías que mañana tiene dos partidos de manera consecutiva el Hércules, hoy aquí y mañana en Alcoy. El de hoy puede ser un equipo bastante titular, un equipo de peso importante.
3: Sí, yo creo que sí. Yo sinceramente creo también por el rival, hay que entender con todo el respeto que el Alcoyano también ha habido, sobre todo en las últimas etapas, muchos partidos atractivos, pero es un equipo de Segunda Federación. Hoy el Hércules es consciente de que se enfrenta a una Primera División. Yo creo que sí, que lo que la apuesta del Hércules de hoy va a ser muy parecida a la del día del Castellón. Yo creo que va a apostar por el once base, por un once que empieza ya un poco a sonar a los aficionados de cara al inicio de la competición, y que probablemente haya más rotaciones en el partido de mañana frente al Alcoyano. Pero yo, aunque no lo ha manifestado el técnico, mi sensación y mi intuición es que hoy vais a ver un poco más al Hércules titular, el Hércules que se enfrentará al Murcia en Liga, y que lo lógico es que el técnico priorice un poquito el partido de hoy por la calidad y por el rival al ser un conjunto de Primera División.
1: Gonzalo Blanes, gracias por contarnos pues la última hora del Hércules, cómo llega al partido de esta tarde, un histórico, evidentemente, del fútbol, ya no de la Comunidad Valenciana, sino del fútbol español. Suerte esta temporada.
3: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
1: Atre rival de primera ref, importante, como estaba comentándonos el nuestro compañero en Alacant, Gonzalo Blanes, porque han hecho un proyecto para puchar. L'Hércules, evidentemente, pues siempre ha sido un histórico, ya no de la Comunidad Valenciana, sino también pues de la Lliga, y ellos han hecho un proyecto para puchar. Pues a segona divisió, han fet 10 fitxatges i al València esta després espera un rival molt difícil, Vicent.
0: Pues sí, el Hércules, que està reforçant bé, també va acabar la temporada passada pues en jugadors de renom, per exemple, Fran Sol, mític davanter que va sonar sobretot per les lligues europees, pues està en el Hércules. Com deia el company, pues és possible que també vegem un 11 paregut a l'últim partit en el seu trofeu particular front al Castelló, en esa derrota en penaltis. Però bueno, pues veurem també com se dona, perquè no deixa de ser un equip de primera federació, no? Ja que, òbviament, obviar res, ja ho veurem ahir, que tot pot passar sobre la gespa, però lo normal és que el València, en el seu equip titular, pues intente fer el seu xoc, se trobe més còmodo jugant així en el Puigades i puga pues acabar en millors sensacions i sa pretemporada, que pues li falta este partit i ja estaria abans del partit frontal al Celta.
1: És l'últim partit de la pretemporada del València, el que viurem, vos contarem així des de les 7:30 l'Antonio Puigades, un Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna, que va estar ple, bueno, se van pues esgotar aquestes entrades per als socis VCF, que són estos partits així en la ciutat esportiva de Paterna, van destinats només per a socis VCF, i en qüestió d'hores se van esgotar les entrades per al partit d'avui, o sigui que tindrem també ple en el Antonio Puigades esta desprada, Vicent.
0: I a banda avui, pues, sense cap precaució, que ahir pareixia que tenies que veure en un ull un partit i en l'altre el partit de l'eclipse, i així que avui simplement a plegar així a les 7:30, sentar-te tranquil·lament, esperem disfrutar del partit i que el València pues marque el màxim gol possible.
1: I els que no pugueu estar esta desprada així en l'Antonio Puigades, ja ho sabeu, teniu pues l'opció de veure el partit per la nostra app, per la web, pel canal de YouTube oficial del València, allà on estigueu, en l'apartament, en la muntanya, en qualsevol part del món, podreu veure el partit també d'esta vesprada davant l'Hércules, com ahir també pues, vau poder veure abans de l'eclipse solar i se partit davant el Teruel.
0: Estaves dient de diferents puestos per a veure el partit. Avui no hi ha eclipse, perquè ahir pareixia que tots els miradors estaven copats i qualsevol puesto estava ocupat, però també no és mala hora ni mala vesprada avui d'estiu per a agafar els teus amics o a qui siga, una tablet o ordinador i veure el partit en VCF Media, en YouTube, en streaming, en l'aplicació, també escoltar per la ràdio des d'un bon mirador, que per així prop en la Comunitat Valenciana tenim, no tenim pocs, la veritat, així que veurem avui a les 7:30 i ser partit de l'equip de Carlos Corberán. Recordem que no va ser tanta rotació com ahir, sinó que els titulars del trofeu taronja pues jugaran, i també ho farà pues algun jugador del València Mestalla, com pot ser el cas de, com dit abans, de Rodri Gamón.
1: Bueno, pues ja dic que esta desprada a les 7:30, ja dic, els que no pugueu vindre així, al Antonio Puigades a veure el partit per la web o pel canal de YouTube, que bueno, pues està tenint pues molt bona acceptació, perquè bueno, el partit d'ahir són més de 40.000 les reproduccions, que bueno, pues lo que van ser eixos aficionats del València, més de 70.000 en el partit davant el trofeu taronja. Bueno, pues avui, pues en este últim partit de la pretemporada del València, també podreu veure, ja dic, per l'app, per la web i pel canal de YouTube. Algo més?
0: Bueno, la veritat, ja que estem en dades del València en YouTube, pues, tots els partits de pretemporada han tingut un èxit brutal. Agrair el vostre recolzament, valencianistes. El Dense 46.000, el Castelló 31.000, Stoke City 27.000, així que tots estan en esa línia. La veritat que són xifres molt bones, però sobretot, lo important, esperem que en la xespa avui, esta vesprada, pues,
1: al final, aquestes bones audiències són les ganes que tenen els aficionats de vore al seu equip, Juan Vore, en el trofeu Taronxa, on va haver, pues, una molt bona entrada, més de 41.000 aficionats, ja ho comentarem. La entrada, pues, la millor entrada dels últims anys, des del 2019, pues, més de 41.000 aficionats a l'estadi de Mestalla, en ple mes d'agost, pues jo dic que és a tindre en compte, que, bueno, que al final són les ganes que tenen els aficionats de veure el seu València, com, bueno, com estem podent comprovar també, pues, ja dic, a través del canal de YouTube oficial.
0: També te dic, a mi és que no me sorprèn res, perquè per molt que pues el context, els contextos vagin canviant, la vida que l'afició sempre es manté en modo crucero, velocidad crucero, i sempre estan ahí en Mestalla.
1: Bueno, pues això en quant al partit d'esta vesprada, l'últim de la pretemporada. Ara anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el València Femení del Mestalla. Ho comentem tot ara, sí, en l'informatiu.
2: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 kilómetros per la costa, ple de valencianisme. VCF Media Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol. Semana de doble partit per al Valencia Club de Fútbol al Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía. Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
4: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fines ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
2: València Club de Futbol Femenino. Vívelo.
1: Anem a l'actualitat del València Femení perquè hem conegut que l'estrena del València Femení en la Lliga F, en lo que serà el primer partit de la temporada, sí, l'Antonio Puigcerdà, la ciutat esportiva de Paterna, perquè recordem que el València Femení començarà la Lliga fora de casa, davant l'Alavés, però la segona jornada de Lliga, ja diem, l'estrena en l'Antonio Puigcerdà. Vicent Burguete, ja té dia i hora.
0: Dia i hora, el dia 5 de setembre, la hora de les 12, en el Antonio Puigcerdà, en ese, bueno, pues, ansiat regressa a la Lliga F. La veritat que el València de Miquel Crespo, que està completant una molt bona temporada, les nostres xiques, ja diguem, l'últim partit, que va ser esa victòria en el derbi valencià, i per 3-1 en el gos de Salomé, de Carol i de Noa, i pues, bueno, l'altre dia escoltant
1: el
0: míster.
1: El València Femení davant el Madrid de CF, jornada 2 de la Lliga, estrena l'Antonio Puigcerdà, apunteu-seu també per als seguidors del València Femení, per a aixos aficionats i aficionades, que són molts també les que venen, així l'Antonio Puigcerdà, pues, ja sabeu, diumenge 5 de setembre, 12 del matí.
0: I també recordem que este partit serà després de la jornada 1, després del debut, redebut del València en la màxima categoria de nostre València Femení, en la jornada 1 que s'enfronta al Club Esportiu Alavés. Recordem que no veiem este partit des de el 20, bueno, des de temporada 22-23, en la que van guanyar així en el Puigcerdà 2-1. Esperem que se repetisca el resultat.
1: Un València Femení que continua el seu treball de pretemporada, ara ja pensant en el pròxim partit, que serà la pròxima setmana davant el París Saint-Germain, rival dur, París Saint-Germain Femení és un dels rivals potents i que aspiren a guanyar la Champions femenina. Pues això va ser el pròxim rival del València Femení després de jugar ahir, Vicent, així, ixe derbi que li va guanyar al Llevant 3-1 i en bones sensacions,
0: Sí, la veritat que va ser en molt bones sensacions. Una primera part que va ser un poc més igualada. Ens marxàvem en el 1-1 al marcador, però després, en la segona part, pues van aparèixer Carol i Noa per afirmar ese 3-1 en una segona part redona per al València Club de Futbol Femení i pues bueno, estan ahí pues apuntant els últims passos en la pretemporada. Falta ese partit front al PSG femení, també falta ese partit front al Newcastle en el trofeu TM.
1: I ahir, en acabar el partit, Miquel Crespo feia balanç fins ara del que està sent la pretemporada. Com està veient l'equip, Miquel Crespo?
5: Al final, yo creo que lo más importante es tener una pretemporada lo más completa y compleja posible, ¿no? Eso te hace sumar experiencias. Al final, creo que los equipos ingleses, el año pasado ya jugamos contra el Birmingham y yo nunca había tenido esa oportunidad. Vi un poco el ritmo al que juegan, ese ida y vuelta al que te llevan al límite a nivel físico. Y este año hemos entendido que podría ser una buena situación para poder trabajar y prepararnos, ¿no? Luego, pues bueno, rivales, pues quizás como el Levante, pues que también nos iba a ayudar con ese 3-5-2 que también tienen, el PSG, que nos va a obligar a defender mucho, a estar muy concentradas también en esa, bueno, parcela ya más defensiva. Entonces, bueno, pues son contextos que todos tienen y que nos ayudan a la hora de prepararnos porque nos suma experiencias.
1: Miquel Crespo, parlant fins ara el que està sent la pretemporada del València, després ja victòria davant el Llevant. Ara el pròxim partit, ja dic que és la pròxima setmana, el dimarts, davant el PSG, en les instal·lacions del Pinatar Arena, i també el que serà ixe partit de presentació, el trofeu TM Grupo Immobiliari, el nostre patrocinador, així l'Antonio Puigcerdà, també davant un gran rival,
0: set días antes que el tornar a Lliga contra el Newcastle. Deia Miquel Crespo que no s'havia enfrontat a ningun equip internacional, pues ahí usted van a tirar 3 en esta pretemporada. Eso es lo que al final pues també provoca el València Club de Futbol el pròxim 23 d'agost a les 8 de la vesprada, diumenge, així en el Antonio Puigades. Entrada lliure, entrada de lliure accés, aixina que qui vulga vindre pot vindre a disfrutar, perquè quan se ve a veure el València femení és pur disfrute. De fet, l'altre dia se comentava molt que l'equip jugava molt bé, aixina que ojalà contra Newcastle siga la mateixa sort.
1: Bueno, pues això, ja dic que els pròxims partits que tindrà el València femení en la seua pretemporada. També està en pendents de Yasmín, la jugadora del València femení que estava en la Copa d'Àfrica, que jugava les semifinals, i ahir pues va perdre la seua selecció de Marroc en la tanda de penals, Vicent.
0: Pues sí, ahir Marroc, que va caure front a Camerún en la tanda de penals de ISA Copa Àfrica. Una llàstima, perquè al final la jugadora del València femení és una de les jugadores pilars fonamentals del vestuari, veterana. Ja sabia el que era jugar una Copa Àfrica, també un Mundial, però no va poder alcançar ISA última baralla per a fer-se en la Copa Àfrica. Ahir, el partit que va ser de 0-0, però 1-3 se les penaltis per a Camerún femení.
1: Bueno, pues això en quant a l'actualitat del València femení. El Mestalla també, pues, que continua preparant el pròxim partit de la seua pretemporada, que serà este cap de setmana, el dissabte, així en l'Antonio Puigades, Vicent, davant el Nàstic de Tarragona.
0: El dissabte a les 8 hores, qui vulga vindre està superbenvingut i superbengudes. El pròxim dissabte a les 8, com diguem, l'Antonio Puigades, el València Mestalla, que comença la Lliga, encara li queda el 6 de setembre, però i se partit encara queda, recordem, el 15 d'agost frontal Nàstic de Tarragona, el 22 i se memorial super emotiu de Fernando Martín el 22 d'agost en Alcoi i després el 29 d'agost el partit frontal Orihuela en el seu trofeu. Encara queden 3 partits al València-Mestalla per a la posta a punt.
1: Un València-Mestalla que està també fent una molt bona pretemporada, 3 partits disputats, 3 victòries i aquest pròxim partit és així davant el Nàstic.
0: Damunt, més enllà dels resultats, que al final el que importa en pretemporada, pues, ja diem, a banda del marcador és pues, agafar bones sensacions, bon ritme, que els nous se vagin també adaptant, també els que es pugen de juvenils, pues recordem, el València Mestalla va tindre la primera prova front al Villarreal B, equip de primera federació, 0-3 del València en casa del Villarreal, dels Groguets, 1-2 front al Sunderland Sub-21, un partit molt complicat, però que finalment aconseguís resoldre-ho. I també, pues, per últim, en aquest gran partit el 8 d'agost, a la mateixa hora que jugava el Trofeu Taronja, la remontada 2-0 i finalment 2-3 front al Ciza.
1: I ja dic, té molt de mèrit el que està fent pues, la pretemporada el València Mestalla en aquestes 3 victòries davant rivals importants com és el filial del Villarreal, i tenint en compte també que té baixes importants, perquè diguem que la columna vertebral, jugadors importants com Jaume Durà, Gamón,
0: Mayol,
1: així és. I això estan en dinàmica de primer equip la pretemporada.
0: Sí, al final una de les coses, per això recomano a tota la gent que esta temporada vinga a veure la València Mestalla, perquè una de les particularitats que té el filial és que competeixen tinguen lo que tinguen. En el staff de Óscar Sánchez pues intenten sempre optimitzar tots els recursos, intentar treure el màxim partit als seus jugadors, aixina que pues esta temporada esperem que siga un molt bon any. Recordem que després d'aquest relleu de banqueta en el tram final, esta serà la primera temporada al mando de Óscar Sánchez.
1: Bueno, pues el Mestalla, que al igual que el primer equip, també pues està pendent del mercat de fitxatges, i bueno, pues anem a veure si pronte pues, tenim novetats també al respecte, perquè també pues, el filial se va a reforçar i va a fer fitxatges de cara a la pròxima temporada.
0: Pues sí, esperem que pronte puguem anunciar-ho, serà bones notícies, però bueno, quedem a l'espera. Primer que res, hi ha que centrar-se en el que tenim, en els juvenils, en els que van anar pujant, y sobre todo que están en plantilla, que també baixaran del primer equip, com és lògic, quan se vaig apropant la dinàmica de Lliga.
1: Bueno, pues, això ha sigut tot, este informatiu del València, d'este dijous, 13 d'agost, anem a deixar-ho així, perquè ja diem esta vesprada, tornem a les 7:30 de la vesprada per a contar-vos ixe partit, el últim partit de la pretemporada del València. València, Hèrcules, 7:30 de la vesprada, sí, en el Antonio Puigades de la Ciutat Esportiva de Paterna. I podreu veure este partit, ja dic, per la web, pel canal de YouTube del València. També escoltar-nos en el cotxe a través de l'app i en els dispositius mòbils de Android Auto i CarPlay. I com podeu veure també, pues, este informatiu tots els dies, els que no arribeu al directe ara també, pues, queda gravat en l'app, podeu veure de nou este informatiu i si no al podcast en iVoox i Apple Podcast. Ho deixem així, esta vesprada tornem en ixe València Hèrcules.
2: Han escuchado una reemisión del informativo. Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment. Van a escuchar una reemisión del Partit del València.
1: Este es l'11 del València que vol guanyar per respirar més tranquil en la porteria. Ve de fer un molt bon partit a Mallorca, va salvar al València la derrota al de Macedònia. Stole Dimitrievski, defensa banda dreta, debuta Wim Mestalla, ja va debutar en Mallorca. El lateral argentí Renzo Sarabia, parella de centrals, el d'Aldaya César Tàrrega, acompanyat pel de Denia, que se manté com a central després del seu bon partit per Anta Muriqui. Ahí va estar Pepe una altra volta. En la banda esquerra, el capital de Pedreguer, José Luis Gallà. Centra el camp, doble pivó per argentí Guido Rodríguez. I ahí està una de les novetats en el València. Torna la titularitat, el de Gillette, Javi Guerra. Les bandes per al belga Largi Ramazzani. I l'altra novetat, el sevillà Luis Rioja. Y en la davantera el argentí, el vikingo Lucas Beltrán. Y el Nigeria, que ve de marcar el gol del empate en Mallorca, Sadiq Umar. Y per part del Girona de Michel, en la portería va a estar Paolo Gazzaniga. En defensa, Ornau Martínez, Vitor Reich y Blind. En compañía de Alex Moreno en banda izquierda. Bitzel, Lemar, Iván Martín en un tribote en el centro del campo. Y el tridente ofensivo per al marroquí Unagi, Chigankov i l'argentí Claudio Echeverri. Guantara Víctor Barea, anem a veure ixe moment, la entrega del baló a Juan Costa, al fill del primer golejador del València en un hat-trick.
6: Ahí está el capitán José Luis Gallá haciendo entrega de ese balón de la época, ese balón vintage, con el aplauso de Mestalla, el reconocimiento a Juan Costa, autor de ese primer hat-trick en la Liga, en el camp de Mestalla, hijo y nieto de Juan Costa, que reciben el balón y también el aplauso de Mestalla, el encargado de hacerles entrega del esférico, nuestro capitán José Luis Gallá.
1: Pues tot está preparado para que comience el partido, jornada 32 de la Liga en este dissabte 25 de abril. Buena temperatura de 9-20 graus y volem la victoria, volem guanyar. Ahí está la piña del nostre València abans de comenzar el partido. Tots ahí units, tots junts, per a buscar la victòria, com diem. Equip, jugadors, afició i Mestalla, és molt important guanyar avui. Pues a veure si és de veres, quan ja està tot preparat. Mira l'àrbitre, Alejandro Muñiz Ruiz, el cronòmetre, comprova que tot estiga d'acord. Ahí está el conte enrere del València, va a començar el partit, vinga, a per la victòria, a per ells València. Ahí está,
7: vamos, chicos,
1: el baló ja en moviment, la fica Pepelu, llarga i se baló per a Sadiq Umar, i la pilota ahí que vol recuperar i que toca Renzo Sarabia. Ja sabeu que des de qualsevol part del món podeu connectar-se a l'app, a la web, al canal de YouTube i veure la retransmissió d'este partit.
6: per la ràdio, com sempre, 92 punts de la FM, emissores col·laboradores, i avui també l'opció d'àudio Movistar, l'àudio 6 de Movistar, per escoltar els comentaris de Ricardo Arias, de Víctor Barea i de Servidor. Quan ja roda la pilota, està jugant ara el Girona des de darrere, un Girona que avui vestix completament de groc, una indumentària que al senyor Ricardo Arias no li agrada gens ni miqueta. Esperem no. que no li doni sort a l'equip català. Quan tareixa pilota la tallava Lucas Beltrán, aixuant també ahí en defensa el valor per a Blin. Blin buscant ahí a Witzel, està jugant en un tribot, Witzel, Lemar, Ivan Martín, l'equip de Michel Sánchez en este començament de partit i en este primer minut de xoc. Lo que han dit Ricardo, ara n'hi ha que ficar-ho en pràctica.
7: Ahora es cuando más me fijo en la actitud del equipo, ¿no? En los minutos iniciales. A ver de qué es capaz, cuáles son las pretensiones del equipo y sobre todo cómo sale, ¿no? Cómo sale a encarar el partido y a ver si intenta desde el primer minuto adueñarse del control del balón y del partido.
6: Bueno, pues ahí está el Jonathan en la pilota desde darrere, en esa pared central. Blind, el veterano neerlandés, en compañía de Vitor Reis, el brasiler. Andará ahí en Darris. El baló, pero al seu porter.
8: Vamos a presionar Pablo arriba, Gacheri, ¿eh?
6: Sí, sí, está en frente a esa presión d'alt.
8: A ellos les gusta salir con el balón jugado. Nosotros intentamos evitarlo. Bien, ahora César en la recuperación.
6: Ahí está César Targa, jugant arrere, buscant el pase. Pero a Stole Dimitrievski, el porter de Macedonia, que ya dio en vez de hacer un molón partit en Mallorca, ¿eh? Parades decisives.
7: Dásela a Pepe Lu.
8: Fue clave en ese momento en el que íbamos por detrás en el marcador. Y el Mallorca apretaba, dos intervenciones de mucho mérito.
6: Bueno, pues la pilota ahí que la va a jugar el Valencia y no pudo controlar Lucas Beltrán. La pilota arrere es de Alex Moreno, el lateral para el soporter, para Gazzaniga. Ahí estaba la presión con Dien de Sadik. Buena recuperación la cafeta el Valencia. Ahora que se la importa Luis Rioja per banda. Ahí está Luis Rioja tratando de ganarse en el Sevilla. La volía colocar Dislaria, no ha pogut. Y el balón que el trau y que vol traure el Girona en llarg, ojo ahí a la esquena de centrals, y se baló ahí para Claudio Echeverri, l'argentí, pero bona la recuperación que ha fet el Valencia. Está jugando Javi Guerra, ahora per la pilota, la recupera en ells. El baló que va a ser per al Girona, pero un agi, el marroquí, quan n'hi ha hagut falta. Ha hagut falta.
8: Y llama el colegiado a César Tárrega para advertirle. Decirle que vaya con tranquilidad. César dice que no había absolutamente nada. Se quejaba al margen de la falta abajo de un golpe en el rostro. El futbolista del Girona, sirven ellos ya la falta en corto.
6: Bueno, pues ahí está jugante el Girona. Desde darrere traguen la pilota. L'equip català buscaba el pase ahí para Tomás Lemar. Ahora a la dreta. Palo para Arnau Martínez, el lateral. Buscan de nou para central para Vitor Reis, el brasiler. El jugador se dice el Manchester City. Ahí está Vitor Reis buscando a Raúl Martínez, lateral en banda. Ojo ahí, que se va. Chigan Cosper banda. Ojo ahí a la centrada, la pilota arrere. Ahí estaba bien colocado Javi Guerra. Pero Traure y Chevaló. Pero que llueve ya José Luis Gaya desde la izquierda. La pilota para Sadik. Sadik en la disputa y Chevaló. Ahí está Sadik, Gaya. Y Gaya arrere ya. Ayudanse ahí en Pepelu. Que ahí está jugando de central el de Denia. Sí, señor. Després del bon partit va fer en Mallorca, parant a Muriqui, pues ahí está Pepelo en la pilota. Pepelo en curtet, Javi Guerra. Javi Guerra vol traure ixe baló des de darrere, i Xara també pressionant-nos ahí l'eixida de baló. Tenia que superar ixa pressió.
7: Ojo, esos balones ahí, ojo.
6: Allà per a Dimitrievski, i Dimitrievski en curtet. Per a que traga la pilota Pepelu. Pepelu jugant la llarga, buscant de Lucas Beltrán. Contra Lucas Beltrán. Apareix Ramazzani, no ha pogut. Allà va una altra volta Javi Guerra, reclama unes mans. Javi Guerra, però l'àrbitre diu que no passa res, que continua el xoc. I la pilota és per al Girona. Ara per banda esquerra Àlex Moreno. Àlex Moreno que busca el passe per a Unagi, el marroquí. Però que tente estava ahí, que ve Luis Rioja. Con Lila lleva Luis Rioja. En la ayuda defensiva era importante.
7: Vamos a Sadik, vamos a Sadik.
6: Ese balón ya, espera Sadik. Corre en compañía de Vitor Rey, Sadik. El brasiler y el nigeria. Ahí
8: falta
6: está Sadik.
8: Sadik.
6: Falta, sí. La falta de Sadik, porque dio el árbitro que la agarrat. Que la agarrat a Vitor Rey. Y la falta.
7: Una mano he visto yo moverse por el aire, o sea que.
8: Sí, Sadik agarró al defensor del Girona. Lo vio claro. Muñiz Ruiz, que señaló esa infracción.
9: Bueno, pues la pilota que va a ser Peral Girona en este minuto ya Sink. Super H sin primer minuto de show de esta primera parte. Empata cero marcador entre Valencia y Girona. A lo que vol recuperar el Valencia. La pilota que se va fuera había tocado en Javi Guerra. Per tant, el balón en servicio de banda que va a ser favorable al Girona. Desde darrere a la troga Chaniga, el porter Yark. Buscaba ahí el pase per a Chigankov. L'ucraïnès en la disputa de esa pilota. Ramazzani que la vol recuperar. Se limba el balón. Si le neta el balón a Ramazzani. Y es banda favorable al Girona. Desde la banda dreta, terreny de xoc de l'equip català. Va a traure Arnau Martínez. Ahí está Mestalla. Era al descans, donarem la xifra, però estem, jo crec que estem una altra volta molt a prop dels 45.000, eh? Perquè veig una molt bona entrada, eh? En lo que està sent...
8: I seguia entrando gente,
9: sí. Mestalla, l'estadi de la Lliga, més presència d'aficionats, el percentatge més alt partit darrere partit, vora un 90% d'assistència. Se diu pronte, però hi està la fidelitat, el compromís d'esta afició

0: Así comença l'informatiu del València.
1: Benvinguts a l'informatiu del València, l'informatiu d'UVCF Media Ràdio d'este dijous 13 d'agost, on el València ficarà el punt i final a la seva pretemporada esta vesprada a les 7:30, així a l'estadi Antonio Puigcerdà des de la ciutat esportiva de Paterna, davant l'Hèrcules. Altre partit que podreu veure per la A, per la web, pel canal de YouTube del València, com heu vist tots els partits d'esta pretemporada. També el partit d'ahir davant el Teruel, en eixa derrota 0-1, i un partit que, per cert, també va tindre pues, molt bona acceptació i rebuda entre els aficionats pues, valencianistes pel que fa pues, a l'audiència. Més de 40.000 reproduccions en YouTube el partit d'ahir davant el Teruel. I avui, pues, altre partit davant altre rival de la primera ref, com és l'Hèrcules, com va ser ahir. Ixe partit davant el Teruel, que ja diem, va perdre el València 0-1, en un partit lleig, gris, espès del València. Ara comentarem més detalls del que va ser el partit d'ahir, on el míster, l'entrenador de València, Carlos Corberán, va alinear un 11, ja ho comentarem en l'informatiu, que anava a ser pues, un equip amb els jugadors que havien tingut menys minuts en el trofeu taronja i que anava a haver molta presència de jugadors canterans, de jugadors del Mestalla, com aixina va ser, i també on va donar continuïtat pues, al plantejament que ja van veure en el trofeu taronja i que ahir se va tornar a repetir. Va jugar amb tres centrals i dos carrilers. Veurem en la vesprada d'avui, en ixe partit davant l'Hèrcules, tot apunta que el 11 que va jugar el València davant l'equip alacantí pues va ser el que va ser titular en el trofeu taronja. Per tant, estem parlant d'un equip que bé podria ser el que pot debutar en la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta Vigo, això sí, a l'espera que arriben els fitxatges, les incorporacions i els reforços per a l'equip. Bueno, pues ara ho comentem tot i també parlarem i vos comentarem i farem balanç a lo que ha sigut també o el que està sent la pretemporada del València femení, que ahir li va guanyar al Llevant, així a la ciutat esportiva de Paterna, 3-1, deixant bones sensacions, sobretot en la segona part, l'equip de Miquel Crespo, de cara a lo que serà pues, el retorn a la Lliga F. La primera jornada, el València jugarà fora de casa davant l'Alavés, i la segona jornada, així en l'Antonio Puigcerdà, que per cert, ja coneguem dia i hora per a ixe partit, per a l'estrena del València femení, així a l'estadi de Mestalla i en la seua afició. Serà el dissabte 5 de setembre, 12 del matí, en ixe partit davant el Madrid CF. Bueno, pues parlarem del València femení, parlarem del Mestalla també, que està preparant el seu pròxim partit, el d'este cap de setmana, davant el Nàstic de Tarragona. Bueno, pues tot ho comentem ja, així en l'informatiu del València, que ja diem, al igual que tots els partits d'esta pretemporada, també este informatiu el podeu veure per la app, per la web, pel canal de YouTube del València, escoltar-lo també pues, en el cotxe a través de l'app del València i en els dispositius per als mòbils de CarPlay i Android Auto, ahí també podeu pues, escoltar-nos, i els que no arribeu al directe, ahí també teniu el nostre podcast en iVoox i en Apple Podcast. Bueno, pues feta esta presentació, Vicent Burguete, Anem allà, què tal? Com estem?
2: Bueno, está Robi. Anem allà.
3: Perquè, bueno, després de la vesprada d'ahir, avui toca la de avui, el seu partit front a l'Hèrcules, on veurem a gran part de l'equip titular en el trofeu taronja i, pues, bueno, veurem què tal se'ns dona contra altre equip de primera federació en Issa Cursa per a preparar el partit de pretemporada.
1: Bueno, pues això serà, ja dic, aquesta vesprada a les 7:30, i aquest últim partit de la pretemporada del València davant l'Hèrcules, però primer anem en el que va ser ahir ixe partit del València, penúltim de la pretemporada, davant el Teruel, un equip de la primera ref. Ja ahir durant la retransmissió pues ho comentàrem, que no va ser un bon partit del València, un partit lleig, gris, espès. El València per moments va dominar el partit, però li va faltar claretat en atac, no? El gol del Teruel, i que a la fi pues, va suposar la derrota del València, va vindre una jugada pues, desafortunada, mal eixida, del porter Cristian Rivero, i ahí s'avançava pues, el Teruel al marcador. Bueno, pues un poc, i això va ser el partit d'ahir, Vicent.
3: Sí, al final Issa errada del guardameta pues va passar factura en el marcador. A partir d'ahí el València no se va saber recomposar, no va saber trobar el seu joc i pues no va saber remuntar un marcador pues que bueno, era lo menos esperat, però això és futbol, aquestes coses passen. En ese partit que vam veure ahir per l'esprada faltava grandíssima part de l'equip titular, que sí que veurem esta esprada, però de totes formes encara i en equips, jugadors del primer equip.
1: Pues se sol dir millor que aquestes coses passen en la pretemporada i no pues, quan comença la Lliga, el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo. Ara després parlarem d'aquest últim partit que té davant l'Hèrcules. Va ser un equip diferent el que va plantejar Carlos Corbena, però a veure si també podem acabar en bones sensacions de lo que serà pues, el debut de la Lliga i anar corregint també pues, aquests errors, tot el que ahir pues, no va eixir, no va acabar de convèncer pues, tàcticament, a veure si avui en el partit d'esta vesprada ho podem veure.
3: Sí, bueno, en el partit d'esta vesprada esperem veure un futbol millor, perquè ja t'he dit que ahir per l'esprada pues, va ser un partit, com bé has dit, pues, fred i lleig, però bueno, és el que dius, al final és millor fer un partit de Xina i corregir totes les errades a dia pues, 12 d'agost que el primer partit de la competició domèstica front al Celta, el pròxim dissabte.
1: Bueno, el València i Carlos Corberán, que va alinear pues, un 11, com hem comentat, amb els jugadors que van tindre menys minuts en el trofeu Xaronxa. Ahir van ser molts els jugadors canterans que van disputar aquest partit davant el Teruel. La iniciació va ser en Cristian Rivero, en la porteria. En aquesta defensa de tres centrals, en Guanyala, Diacabí i Iker Córdoba, un doble pivot format per Aliu Dien i Aaron Mayol. Els dos carrilers per l'esquerra va estar Gallà, per la dreta de Otorbi, en aquesta defensa, com diem, de 5, Dien i Mayol pues, en aquest doble pivot, les bandes per Almeida i Dani Raba, i dalt pues, va estar Dan Juma. Ixe va ser pues, l'equip titular, com diem, on el míster Carlos Corbenán, Vicent, va donar continuïtat a lo que ja van veure en el partit del trofeu taronja. Ahir també se va tornar a repetir en aquest partit davant el Teruel, aquesta defensa de tres centrals i dos carrilers.
3: Sí, bueno, al final d'això se tracta de poder fer que l'equip s'adapte a diferents sistemes, però clar, sí que és de veres que té que estar ben treballat en aquesta línia de 5 defenses, 3 en atac, després el migcamp en aquestes 3 peces i el atac en 2 referències, pues clar, al final sí que és de veres que quan estiga ben treballat pues sol i sirve. Al final un equip que se pot adaptar tant a una 4-3-3 com a una 4-2-3-1 com a una 3-5-3-2 pues òbviament sempre té més enteros per a poder competir en Lliga, pero sí que se verá es que poquet a poquet, perquè este és un sistema quasi pràcticament nou, i haurà que veure com s'adapten les peces a este nou esquema, però és un esquema que, sense dubte, cada vegada se veu més en el futbol professional, en les lligues europees, i si està ben treballat, pues, pot significar i se sople d'aire fresc que li fa falta a l'equip.
1: Jo crec que és un plantejament el que està fent, pues, Carlos Corberán, que van veure en el trofeu taronja, a dir també davant el Teruel, anem a veure esta desprada, davant el Hèrcules, però bueno, a falta de que arribi, pues, el lateral dret, que continua, pues, negociant el València per incorporar-lo, pues, quan abans. És un fitxatge i un reforç que necessita l'equip, per lo que ja han comentat, perquè Fulquier, pues, encara que està en el tram final de la seva recuperació, no va arribar per al debut de la Lliga. Recordem que també està lesionat Luis Rioja, altre extrem del València. S'ha dit que és un

0: que esperem que vinga el abans possible perquè és que l'equip ho necessita, pues un sistema de 5 defenses el que te pot permetre, llevant el partit d'ahir, és que al final un jugador que no siga un lateral pur pues te puga rendir en ese carril com a carriler, per exemple. És molt més fàcil reconvertir a un extrem en la posició de carriler, en tres defenses darrere, per a cobrir les seues errades defensives, que serien habituals, que reconvertir-ho en lateral i que se tinga que fer càrrec de tot el pes de l'equip per aquesta banda. Així que ahir, per exemple, li tocava a Otorbi, a Wanyala, anava provant aquestes peces front a l'ausència d'aquest lateral dret, que com tu dius, Robi, esperem que se tanque lo abans possible, però llevant això, pues pues hi ha que tocar també algunes peces en l'equip, en el sistema, però bueno, com l'equip aplega, que és l'important, a aquest primer partit del que jo crec que al final està clar que ahir no va ser un bon partit, però les conclusions s'hauran de traure a partir de la primera zona de Lliga.
1: Ja dic, va ser un 11 el que va alinear Carlos Corberán, pues amb molta presència de jugadors canterans. On cal destacar, i ho farem ahir en la retransmissió, Vicent, el debut de Jaume Durà i de Marc Martínez, dos jugadors pues, formats així en l'acadèmia i en una gran projecció i en molt de futur, i que ahir pues, també van complir el seu somni, i és el de debutar, encara que va ser en partit de pretemporada, en el primer equip.
0: Sí, en el primer equip la bona notícia d'ahir va ser Jaume Durà i Marc Martínez, un Jaume Durà que va ampliar el seu vincle en l'equip el passat mes de juny. Pues, podrem disfrutar del seu futbol més temps, com venim disfrutant molts anys, perquè, Robi, tu saps des de quan està Jaume Durà així en Paterna?
1: Pues a mi, jo crec que no ho sé exactament, però des de ben xicotet.
0: Home, per supost, des de Aleví. I Marc Martínez també en aquestes primeres etapes formatives. Així que ja duem pues, prop de 10 anys disfrutant del futbol de Jaume i Marc Martínez.
1: Marc Martínez, que en el tram final de partit, quan va eixir, a punt va estar, de marcar el gol de l'empat. Va tindre pues, bueno, un llançament que va llepar el pal de la... El pal de la porteria del Teruel, o sea que a punt va estar Marc de debutar i en gol,
0: Bueno, ha fet molts gols en Paterna, una llàstima que l'Air no fora en el seu debut, pues no convertirà aquesta ocasió, però és de veres que Marc Martínez, així com Jaume Durà, du així des de Alevins, és que Marc du des de prebenjamins. Va ser el seu primer equip pràcticament del València Club de Futbol i ha continuat hasta pues, tindre aquesta ocasió en el primer equip. Encara és pronte perquè recordem, és de la generació 2009, és a dir, és juvenil de segon any, però sí que és de veres que està molt acostumat a jugar en els majors. Per exemple, l'any passat, siguent juvenil de primer, pues va estar quasi, bueno, pràcticament tota la temporada va estar en el juvenil A, des de tercer any, i és més, siguent cadet, pues se va completar la primera temporada en el juvenil. Va marcar 11 gols en Lliga Nacional siguent encara cadet, el que ens parla de que al final pues, Marc Martínez és una de les joies d'ací de Paterna, és un internacional també en la selecció espanyola i pues, bueno, és un mitja punta, un 10 tirat a la banda, però bueno, com vam dir ahir en la retransmissió, Marc Martínez i Jaume Durà no se solapen en absolut, són dos jugadors que són totalment complementaris, de fet ho veurem en alguna jugada, i Jaume Durà per la seva banda, si vols que faig un perfil ràpid, Robi, Jaume Durà és un mig punta que juga per davant del mig camp, per darrere del davanter, però que en aquestes últimes temporades ho hem vist en la banda, sobretot en la temporada passada en el València-Mestalla. Jo crec que este any la que entra ho veurem en la seva posició natural, com a número 10, però ja diguem, tant Jaume Durà, generació 2008, internacional en la selecció espanyola, com Marc Martínez, 2009, i també internacional en la selecció espanyola, pues van debutar ahir en el primer equip, ajustant-se a aquestes necessitats per unes coses o per altres, però la veritat que van estar bé també sobre el camp, tampoc se va notar tanta presió que tendrían al final debutar en el primer equipo de Valencia, habente criat así, pues tiene que ser un plus. I pues esperem que aprofiten tant esta oportunitat com la que les dona també Òscar Sánchez en el Mestalla, perquè, per molt que siguin habituals, recordem que són encara juvenils.
1: Ja dic, va ser de...

0: L'únic que destacable, més positiu del partit d'ahir, pues veure als canterans, en este cas a Jaume Dura i a Marc Martínez, debutar, perquè bueno, ja ho havien fet Alejandro Panaig, que va eixir també en la segona part, ja va debutar i en partit oficial la Copa del Rei la temporada passada, també ho havia fet Aymar Blázquez, però bueno, sí que menció especial a Jaume Dura i a Marc Martínez.
1: És més, fixa't com és el futbol, com és paterna, la dimensió que té el futbol formatiu, que ahir, a banda dels jugadors que van completar el partit en el València, que són més de 11, així Medellín paterna, pues també en el Teruel hi havia fins a 4 jugadors que han passat per així per paterna. Sí que és de veres que uno no es va formar, però Alejandro Palop, que va ser el protagonista en el informatiu, el fill del mític Andrés Palop, no va poder participar per una lesió, però també va ser format així en Alevins. També Carlos Igual, que sí que finalment va jugar, també l'escoltarem així en l'informatiu, el lateral esquerre, que va estar des de categoria prebenjamí fins a juvenil, tota la vida així en paterna, i també pues, Mario Cessé, que va passar en aquesta generació 2003, la veritat que va ser talentosíssima, aquesta generació en els mítics torneigs que guanyaren, i per últim, Sergio Moreno, que també va estar en els files del València Mestalla, encara que no en etapa formativa.
0: Bueno, pues ja dic que això en quant a aquest partit d'ahir del València davant el Teruel. Avui el partit davant l'Hèrcules a les 7:30 és l'últim partit de la pretemporada del València. Ja dic, a veure si avui pues, l'equip acaba en millors sensacions, en bones sensacions de cara a lo que serà pues, el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost a Mestalla davant el Celta Vigo, perquè avui també l'equip va ser completament diferent, ja ho contarem, que anava a alinear Carlos Correa en dos equips diferents, com ja han dit ahir, els que van tindre menys minuts, menys presència en el trofeu taronja, es van eixir en la segona part. Gallà, recordem que va jugar i avui no jugarà, perquè bueno, va jugar només 34 minuts, va jugar el dia d'ahir, i avui ja diuen Gallà no jugarà, i la resta pues, van a ser els mateixos Vicent que van jugar el trofeu taronja, que ja diem pot ser pues, l'equip titular que s'enfronte al Celta de Vigo en el debut de la Lliga.
1: Bueno, si vos te repetís que l'alineació del trofeu taronja per a refrescar un poquet, que entre tant de lío entre un equip i altre, pues al final anem a refrescar un poquet la ment. En porteria estava Stole Dimitrievski, línia de defensors per a Jesús Vázquez, Tàrrega, Pepelu, Justin de Haas i José Luis Gallà.
0: És a dir, van jugar en tres central, de Haas, Pepelu com a tercer central i Tàrrega, i dos carrilers llargs, com va ser, pues, ja dic, Gallà, fins que va ser expulsat, i Jesús Vázquez per la dreta.
1: Exacte, i després, si continuem en la medular, en la sala de màquines, estaven Javi Guerra, Guido Rodríguez i Filip Urinitz, en ese golaç, que ahí vegem ara en pantalla, en la cama esquerra. Anava a dir la cama mala, no, vaig a dir la cama menos bona, perquè vist lo vist, ho maneja de lujo les dues cames, i també, pues, en l'atac, Rinosuke Sato i Hugo Duro. Veurem esta vesprada en quin equip es col·laboran, però segurament va ser en este, i també en la banqueta estarà sí. També participació del València Mestalla.
0: Sí, va jugar en un 5-3-2, al igual que ahir. És cert també que per moments també va acabar jugant 4-4-2 en tram final de la del partit ahir davant el Teruel, però el plantejament d'inici va ser ixe 5-3-2, el mateix que va ser davant el trofeu taronja, i anem a veure avui, perquè està Jesús Vázquez, que pot jugar en el carril dret, i per Gallà no va jugar, perquè ja va jugar pues, ahir, i en ixe carril dret ahir va jugar Otorbi, però bueno, també pot estar Rodrigo Gamón.
1: Això també diria, jo crec que
0: Rodrigo Gamón, perquè Otorbi va jugar ahir pràcticament tot el partit, però bueno, avui en ixe carril dret, Rodrigo Gamón, que ja va jugar de lateral en esta pretemporada, i la resta de l'equip pues, pot ser el que hem dit del taronja.
1: De fet, la meua aposta és que Jesús Vázquez estarà en ixa posició natural en el lateral esquerre, i pues, Rodrigo Gamón serà el encargat de defendre en el carril dret, en un terreny que ja coneix. Jo crec que també això té que ajudar. Jo crec que al final no és el mateix debutar en una dinàmica nova, no? En el primer equip, en un camp que no coneixes, a fer-ho en l'Antonio Puigades, que és acostumat a jugar, en el cas de Rodri Gamón. Com a curiositat, recordem que Rodri Gamón és un davanter que va vindre així sent pràcticament un número 9, després va passar a la banda i pues després en el Mestalla, paradoxicament, en el filial va debutar com a lateral perquè no hi havia lateral si s'ha jornada, i després ara en el primer equip també ha debutat com a lateral, és a dir, ha debutat en el primer equip i en el segon en una posició que no és la seua, però en Carixina, bueno, pues, dona rendiment.
0: Pues veurem, però ja dic, els que no van jugar ahir pues jugaran el dia d'avui i que van ser pues els titulars de tranxa a excepció de Gallà. I en eixa banda dreta pues podria estar Rodrigo Gamón, el jugador Mestalla, que ja en esta pretemporada pues ha jugat de lateral. I ja diem, eixa podria ser el 11, sobretot la columna vertebral de cara a lo que serà el debut de la Lliga el pròxim 22 d'agost davant el Celta de Vigo, a la espera també que arriben pues més fitxatges, més reforços, i se lateral dret en el que està treballant el València per a que pugui arribar en els pròxims dies. Però bueno, jo crec que això és el que veurem esta desprada, Vicent.
1: Sí, també haurem de veure els jugadors del Mestalla, perquè el dissabte a les 8 pues, el València-Mestalla, que té ese partit front al Nàstic de Tarragona, ja que veure també com mesuren els esforços. Aixina que, pues, veurem també els jugadors que podem veure de l'acadèmia, que jo crec que, Robi, que també la gent que va vindre a ir a Paterna i la que ve avui, pues també tens ganes, no?, de veure pues, sang fresca, jugadors que venen des de baix. Al final, la cantera del València pues, és una de les millors d'Espanya i d'Europa, i pues, sempre volem veure qui ve per darrere.
0: Bueno, pues això ja diem en quant al València, el partit d'esta vesprada, 7:30 davant l'Hèrcules. Ara després també anirem pues, a Alacant a conèixer pues el rival que s'enfronta a la València, és altre equip de la primera ref, al igual que ahir, que el Teruel, però bueno, els Hèrcules València, València Hèrcules sempre han sigut duels de màxima rivalitat, sobretot quan estàvem en primera, fa molts anys que no s'enfrontem, pues si mal no recorde fa 15 anys de l'últim enfrontament entre Hèrcules i València en primera divisió. En els últims anys ha sigut més el filial, el Mestalla, el que s'ha enfrontat a l'Hèrcules. Però bueno, avui és un partit, és pretemporada, però és un València-Hèrcules, i ara després també s'anirem pues, a Alacant per a conèixer el rival, que bueno, que ha fet 10 fitxatges esta temporada, l'Hèrcules, en un projecte per a pujar. O sigui que va ser un rival dur el que li espera al València, perquè coneguem, ja dic, també aquesta rivalitat que sempre ha estat. Els jugadors circulant segur que ho plantegen esta desprada sin el Puigades, eh?
1: Bueno, de fet, l'últim partit del València-Hèrcules en primera divisió va ser molt bé fa 2011, te veig bé de memòria, Robi.
0: Me recordo perquè vaig estar en aquell partit.
1: Eres enciclopèdia, eh?
0: Ja són molts anys, ja són molts anys, però sí, era en aquell partit de primera, li guanyarem a l'Hèrcules així en Mestalla, i li guanyarem també en el Rico Pérez. Guanyarem els dos partits, i això és l'últim enfrontament, ja dic, en primera divisió. Els últims anys ha sigut en el filial, ahir tindràs tu més memòria, entre Mestalla i Hèrcules, però bueno, no deixa, dic, de ser un partit de pretemporada, i jo crec que aquesta rivalitat segur que va estar present per part dels alacantins esta vesprada en el Puigades.
1: Sí, bueno, de fet, pues, l'últim partit de l'Hèrcules en el Puigades front al València-Mestalla, si mal no recorde, se li va donar millor als equips, bueno, l'equip d'Alacant, jo crec que van guanyar 1-2, jo crec que també tirant de meroteca, per si la gent li entra també un poquet la nostàlgia, els últims golejadors del València-Hèrcules, quan guanyarem i se partit que te'n recordaves, va ser Aritz Aduriz i Tino Costa, que recordem que té el seu fill així en l'acadèmia, sempre present així a Paterna, i també pues, al final, com tu deies, era un xoc que últimament ha sigut més habitual entre filial i Hèrcules que primer equip i Hèrcules, i ja per a resumir, recordem que 85 partits en total entre València i Hèrcules i 39 victòries.
0: Bueno, ara després anirem a Alacant. Això en quant al partit d'esta vesprada, el que ja comentaren el partit d'ahir, que no té massa història. En quant al mercat de fitxatges, continua tot igual. Ens pregunteu cada dia si n'hi ha novetats. Bueno, pues, no n'hi ha massa novetats al respecte. El València continua negociant per fitxar ixe lateral dret, per arribar pues, a un acord amb el jugador i amb el club, evidentment, per a que, pues, a veure si en els pròxims dies pot arribar ixe lateral que necessita l'equip, però ja diem, no n'hi ha massa novetats al respecte en quant al tema del lateral. Això en quant a les arribades, en quant a les eixides. André Almeida, que ja comentaren, la setmana passada tenia una oferta per eixir al Swansea, no va voler, s'ha quedat i ahir, de fet, pues, va jugar. Va ser titular, no va jugar davant el Liquase, però ell sí que va jugar davant el Teruel. Ell està a l'espera també de resoldre el seu futur i de tindre pues, una oferta que convenci al jugador, però de moment aquesta oferta tampoc arriba al València, i així està la situació en quant a eixides i arribades.
1: Veurem què passa d'ací, 13 d'agost al 1 de setembre, el dia que se tanca el mercat. Ja sabem que el mercat de futbol esa vegada és imprevisible i, pues, bueno, per molt que ara estigui en la rampa d'eixida, no sabem si André Almeida, pues, al final tens que comptar en ell per a la Lliga, ho tens que entendre enxufat. És una bona forma donar-li minuts en partits com el d'ahir, front al Teruel, que al final són partits per a que els jugadors del Trofeu Taronja que no van jugar, no van tenir aquesta oportunitat de sumar minuts, pues, vagin sumant, se vagin agafant al ritme competitiu i l'equip. I, pues bueno, veurem què passa en André Almeida, però sí, també a l'espera de trobar ixa peça urgent en el lateral dret, perquè, clar, ja la Lliga comença la setmana que ve i, pues, Corberà necessita un jugador natural.
0: Continuem en este informatiu del València, d'este dijous 13 d'agost. Anem a continuar parlant d'ixe València-Hèrcules, esta desprada, sí, a les 7:30, a l'Antonio Puchades.
2: VCF Media Radio, la veu del València Club de Futbol. Conecta't al sentiment. Setmana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puchades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo. Inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer. Forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única. La de dos iconos que comparten su ADN. Siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo. Sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean. Dando lo mejor de nosotros. Unidos. Tots a una veu. Porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo. De sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe, a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. VCF Media Radio, la radio del sentimiento.
0: Nos vamos a Alicante para hablar con Gonzalo Blanes, periodista del periódico Información Televisión y de Apunt, uno de los periodistas que mejor conoce la actualidad del Hércules y también de esos enfrentamientos Valencia-Hércules, Hércules-Valencia, que históricamente siempre han tenido pues mucha rivalidad, aunque en los últimos años han sido más pues contra el filial, contra el Mestalla. Y el de hoy es un partido de pretemporada. Gonzalo Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
3: Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales.
0: Bueno, cuéntanos cómo lleva el Hércules a este partido esta tarde aquí en el Antonio Puchades.
3: En plena pretemporada, recuerdo que en Primera Federación la Liga arranca para el Hércules el día 29, es decir, todavía quedan 2 semanas de trabajo. La intención del técnico era jugar 2 partidos consecutivos, como va a hacer el Valencia, para dar minutos a todos los componentes de la plantilla. Hoy contra el Valencia, mañana será frente al Alcoyano. Y bueno, la verdad es que, aunque sea un partido de pretemporada y aunque el técnico en la previa nos ha explicado que no deja de ser un entrenamiento y es acumular trabajo, pues con ilusión, ¿no? Porque para el Hércules siempre es bonito poder cruzarse, aunque sea en un partido de pretemporada, contra un Valencia de primera división. Así que hay ganas, ¿no? De seguir el partido y de ver hasta dónde puede llegar este nuevo Hércules, que recuerdo ha hecho 10 fichajes a lo largo de la pretemporada y eso sí, continúa con Beto Compain como su entrenador.
0: O sea, otro proyecto en primera ref con el objetivo de subir, ¿no, Gonzalo?
3: Tiene que ser ese el objetivo. Recuerdo que el equipo pues se hundió cayendo a Segunda Federación después de la pandemia y la reforma, lo pasó muy mal. El ascenso frente al Lleida fue un punto de inflexión, pero claro, la Primera Federación tiene que ser otro paso hacia el fútbol profesional. Ese es el sueño, ¿no? Mínimo estar en Segunda División. El equipo cayó en 2014 y desde entonces ha sido incapaz de volver. Esta temporada se ha apostado fuerte y sí, efectivamente, no se puede dar otro argumento en la previa de la temporada que el Hércules tiene que ser candidato a lograr el ascenso a la Liga Hypermotion y volver a la Liga de Fútbol Profesional.
0: Bueno, perdisteis en el Trofeo Ciudad Alicante, ¿no? En los penaltis contra el Castellón, empatasteis contra el UCAM de Murcia. Así está siendo la pretemporada, ¿no? En cuanto a resultados.
3: Sí, algo irregular, solo ganó al equipo de la AFE, pero en un partido que fue más un entrenamiento. Es verdad que el equipo en los primeros partidos no pudo contar con todos los jugadores, que por ejemplo hoy no va a estar Toril, que es su referencia, es su delantero centro, pero tiene una dolencia en la rodilla. Tampoco Oriol Soldevila, un futbolista fundamental que sale de una lesión de larga duración y que están teniendo mucha precaución con él. Y Miki Bosch, uno de los refuerzos para la defensa, también tiene un problema en la rodilla, unida a la lesión de Obeng. Son 4 las bajas y el equipo todavía no le hemos visto lo que podía decir su 11 base, pero bueno, el técnico siempre nos dice que lo que quiere es que el día 29 de agosto contra el Murcia se vea el verdadero Hércules y que ahora lo que pretende es que se acumulen minutos. De hecho, hoy su intención es que los titulares jueguen un mínimo de 60-65 minutos para acumular ya trabajo y lo mismo sucederá mañana con el partido contra el Alcoyano. Así que yo creo que hoy veréis a un Hércules con un 11 bastante titular y hasta mediada la segunda parte no llegará el típico carrusel de cambios de los partidos de pretemporada.
0: Nos hablabas de Miki Bosch, que no podrá jugar el partido de hoy, un jugador formado aquí también en la academia, en el Mestalla, porque siempre Valencia, Hércules, Hércules, Valencia, como bien sabes, Gonzalo, han tenido grandes jugadores en sus filas, como no, Mario Alberto Kempes, Fernando Giner, Farinós, Rufete, jugadores ilustres,
3: Sí, por supuesto que sí, ha habido esa conexión, ¿no? Es curioso porque el otro día, hablando con varios aficionados del Senado, que se llaman aquí en Alicante, que son los aficionados más mayores, nos decían que los partidos más atractivos siempre habían sido contra el Valencia. Evidentemente, el hecho de que el Hércules esté ahora en horas bajas hace que los más jóvenes vean más rivalidad con el Elche o con el propio Intercity, que es el otro equipo de la ciudad de Alicante, pero históricamente, efectivamente, ha habido esa conexión, jugadores que han jugado en ambos equipos, Javier Subirás también ha sido un hombre importante en el Hércules, y bueno, la verdad es que hay ganas de volver a enfrentarse al Valencia en un partido oficial. Para eso aún queda, desafortunadamente, pero bueno, por lo menos hoy está la oportunidad de ver este partido de pretemporada.
0: Sí, porque los, como decíamos, los partidos, los duelos, Valencia-Hércules, Hércules-Valencia, históricamente pues han sido siempre pues de máxima rivalidad. Se han enfrentado en 86 ocasiones y hoy estábamos recordando aquí, Gonzalo, te acordarás que el último enfrentamiento en primera división, desgraciadamente han pasado ya muchos años, 15 años, ¿eh?
3: Sí, demasiado, demasiado. El equipo tuvo una etapa en 2010 que recordaréis que cuando ascendió el propietario apostó por jugadores de gran nivel como Drenthe, Trezeguet, Valdés, Farinós, Tote, pero claro, aquel gasto económico hundió al equipo. En segunda división ya se entró en un déficit grave y se cayó a segunda división B en la ruina. Esa es la realidad. Ha costado muchísimo restablecer otra vez el orden. Ahora el equipo ya no tiene deuda con Hacienda, ya no está ante los acreedores. Poco a poco parece que va funcionando un poco mejor, pero nadie esperaba que fuera una travesía por el desierto tan larga y sobre todo pasando por Segunda Federación. Pero bueno, vamos a ser optimistas y pensar que el Hércules ha salido de ese gran bache y que ahora está camino de retornar. Un poco como ha hecho el Castellón, esa es la línea que quiere seguir el Hércules y lo que busca obviamente es dar el salto que yo creo que sería el más importante, que es el de subir a Segunda División y ya entrar en el fútbol profesional.
0: Evidentemente siempre nos alegraremos que cuanto más equipos valencianos de la Comunidad Valenciana estén en la élite en el fútbol pues profesional, mucho mejor. Ahí tenemos pues al Castellón, como tú lo comentabas, que a punto estuvo de subir pues a primera, y bueno, pues el Hércules ojalá lo veamos pronto también. Pues hoy lo veremos aquí en la Ciudad Deportiva de Paterna, Antonio Puchades, pero bueno, ya en el viejo Mestalla no podrá ser, porque el año que viene nos iremos al nuevo Mestalla, pero ojalá volvamos a ver al Hércules en primera. Gonzalo, decías que mañana tiene dos partidos de manera consecutiva el Hércules, hoy aquí y mañana en Alcoy. El de hoy puede ser un equipo bastante titular, un equipo de peso importante.
3: Sí, yo creo que sí. Yo sinceramente creo también por el rival, hay que entender con todo el respeto que el Alcoyano también ha habido, sobre todo en las últimas etapas, muchos partidos atractivos, pero es un equipo de Segunda Federación. Hoy el Hércules es consciente de que se enfrenta a una Primera División. Yo creo que sí, que lo que la apuesta del Hércules de hoy va a ser muy parecida a la del día del Castellón. Yo creo que va a apostar por el once base, por un once que empieza ya un poco a sonar a los aficionados de cara al inicio de la competición y que probablemente haya más rotaciones en el partido de mañana frente al Alcoyano, pero yo, aunque no lo ha manifestado el técnico, mi sensación y mi intuición es que hoy vais a ver un poco más al Hércules titular, el Hércules que se enfrentará al Murcia en Liga, y que lo lógico es que el técnico priorice un poquito el partido de hoy por la calidad y por el rival al ser un conjunto de Primera División.
0: Gonzalo Blanes, gracias por contarnos pues la última hora del Hércules, de cómo llega al partido de esta tarde, un histórico, evidentemente, del fútbol, ya no de la Comunidad Valenciana, sino del fútbol español. ¡Suerte esta temporada!
3: Muchas gracias, encantado de estar con vosotros. Un fuerte abrazo.
0: Atre rival de primera ref, important, com estava comentant-nos el nostre company en Alacant, Gonzalo Blanes, perquè han fet un projecte per a pujar. L'Hércules, evidentment, pues, sempre ha sigut un històric, ja no de la Comunitat Valenciana, sinó també pues, de la Lliga, i ells han fet un projecte per a pujar. Pues a segona divisió, han fet 10 fitxatges i al València esta després espera un rival molt difícil, Vicent.
1: Pues sí, el Hércules que està reforçant bé, també va acabar la temporada passada pues, en jugadors de renom, per exemple, Fran Sol, mític davanter que va sonar sobretot per les lligues europees, pues està en el Hércules. Com deia el company, pues és possible que també vegem un 11 paregut a l'últim partit en el seu trofeu particular front al Castelló, en esa derrota en penaltis, però bueno, pues veurem també com se dona, perquè no deixa de ser un equip de primera federació, no? Ja que, òbviament, obviar res, ja ho veurem ahir, que tot pot passar sobre la gespa, però lo normal és que el València, en el seu equip titular, pues intente fer el seu xoc, se trobe més còmodo jugant així en el Puigades i puga pues, acabar en millors sensacions i sa pretemporada que pues, li falta este partit i ja estaria abans del partit frente al Celta.
0: Es l'últim partit de la pretemporada del València, el que viurem, vos contarem així des de les 7 i mitja l'Antonio Puigades, un Antonio Puigades de la ciutat esportiva de Paterna que va estar ple, bueno, se van pues, esgotar aquestes entrades per als socis VCF, que són estos partits així en la ciutat esportiva de Paterna van destinats només per a socis VCF i en qüestió d'hores se van esgotar les entrades per al partit d'avui, o sigui que tindrem també ple en el Antonio Puigades esta desprada, Vicent.
1: I a banda avui, pues, sense cap precaució, que ahir pareixia que tenies que veure en un ull un partit i en l'altre el partit de l'eclipse, i així que avui, simplement a plegar així, a les 7:30, sentar-te tranquil·lament, esperem disfrutar del partit i que el València pues, marque el màxim gol possible.
0: I els que no pugueu estar esta desprada així en l'Antonio Puigades, ja ho sabeu, teniu pues, l'opció de veure el partit per la nostra app, per la web, el canal de YouTube oficial del València, allà on estigueu, en l'apartament, en la muntanya, en qualsevol part del món, podreu veure el partit també d'esta vesprada davant l'Hèrcules, com ahir també pues, vau poder veure abans de l'eclipse solar i se partit davant el Teruel.
1: Estaves dient diferents puestos per a veure el partit. Avui no hi ha eclipse, perquè ahir pareixia que tots els miradors estaven copats i qualsevol puesto estava ocupat, però també no és mala hora ni mala vesprada avui d'estiu per a agafar els teus amics o a qui siga una tablet ordinador i veure el partit en VCF Media, en YouTube, en streaming, en aplicació, també escoltar per la ràdio des d'un bon mirador que per així prop en la comunitat valenciana tenim, no tenim pocs, la veritat, així que veurem avui a les 7:30 i ser partit de l'equip de Carlos Corberán. Recordem que no va ser tanta rotació com ahir, sinó que els titulars del Trofeu Taronja pues, jugaran i també ho farà pues, algun jugador del València Mestalla, com pot ser el cas de, com dit abans, de Rodri Gamón.
0: Bueno, pues ja dic que esta desprada a les 7:30, ja dic, els que no pugueu vindre així, al Antonio Puigades a veure el partit per la web o pel canal de YouTube, que bueno, pues, està tenint pues, molt bona acceptació, perquè bueno, el partit d'ahir són més de 40.000 les reproduccions que, bueno, pues lo que van ser eixos aficionats del València, més de 70.000 en el partit davant el Trofeu Taronja. Bueno, pues avui, pues en este últim partit de la pretemporada del València, també podreu veure, ja dic, per la app, per la web i pel canal de YouTube. Algo més?
1: Bueno, la veritat, ja que estem en dades del València en YouTube, pues tots els partits de pretemporada han tingut un èxit brutal. Agrair el vostre recolzament, valencianistes. El Dense 46.000, el Castelló 31.000, Stock City 27.000, així que tots estan en esa línia. La veritat que són xifres molt bones, però sobretot, lo important, esperem que en la Xespa, avui, esta vesprada, pues,
0: al final, aquestes bones audiències són les ganes que tenen els aficionats de veure al seu equip, Juan Bore, en el Trofeu Taronja, on va haver pues, una molt bona entrada, més de 41.000 aficionats, ja ho comentarem. La entrada, pues, la millor entrada dels últims anys, des del 2019, pues, més de 41.000 aficionats a l'estadi de Mestalla, en ple mes de agost, pues jo dic que és a tindre en compte que, bueno, que al final són les ganes que tenen els aficionats de veure el seu València, com, bueno, com estem podent comprovar també, pues, ja dic, a través del canal de YouTube oficial.
1: També te dic, a mi és que no me sorprèn res perquè per molt que pues el context, els contextos vagin canviant, la vida que l'afició sempre es manté en modo crucero, velocidad crucero, i sempre estan ahí en Mestalla.
0: Bueno, pues això en quant al partit d'esta vesprada, l'últim de la pretemporada, ara anem en l'actualitat de l'Acadèmia, el València Femení del Mestalla, ho comenté tot ara, sí, en l'informatiu.
2: VCF Media Radio, 87.6 FM, 100 quilòmetres per la costa ple de valencianisme. VCF Media Radio, la ràdio oficial del València Club de Futbol. Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Puigades.
4: per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions? Dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amés llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
5: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la tierra de valentía.
4: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
6: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Estúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
4: València Club de Fútbol Femenino. Vívelo.
0: Anem en l'actualitat del València Femení perquè hem conegut que l'estrena del València Femení en la Lliga F, en lo que serà el primer partit de la temporada, sí, l'Antonio Puigcerdà, la ciutat esportiva de Paterna, perquè recordem que el València Femení començarà la Lliga fora de casa, davant l'Alavés, però la segona jornada de Lliga, ja diem, l'estrena en l'Antonio Puigcerdà. Vicent Burguete, ja té dia i hora.
1: Día y hora, el día 5 de septiembre, la hora de las 12, en el Antonio Puigcerdà, en ese, bueno, pues Ansiat regresa a la Lliga F. La verdad que el València de Miquel Crespo, que está completando una muy buena temporada, de los tres chiques, ya digan, el último partido, que va a ser esa victoria en el Derby València, y per 3-1, en el gol de Salomé, de Carol y de Noa, y pues, bueno... El otro día escoltaron al míster.
0: El València Femení daba ante el Madrid de CF, jornada 2 de la Lliga, estrena Antonio Puigcerdà. Apunteu-seu també per als seguidors del València Femení, per a aquests aficionats i aficionades, que són molts també les que venen, així l'Antonio Puigcerdà, pues ja sabeu, diumenge 5 de setembre, 12 del matí.
1: I també recordem que este partit serà després de la jornada 1, després del debut, redebut del València en la màxima categoria de la nostra València femení, en la jornada 1 que s'enfronta al Club Esportiu Alavés. Recordem que no veiem este partit des de el 20, bueno, des de la temporada 22-23 en la que van guanyar així en el Puigcerdà 2-1. Esperem que se repitja el resultat.
0: Un València femení que continua el seu treball de pretemporada, ara ja pensant en el pròxim partit, que serà la pròxima setmana davant el París Saint-Germain, rival dur, París Saint-Germain femení és un dels rivals potents i que aspiren a guanyar la Champions femenina. Pues això va ser el pròxim rival del València femení després de jugar ahir, Vicent, així, ixe derbi que li va guanyar al Llevant 3-1 i amb bones sensacions,
1: Sí, la veritat que va ser en molt bones sensacions. Una primera part que va ser un poc més igualada. Ens marxàvem en el 1-1 al marcador, però després, en la segona part, pues van aparèixer Carol i Noa per a firmar ese 3-1 en una segona part redona per al València Club de Futbol Femení i pues bueno, estan ahí pues apuntant els últims passos en la pretemporada. Falta ese partit front al PSG femení, també falta ese partit front al Newcastle en el trofeu TM.
0: I ahir, en acabar el partit, Miquel Crespo feia balanç fins ara del que està sent la pretemporada. Com està veient l'equip, Miquel Crespo?
7: Al final, yo creo que lo más importante es tener una pretemporada lo más completa y compleja posible, ¿no? Eso te hace sumar experiencias. Al final, creo que los equipos ingleses, el año pasado ya jugamos contra el Birmingham y yo nunca había tenido esa oportunidad. Vi un poco el ritmo al que juegan, ese ida y vuelta al que te llevan al límite a nivel físico. Y este año hemos entendido que podría ser una buena situación para poder trabajar y prepararnos, ¿no? Luego, pues bueno, rivales, pues quizás como el Levante, pues que también nos iba a ayudar con ese 3-5-2 que también tienen, el PSG, que nos va a obligar a defender mucho, a estar muy concentradas también en esa parcela ya más defensiva. Entonces, bueno, pues son contextos que todos tienen y que nos ayudan a la hora de prepararnos porque nos suma experiencias.
0: Miquel Crespo, parlant fins ara el que està sent la pretemporada del València, després de la victòria davant el Llevant. Ara el pròxim partit, ja dic que és la pròxima setmana, el dimarts, davant el PSG, en les instal·lacions del Pinatar Arena, i també el que serà aquest partit de presentació, el trofeu TM Grupo Immobiliari, el nostre patrocinador, així l'Antonio Puigcerdà, també davant un gran rival,
1: 7 dies antes que el tornar a Lliga contra el Newcastle. Deia Miquel Crespo que no s'havia enfrontat a ningú equip internacional, pues ahí usted, una tira, 3 en esta pretemporada. Això és el que al final pues també provoca el València Club de Futbol. El pròxim 23 d'agost a les 8 de la vesprada, diumenge, així, en el Antonio Puigcerdà, entrada lliure, entrada de lliure accés, aixina que qui vulgui vindre pot vindre a disfrutar, perquè quan se ve a veure el València femení és pur disfrute. De fet, l'altre dia se comentava molt que l'equip jugava molt bé, aixina que ojalà contra el Newcastle siga la mateixa sort.
0: Bueno, pues això, ja dic que els pròxims partits que tindrà el València femení en la seva pretemporada. També està en pendents de Yasmín, la jugadora del València femení que estava en la Copa d'Àfrica, que jugava les semifinals i ahir pues va perdre la seva selecció de Marroc en la tanda de penals, Vicent.
1: Pues sí, ahir Marroc, que va caure front a Camerún en la tanda de penals de Isa Copa Àfrica. Una llàstima, perquè al final la jugadora del València femení és una de les jugadores pilars fonamentals del vestuari, veterana. Ja sabia el que era jugar una Copa Àfrica, també un Mundial, però no va poder alcançar Isa última baralla per a fer-se en la Copa Àfrica. Ahir, el partit que va ser de 0-0, però 1-3 els penaltis per a Camerún femení.
0: Bueno, pues això en quant a l'actualitat del València femení. El Mestalla també, pues, que continua preparant el pròxim partit de la seva pretemporada, que serà este cap de setmana, el dissabte, Así en el Antonio Puchades, Vicent, davant el Nàstic de Tarragona.
1: El dissabte a les 8 hores, qui vulga vindre està superbenvingut i superbenvingudes. El pròxim dissabte a les 8, com diguem, l'Antonio Puigcerdà, el València Mestalla, que comença la Lliga, encara hi queda, el 6 de setembre, per a aquest partit encara queda, recordem, el 15 d'agost frontal Nàstic de Tarragona, el 22, aquest memorial super emotiu de Fernando Martín el 22 d'agost en Alcoi i després el 29 d'agost el partit frontal Orihuela en el seu trofeu. Encara queden 3 partits al València Mestalla per a la posta a punt.
0: Un València Mestalla que està també fent una molt bona pretemporada, 3 partits disputats, 3 victòries i aquest pròxim partit és així davant el Nàstic.
1: Damunt, més enllà dels resultats, que al final el que importa en pretemporada, pues, ja diem, a banda del marcador és pues, agafar bones sensacions, bon ritme, que els nous se vagin també adaptant, també els que es pugen de juvenils, pues, recordem, el València Mestalla va tindre la primera prova front al Villarreal B, equip de primera federació, 0-3 del València en casa del Villarreal, dels Grovets, 1-2 front al Sunderland Sub-21, un partit molt complicat, però que finalment aconseguís resoldre-ho. I també, pues, per últim, en aquest gran partit el 8 d'agost, a la mateixa hora que jugava el Trofeu Taronja, la remontada 2-0 i finalment 2-3 front al Ciza.
0: I ja dic, té molt de mèrit el que està fent pues, la pretemporada el València Mestalla i les 3 victòries davant rivals importants com és el filial del Villarreal, i tenint en compte també que té baixes importants perquè diguem que la columna vertebral, jugadors importants com Jaume Durà, Gamón,
1: Mayol,
0: així és. I això estan en dinàmica de primer equip la pretemporada.
1: Sí, al final una de les coses per això recomana a tota la gent que esta temporada vinga a veure el València Mestalla, perquè una de les particularitats que té el filial és que competeixen tinguen lo que tinguen. En el staff de Óscar Sánchez pues, intenten sempre optimitzar tots els recursos, intentar treure el màxim partit als seus jugadors, aixina que pues, esta temporada esperem que siga un molt bon any. Recordem que després d'aquest relleu de banqueta en el tram final, esta serà la primera temporada al mando de Óscar Sánchez.
0: Bueno, pues el Mestalla, que al igual que el primer equip, també pues, està pendent del mercat de fitxatges i, bueno, pues a veure si pronte pues, tenim novetats també al respecte, perquè també pues, el filial se va a reforçar i va a fer fitxatges de cara a la pròxima temporada.
1: Pues sí, esperem que pronte puguem anunciar-ho, serà bones notícies, però bueno, quedem a l'espera. Primer que res, hi ha que centrar-se en el que tenim, en els juvenils, en els que van anar pujant, i sobretot els que estan en plantilla, que també baixaran del primer equip, com és lògic, quan se vagi apropant la dinàmica de Lliga.
0: Bueno, pues, això ha sigut tot, este informatiu del València, d'este dijous, 13 d'agost, anem a deixar-ho així, perquè ja diem esta vesprada, tornem a les 7:30 de la vesprada per a contar-vos ixe partit, l'últim partit de la pretemporada del València. València, Hèrcules, 7:30 de la vesprada, sí, en l'Antonio Puigcerdà, de la ciutat esportiva de Paterna. I podreu veure este partit, ja dic, per la web, pel canal de YouTube del València. També escoltar-nos en el cotxe a través de l'app i en els dispositius mòbils de Android Auto i CarPlay. I com podeu veure, també pues, este informatiu tots els dies, els que no arribeu al directe, ara també pues, queda gravat en l'app, podeu veure de nou este informatiu, i si no, al podcast, en iVoox i Apple Podcast. Ho deixem així, esta vesprada tornem en ixe València-Hèrcules.
8: Han escuchado una reemisión del informativo. Torna a escoltar este contingut a iVoox i Apple Podcast. VCF Media Radio. La ràdio del sentiment. A Bores i les apps. Les preguntes del València a VCF Radio.
9: Tiempo. El Valencia encajó 2 o 3 goles en el partido de vuelta de la Supercopa de España de 1999.
10: Tres.
9: Sí, nacido en Madrid, Arroyo o Eloy.
10: Arroyo.
9: Sí, la inauguración de la Ciudad Deportiva en el 92 es bajo la presidencia de Hoyos o de Tuzón.
10: Tuzón.
9: Sí, el segundo gol de la remontada 3-4 en el Camp Nou lo marca Morillo o Claudio López.
10: Claudio López.
9: Sí, llamó Rinaldi a Ranieri, Pedro Cortés o Paco Roch.
10: Paco Roch.
9: Sí, ante el Leganés en Liga, el Valencia ha sacado 4 o 6 puntos.
10: 6 puntos.
9: 3, sí, 3-0 al Bayern de Múnich en 1996 o 1997.
10: 96.
9: Sí, Aymar debutó ante Liverpool o Manchester. United. Sí, según las imágenes de televisión, Poyatos marca de cabeza en el Calderón a centro de Mijatovic en la portería de la derecha, derecha o de la izquierda. Sí, llegó antes al Valencia Corradi o Tabano.
10: Corradi.
9: Sí, el Valencia lucía Ford o Zip en la final del agua.
10: Zip.
9: Sí, señor, pleno de Nacho Soler. 11 a 11 y un punto para cada uno. Nacho, ¿cómo lo has vivido?
11: Hola, soc Pepe Lu. Viu amb l'emoció de VSF Media Radio tots els nostres partits.
12: Semana de doble partit per al València Club de Futbol a l'Antonio Pujades. Per a seguir buscant el millor to físic, treballar tàcticament i arribar a l'inici lliguer en les millors condicions, dijous, València, Hèrcules d'Alacant. Amb la veu de Josep Rovira i tot l'equip de VCF Media Radio, no te ho pots perdre a l'app, web i canals oficials del club. La pretemporada del València Club de Futbol a la ràdio del sentiment.
13: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
14: Connecta't al sentiment. Connecta't a VCF Media Ràdio.
15: VCF Educa, valores que activan.
16: Joaquín Sorribas, responsable del Departamento Psicoeducativo de la Academia, explica la importancia de la buena aplicación de los valores.
17: Todas las personas, las familias y los clubes admiten la importancia de los valores, pero hay que saber bien su funcionamiento para saberlos aplicar bien. Los valores son conceptos abstractos que debemos transformar en creencias, o sea, convicciones incuestionables que nos definan, que nos identifiquen y que guíen nuestro comportamiento hacia la excelencia. Porque son esas creencias las que van a despertar emociones positivas, porque me encantan mis valores. Uno, porque son míos, y dos, porque se han forjado los albores de mis raíces. Los valores son la viva expresión de mi tierra, de mi cultura, de mi familia, de mis experiencias y de mi carácter. Y esa emoción sí tiene fuerza operativa para activar actitudes valiosas y empuja con fuerza a mi mejor versión para cualquiera de las situaciones. Si yo me creo valiente, sentiré una tendencia emocional a vivir el miedo como un desafío. Tendré actitudes positivas y proactivas y acabaré comportándome con confianza o con resiliencia. Solo si sé quién soy, podré comprender lo que valgo y buscar lo que merezco. Por eso nosotros miramos hacia atrás y somos sentiment, que es esa palabra emocional que define el valencianismo y activa valores como la pasión o el esfuerzo. Nosotros somos valentía, porque así se llama nuestra tierra, la tierra de valientes, y activa valores como la resiliencia o la confianza. Y somos Germanor, porque es nuestra forma de afrontar la vida social, y activa valores como la humildad o la lealtad. Nosotros educamos personas y formamos futbolistas.
18: No te pierdas la última hora del Valencia Mestalla en el informativo de VCF, Media Radio y en Sentiment VCF. Te lo dice Alejandro Panach.
12: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
19: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento, en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. VCF Media Radio, la radio del sentiment.

0: De professionals de primer nivell te ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
1: Javi Guerra, dins l'àrea, Javi Guerra!
0: T'informem cada dia amb rigor.
2: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
3: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
4: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
5: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la Academia.
6: Y el juvenil se va a proclamar campeón de un torneig a la Palma, Gran Canaria. Va a guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol. VCF Media Radio. 24 hores al dia parlant del València. Mateix club. Nova era.

0: Hola, soy Diego López. Celebra todos nuestros goles en la radio oficial del club.
1: Bona vesprada, els parla Mestalla. La meua gespa l'han xafat llegendes de totes les èpoques. I en el meu interior llueixen copes, lligues, trofeus europeus, però sobretot història. La història que hem creat entre tots. I què puc dir de l'afició? Vos he vist pressionar al rival com a ningú. Heu fet tremolar els meus fonaments amb la vostra emoció, amb la vostra passió i amb el vostre sentiment. Molts diuen que som exigents, però és que en este estadi no li regalem el cor a qualsevol. Per les meues entranyes ha sonat la música de les nostres bandes. M'heu omplit de tifos eterns i milers de papers han decorat les meues graderies. El so dels vostres càntics han traspassat els meus murs per a convertir el so d'un gol en la més bella melodia. D'una cosa estic segur, tots recordeu profundament qui vos va portar per primera vegada a veure'm. Alguns ja no estan, ho sé. A tots els que no han pogut viure este centenari, els guarde en el meu cor. Sense ells, este present no seria el mateix. Visquem el València Club de Futbol com sempre ho hem fet, amb eixe sentiment que és impossible de descriure. Han sigut 100 anys eterns, recordeu que vos he volgut com a ningú. Espere haver estat a l'altura de les vostres expectatives i tant de bo em pugueu recordar com la vostra llar eterna i que en algun moment m'haja convertit en el vostre lloc preferit del món. Atentament, el Camp de Mestalla.

0: Así comença el partit del València a VCF Ràdio.
1: Què tal? Molt bona vesprada i benvinguts de nou a este partit del València, a este València Club de Futbol Hèrcules, un partit que va començar en uns minutets així en la ciutat esportiva Paterna, en l'Antonio Puchades, este últim partit de la pretemporada del València abans que debute en la Lliga la pròxima setmana, el 22 d'agost, dissabte, a Mestalla davant el Celta Vigo. Un partit on esperem que el València acabe en bones sensacions esta pretemporada després del que va ser ahir la derrota així en l'Antonio Puchades davant el Teruel. Avui el València que se va enfrontar a altre equip de la primera ref, com és l'Hèrcules, de segur que va ser un rival pues, molt dur, l'equip alacantí, perquè ells sempre han tingut aquesta rivalitat amb nosaltres des de fa molt de temps, quan l'Hèrcules estava en primera, que fa molts anys que no està. Però bueno, avui és partit de pretemporada i així te ho anem a contar tot en VCF Media Ràdio, com sempre. Ens pots seguir, vore des de qualsevol part del món, te connectes a la app, a la web, al canal de YouTube de València, allà on estigues i podràs vore este partit últim de la pretemporada, este València-Hèrcules, on ja tenim l'equip titular confirmat. Va ser, pues, molt possiblement un 11, el que, bueno, podria ser molt titular de cara a aquest debut de la Lliga de la pròxima setmana. Això sí, el míster Carlos Corberán, que avui de nou va a mantindre aquests tres centrals i dos carrilers, com ve jugant des del trofeu taronja davant el Newcastle, ahir davant el Teruel, i avui, ja diem, també davant l'Hèrcules. Ja estem a punt, ja estem preparats així en l'Antonio Puchades, ens acompanya el nostre company Vicent Burguete. Molt bona vesprada.
2: Hola, hola, bona vesprada a Josep Rovira i a tots els aficionats i aficionades que estiguen escoltant del puesto on siga. Ja sabem que aquestes fetges en estiu, en agost, a una setmaneta que comença la Lliga, alguns apureu per terminar l'última quinzena de lo que queda d'agost en el poble o en el puesto de vacances, sinó que s'agraïm que estigueu escoltant o vegemos per VCF Media en totes les nostres plataformes, pues, tant l'aplicació com la web, com també l'streaming de YouTube. I pues, bueno, anem a intentar disfrutar avui d'un partit, l'últim de pretemporada, en una prova molt exigent perquè, com tu dius, l'Hèrcules al final pues, tractarà de competir tot el que puga i més, perquè clar, ells també estan a les portes de començar la seva competició i al final l'escenari del Antonio Puchades, així en Paterna, pues, sempre és un plus.
1: Bueno, pues a punt d'eixir els jugadors al terreny de xoc, així l'Antonio Puchades de Paterna, que presenta pues una molt bona entrada. S'esgotaren pues totes les entrades que estaven pues destinades per a aquests socis VCF del València. Van esgotar les entrades en qüestió d'hores i bueno, pues estarem pues parlant d'una presència d'uns 1.500 aficionats valencianistes així en el Antonio Puchades de la ciutat esportiva Paterna, quan estan a punt d'eixir ja els dos equips al terreny de xoc. I com diem, el València que va alinear pues l'11 pràcticament del trofeu taronja, a excepció de Gallà, que va jugar ahir el partit davant el Truel. La resta són els mateixos que van jugar el trofeu taronja, i ja diem, el que pot ser l'equip titular de cara a la Lliga, a l'espera que arriben els fitxatges del València. Dimitrievski en la porteria, en una defensa, com diem, en tres centrals, en De Haas, en Pepelu, el de Denia, que va tornar a jugar de central, i el d'Aldaya, César Tàrrega. Ixos carrils que van a ser per banda dreta, per al canterà, per a Rodrigo Gamón. Per l'esquerra va estar Jesús Vázquez, un centre del camp format per l'argentí i nou capità del València, Guido Rodríguez, el Felipe, el suís Felipe Urinich. Ahí estarà també pues Javi Guerra, acompanyant a Sato. Jo crec que ahí pues en llibertat de moviments per al de Xile, també per al japonès, i dalt el davanter del València, el madrileny Hugo Duro Vicent. Un 11 que ja diem, a l'espera que arriben els fitxatges, pot ser el de la Lliga,
2: Té totes les paperetes per a que siga el de la primera jornada de Lliga frontal Z el pròxim dissabte. Ahir veiem, pues, sobretot, com a principals novetats, el braçalet de Guido Rodríguez com a capità. Ja sabeu que esta temporada va ser un dels capitans del primer equip i, a banda, també, la gran novetat, jo crec que en el 11 inicial, és la presència de Rodrigo Gamón, un canterà, recordem, generació 2007, del València Mestalla, puja al primer equip, encara que siga per a este partit, i ara estan ixint els jugadors, per cert, quatre jugadors formats així en Paterna, a treceller de ADNVCF.
1: Bueno, pues ahí está, sona la estrofa final del himne de la Comunitat Valenciana, así en el Antonio Puchades, ahí está el nostre València. L'Hèrcules d'Alacant, el València que va a jugar en ixa tercera equipació Puma que tant d'èxit està tenint, ixa camiseta de color rosa, els pantalons roig i roig Torino, les calces rosa, és avui la tercera equipació del València, la tercera equipació Puma, la que va a lluir el València, l'Hèrcules amb la seua indumentària equipació ja tradicional. Pues esa camiseta blanquiblava, pantalón negre, todo está preparado así en el Antonio Puchades de la Ciudad Esportiva de Paterna. Anem a les alineacions. Este es l'11 con Diem del Valencia que se va a enfrentar al Hercules en la portería. Stole Dimitries que en una defensa en tres centrales. Justin de Haas, el neerlandés, el de Denia, Pepe Lu y el de Aldaya. César Tárrega en dos carriles de arfer la dreta. El canterà Rodrigo Gamón i per l'esquerra estarà Jesús Vázquez, el centre del camp. Per al nou capità del València, l'argentí Guido Rodríguez, el suís Felipe Urinich, libertad de moviments ahí per al de Gillette, per a Javi Guerra, al igual que el japonès, la sensació de la pretemporada, Rinosuke Sato, i dalt el davanter madrileny del València, Hugo Duro. I per part de l'Hèrcules de la Camp, ja dic, un rival exigent dur que avui va tindre el València en un projecte important que ha fet els alacantins. Han fet 10 fitxatges esta temporada. L'equip que entrena el valencià Beto Company, que va eixir en l'eslové Alessandro Blasic en porteria, una defensa de 4 per a Samu Vázquez en banda dreta, Yago Cantero i el capità Javier Rentero com a centrals, Javi Jiménez en eixa banda esquerra, un doble pivot per a l'argelià Medi Puig i Aitor Gismera, les bandes per a Andy Escudero, Víctor Narro, mitja punta per a Manuel Rico i dalt el davanter Antonio Cortés. Xiularà el partit el valencià Juan Manuel Gordillo Escamilla. Tot està preparat així en l'Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna per a que comence este últim partit de la pretemporada en una vesprada pues calurosíssima. Este dijous 13 d'agost estarem sobre els 32-33 graus de temperatura i en este partit on ja diem el València vol acabar en bones sensacions la pretemporada després del que va ser ahir la derrota davant l'Hèrcules, sobretot del més important, arribar el millor possible al debut la pròxima setmana en Mestalla, dissabte 7:30 a la vesprada el partit davant el Celta de Vigo. Pues bueno, ja està tot preparat així en el Antonio Puchades, espera que comence este partit, l'últim de la pretemporada del València. Ahí està, comença el partit, ja roda la pilota, el balón que el fica en moviment l'Hèrcules d'Alacant.
2: Pues el Hèrcules de Alacant, que ahí vechem, arranca en el sistema de cuatro defensas. El Valencia, que tendrá que presionar en línea alta. Primera falta, muestra de la intensidad en esta nueva línea de cinco del Valencia. Hoy, mes en darrerida. Recuerden que ayer, al final, por ejemplo, David Torbi, la segunda posición natural no es el lateral, estaba mes en davantat. Y ahora, Rodrigo Gamón, pues que chuta Jesús Vázquez, están en la mateixa línea. El Valencia que va a intentar traure la pilota jugada, ahí vechem Dimitrescu, Urinis no li crema el balón en els peus, ahí va Justin de Haas buscant ahí a Jesús Vázquez per a intentar progressar, Robi.
1: Ahí està, jugant el València, traguen la pilota des de darrere, inicia línia de tres centrals, Pepelu i Justin de Haas i César Tàrrega, ahí està el de Denia, menejant la pilota, Es Pepelu, ya bien buscante ahí a Guido Rodríguez, el nuevo capitán del Valencia. Uy, en la ausencia de Gallá, Lluís, el brazalé de capitán, el argentí. Ahí está Ichevalo Arrere, traguenlo ahí de Haas, Arrere, espera al soporter. Pero esto le Dimitrievski Guido, de nuevo una otra vuelta ahí, ayudándose en el portero del Valencia, ahora merchan la pelota, a ver a César Tárrega, ahí está César, el de Aldaya, ni que traure Ixevalo, Guido arriba una otra vuelta, pero al portero, y a merchante ahí trae la pelota, Justin Dejas, buscante Ixa, banda esquerra, pero a Jesús Vázquez, ahí está Jesús, que se va, corre Jesús, se va Jesús, entra en terreno de choc del equipo a la cantidad, y ni a falta, le han fet falta clara per darrere al jugador del Valencia, y la falta... La primera que chula, el árbitro Valencia, Juan Manuel Gordillo Escamilla. Cuanta tres rápido el Valencia, borre Sato, el lanzamiento, el balón que la trete. Ahí el defensa, Guido que venía en el rechazo, le pega Selimbalt. Pero ahí aprobadia Fortuna, Rinosuke Sato, el japonés. Ahí se le había quedado muy buena. Y se baló al jugador del Valencia.
2: Si es fixem, l'acció venia d'una falta treta molt ràpidament de Javi Guerra, preveïda per una acció defensiva, una acció, disculpeu, un atac que venia de la parcel·la defensiva, en aquesta treta de baló des de baix. Si ens fixem, quan té la pilota Dimitrievski, l'Hércules en parella, per lo que pel mig va ser complicat treure la pilota, i el València té que buscar els laterals. Per ara ho ha fet molt bé en la primera prova, i pues, bueno, ha intentat avançar, ho ha fet hasta l'àrea. Primera ocasió del partit d'un València que, bueno, pues esperem que tinga més presència ofensiva que ahir.
1: Bueno, pues ahí está Joan Pepelu. El de Denia buscant a Sato, el japonès, que busca la passada ahí en ese carril dret per a Rodrigo Gamón, el canteral del Mestalla. Rodrigo Gamón buscant una volta a Sato, Sato que venxa la pilota i no n'hi ha ningú, no entra a Javi Guerra, sí que venia seguint la jugada per l'esquerra Jesús Vázquez, que la deixa arrere, buscant ahí a Guido Rodríguez, l'argentí en la pilota, buscant ahí una altra volta el passe, a esa banda esquerra per a Jesús, Jesús la deixa i se való per a Pepelu, i Pepelu buscant ahí a Sato. El japonès ja ha dit que Sato i Javi Guerra en llibertat ahí de moviments. Jo crec que ahí són dos jugadors que en este 5-3-2 podien dir, però jo veig a Sato també, al igual que Javi Guerra, en llibertat de moviments, caiguent a banda esquerra, i bueno, més dalt està pues, Hugo Duro com a referència ofensiva.
2: Sí, és el que al final este sistema te permet, que jugadors com Sato, Javi Guerra, pues, tinguin més mobilitat, més llibertat per a moure's, sobretot, lo fonamental en este sistema nou, sistema del 3-5-2 en atac, és pues, crear espais per a que els jugadors se puguin desmarcar, fer desmarques de ruptura sempre que la defensa del rival no s'afone. També pues, és un avantatge tindre un carril llarg, com en este cas són Jesús Vázquez i Rodri Gamón, dos jugadors que a l'espai també l'ataquen bé i se poden permetre tant pujar com baixar per la seva velocitat.
1: Bueno, pues ahí está jugando a l'Hércules, ara n'hi ha falta de Guido Rodríguez, la falta que ha fet sobre Manuel Rico, el jugador de l'Hércules, i la pilota ja que la trauen els alacantins des de darrere, i això central que són Iago Cantero i Javier Rentero. El capità obrint a banda dreta per a Samu Vázquez. Endarrereix la pilota buscant a Smith Centres. Ahí és Aitor Gismera. Ara la pilota endarrerida per a Centrals. La deixa per al seu porter, per a Vlasic, que xua ahí en banda esquerra per a Javi Jiménez en llarg. El valor de Pepelu. Pepelu. I estava en companyia de Medi Puig, el jugador argelià del Hércules. I el valor dediquen falta per l'espenta de Medi Puig sobre Pepelu, traguen ja la pilota el València.
2: Pues ara ahí veiem a Justin de Haas en la bona treta de pilota. Jo crec que sempre serà un al·licient, no? Un benefici que el central neerlandès estigui en este sistema de tres centrals, sobretot tenint en compte que a lo millor pues, en esa punta de velocitat que li fa falta a la defensa valencianista, que a vegades ha patit, pues, en este sistema se pot corregir molt fàcilment. Entonces, pues, veurem ara les accions. Ahí veiem Javi Guerra, altre desmarque, tirava. També havia fet aquest canvi d'orientació per a Rodri. Ara Jesús Vázquez per banda esquerra, pues, tot va de com estava planejat.
1: Ahí está Javi Guerra en la frontal de l'àrea. La juga en Hugo Duro. Javi Guerra, el rechace que la replega Guido Rodríguez. La vol jugar, penxar ahí per a Jesús Vázquez. Ahí trau la pilota a la defensa de l'Hércules, però la recupera Justin de Haas, el neerlandès arrere. Per a Pepelu. I ahí pues Pepelu traguent la pilota en aquesta línia de tres centrals, ahí pues el que ix amb el valor jugat és Pepe, també ahí està Guido Rodríguez, que baixa a oferir-se, ara valor per a Javi Guerra, l'havia deixat en curt per a De Haas, però hi massa curt, i el València que ha perdut la pilota, i l'ha recuperat l'Hèrcules d'Alacant, quan ja s'ha complit els primers 5 minuts, estem en el 6 de la primera part, empat a 0 al marcador, entre el València i l'Hèrcules, així en l'Antonio Puchades, de la ciutat esportiva de Paterna.
2: Fixeu-vos que en la pressió a l'altre equip en Isi de Baló, Hugo Duro baixa en el 6 de l'Hèrcules i són Sato i Javi Guerra els que van atacar als centrals. Fixeu-vos el treball defensiu que està fent ara Hugo Duro. Jo crec que al final en este dibuix, no?, del 3-5-2, tots tenen que anar un bloc, tots tenen que tenir clar el que volen fer i el que han de fer, i sobretot la idea de xoc té que estar clara, perquè si no pot fer un empastre. Per ara, la veritat que l'equip està reaccionant prou bé.
1: Bueno, pues ahí está jugando el València, traguen la pilota des de darrere, central, es de Haas, amb el baló, de Haas i Guido Rodríguez, l'argentí, amb el baló, Guido, de Haas, ara buscant ahí a Javi Guerra, tocant-la ahí arrere una altra volta, per a que tragui esa pilota Pepelu, buscant ahí, ese baló en curta ahí, per a que siga Javi, per a César Tàrrega, que traga la pilota, i ara de nou és Pepelu, ajudant-se ahí arrere, baló ahí de Guido, Guido ara per a Javi Guerra, i allà que se'n va, allà que se'n va Javi Guerra, arranca la carrera, trencant, superant línies, Javi Guerra se'n va, busca el passe per a Jesús Vázquez, i ahí oportuníssim, ahí oportuníssim, ha estat Samu Vázquez, per enviar ixe baló a córner, perquè era una ocasió clara ahí, per al València com havia arrencat ahí a l'estil Javi Guerra anant-se'n cap amunt.
2: Esto es lo que ya que provocar, que la tranquilla siga el Hércules o el Zetangia o el Betis, pues en ese dibuix, jo crec que el que busca també Corberan és que vinguin al nostre camp, era una vegada batixes la línia del mig del camp, un migcampista com Javi Guerra, en tant de recorregut i en tan bona conducció en els últims metres, pues te puga a garantir avançar metres i pues poder buscar ventatges en els últims metres.
1: Va Filip Unic, des del cantó dret, la portera d'Hèrcules, a botar i se corre per la València, el baló segon pal, ahí la trau l'Hèrcules, arriba Jesús Vázquez, el rechaz d'ixa pilota, però la perd, se l'emporta, se'n va ràpid ahí, l'Hèrcules muntant ixa contra, la para ahí Guido Rodríguez, la vol parar l'argentí, ara buscava el passe per a que entrara Samu Vázquez, Samu Vázquez per ixa banda dreta, buscava la centrada, el baló que ha tocat en el mateix Samu Vázquez,
2: i serà porta.
1: I és treta de porta per al València.
2: Sí, veiem que l'equip ha recuperat bé. De fet, han impedit que l'Hèrcules fera aquesta tensió ràpida en atac, una tensió en la que pot patir prou, i més a aquestes altures de la pretemporada. Però, bueno, pues l'equip s'ha replegat bé. Això és el que jo crec que se busca, no? Anar tots a una, tant com en atac com en defensa. I ara, pues, veig Maya Sato, rebenta en mig. Jo crec que està còmode el japonès, i sobretot Guido, que la figura de Guido en el pivot jo crec que està siguent prou notòria per a dur la manija de l'equip.
1: Bueno, pues jugant el València de darrere, Pepelu buscant a Javi Guerra, ahí se l'emporta el de Xilet, Javi Guerra buscant ahí a Sato, Sato brinta a la dreta per a Rodri Gamón, Gamón buscant una altra volta a Javi Guerra, la toca arrere a César Tàrrega, jugant el València en terreny de xoc de l'Hèrcules, Guido obrint ahí a Justin de Haas, el neerlandès a la pilota, la penxa, i se baló per a Sato, la xerrere per a Hugo Duro, el llançament de Hugo Duro,
2: i el fora de xoc.
1: Però estava en fora de xoc, estava en fora de xoc, la jugada estava anul·lada per fora de xoc de Hugo Duro.
2: Bueno, pues pareix que és atracar a la de l'equip respecte al dia d'ahir. La veritat que l'equip està pues molt més fresc en la iniciativa de pilota, trobant els espais, esta acció pues estava en posició interreglamentària, però són aquestes coses les que hi ha que buscar, i sobretot en el que me quede és que no solament són Javi Guerra i Sato els que fan desmarques, també Ugrinic ho intentava ara, encara que no li rebia la pilota, però al final jo crec que són aquests aspectes els que hi ha que pulir per a plegar a Lliga, i clar, al final teniu en compte que els altres entrenadors no tenen encara el concepte pillat d'este València, jugant en un dibuix nou, així que veurem com es preparen per a Lliga i què sopla d'aire fresc pot tenir l'equip.
1: Bueno, pues minut 10, estem ja d'esta primera part, continua el 0-0 al marcador entre el València i l'Hèrcules en este últim partit de la pretemporada que vos estem contant així en UCF Media Ràdio per a tot el món des de l'app, la web, el canal de YouTube del València. Va a ficar el moviment, el baló, el porter Stole Dimitrievski buscant a Sato. Ara Sato no és antes. Ara Sato no és antes. Sí, volia jugar. Pensava que estava ahí en banda Rodrigo Gamón. Però Rodri estava avançat i ahí, pues, la pilota que la recupera l'Hércules. Ahí está Ixe. Aló ara en la frontal de l'àrea. Era Manuel Rico. Manuel Rico la torna a banda. La centrada de Javi Jiménez. El baló, pues que va a córner. El... Jesús Vázquez la había tocado. Y la treta desde el canto ahora. Pero el equipo a la cantí.
2: El primer córner de Hércules, minuto 11. Pues bueno, tampoco están apropándose en molde perí el se... Alacantins, i bueno, ara balos parat, com també defen l'equip, que no tot és marcar gols, sinó també defendre decisions a balos parat, a veure com pot aplegar en aquest aspecte el València en Lliga, i més contra un Celta que també és fort en aquest aspecte.
1: Va a trobar el córner l'Hércules, és el cantó esquerre, la porteria del València, tret el córner en curt, de nou la pilota, buscant la centrada, dins l'àrea, el baló passat, ahí, molt forçat, va arribar el jugador de l'Hércules, Andy Escudero, que és el que té la pilota. Escudero, ahí arrere buscant Aitor Gismera, se passa una altra volta per al mig centre, Gismera buscant Andy Escudero, ara la passada per a Javi Jiménez, busca la centrada, ojo, el baló que l'altre Dimitrievski, en ixe remada ahí d'Antonio Cortés, el davanter de l'Hércules, dins de l'àrea, torna a insistir l'equip alacantí, ara és de la banda dreta, busquen ahí la centrada, el baló passat, vol controlar-la ahí Javi Jiménez, ixa pilota, la controla Javi Jiménez, el lateral. La deixa una altra volta per a que la jugui ahí Andy Escudero. Escudero arrere, buscant ixe baló per a que siga Aitor Gismera, que busca el llançament des de Junts, el limba alt. Molt alt per dalt de la porteria del València.
2: El davanter que ha rematat, Antoñín, del Hércules, Antonio Cortés, que bueno, era pues, un bon projecte de jugador quan era més jove, aplegant anar en la sub-21, també en dinàmica de segona divisió en el Màlaga i en primera en el Granada, així que perquè veiem que l'Hércules al final també té jugadors consolidats. L'última experiència va ser en Polònia, en primera divisió, i veurem com li va al conjunt de la cantidad. El València ataca i esto és es lo que hi ha que fer en cadenen una llàstima i el passe, però una vegada superes la línia de migcampistes ja és córner per acabant.
1: Bueno, pues ataca l'Hércules una altra volta per ixa banda esquerra, Javi Jiménez que se'n va a buscar la central islària de Haas, que la trau de tacó, el rechace i que el recupera Andy Escudero per a l'equip alacantí. Escudero que busca el passe per a Samu Vázquez en ixa banda dreta, la torna altra volta per a Escudero, penja la pilota d'islària, ahí està Antoñito, buscava el remà de cap, no ha pogut el davanter l'Hércules i va ser treta de porta per al València.
2: Per cert, Dimitrievski el veig molt segur, ja més enllà de la parada que ha fet fa dos minuts, també està sent protagonista en la pilota, jo crec que ho té que ser en eixida de baló, ahí veiem, sobretot fixeu-vos en la gent que estiga des de casa, lo llargs que estan ara els laterals, lo verds que estan tant Jesús com Rodri Gamón, i ahir targa apareixia per a pues, batre una línia, i ara sí que sí, la falta...
1: Que la falta no que ha fet Clara, sí, la falta que ha fet Manuel Rico, agarrat de la camiseta a César Tàrrega, i l'àrbitre que ha pitat ixa falta a favor del València. Antara trau ja la pilota, Javi Guerra, arrere... Era Justin de Haas, el neerlandès a la pilota. De Haas i Pepelu. Pepelu que vol jugar en llarg, buscar Hugo Duro. Bueno, el control Hugo Duro no pot arribar. El pas era bo, la intenció era molt bona. Però no ha pogut controlar aquesta pilota, que si l'arriba a controlar ahí, a Hugo Duro, evidentment, aquest control i remat era molt bo el que tenia el davanter madrileny. Ha sigut una llàstima.
2: També era una acció complicada, però la intenció era prou bona. Des d'ací s'ha vist que la intenció del davanter madrileny pues, era... controlar, però no solament controlar, sinó fer el control, llevar-se al davanter de l'Hércules, al defensa de l'Hércules d'un toc i orientar-se a la cama esquerra per a perforar la porteria. Finalment no ha pogut ser, però al final Hugo Duro, que té una mitjana de gols en la temporada, que és prou bona, la veritat. Ja són tres temporades consecutives en Lliga passant la barrera dels 10 gols, així que pues, Hugo Duro, que pareix una garantia de gol.
1: La pilota per a l'Hércules. Hem arribat ja al primer quart del partit, minut 15. 0-0 marcador quan juguen els alacantins, canviant el xoc, buscant ahir la... Aixa, banda esquerra. Era Javi Jiménez, en va el lateral. Javi Jiménez busca el llançament, la pilota que toca en Guido, el rechazo, una otra vuelta. Era Ípera, Andy Escudero, la dicha, buscando a Samu, ahí, a Samu Vázquez. De nuevo el rechazo que la replega el Hércules. De nuevo, Isha pilota, pero Javi Jiménez, la torre a penchar de Islaria, la trau de Has de Cap, por Isha Baló, pero Javi Guerra, la vol chugar Javi Guerra, no pot. La pilota que la recupera el Hércules, una otra vuelta. Y el Baló, pero que juega ahí, Aitor Gismera, el mid-centre del equipo alacantí. Ahora buscanta Javi Rentero, el capitán. Ahora orienta ahí a Samu Vázquez, de nuevo Arrere, buscando ahí a centrals. Rentero y Cantero, los dos centrals. Apunta hasta ahí de recuperar Hugo Durisha pilota. Inicia impresión que han podido tindre ahí el central del Hércules. El choque continúa y ahí está jugando ya Javi Guerra. La pilota para Urinich. Ahora se le anata el balón a Urinich. Él recupera a Javi Jiménez. Javi Jiménez que la dicha ahí dislaria. El time volve César Tárrega. Anticipamos volve César Tárrega. Manuel Rico. Y la pilota.
2: Al final en esto se basa ese sistema de sin defenses. De cuando toca correr caparrere y a lo mejor y alguna desasustada. Algún de esos defensivos, pues es el central el que corrichís. Si no es uno, es atre. Y si no, latre. Ahí está la gracia de tindre tres centrales. Ahí en la acción que hace César Tárrega. Ahora torre de ataque para el Valencia, que guaña metres en esa treta de banda. Y pues por ahora, ¿cómo pueden hacerle mal al Hércules?
1: Ahí está Juan Rodrigo Gamón, que enterréis la pilota. Ahí buscando a César Tárrega y a Pepelu. Pepelu y de Haas. Tres centrales, we de nou del Valencia, ni esa idea que vol consolidar ahí el míster Carlos Corberán. Buscando ahí a Guido Rodríguez, Guido Arrere. El balón ahí para Pepelu, Pepelu buscando a Urinich. Ahora de nou para César Tárrega, Tárrega que busca ahí, molve el forata. Trobata ahí a Rino Suque, Sato, Sato que busca la centrada. Y el balón no estaba avanzada Hugo Duro y tampoco arriba está ahí Javi Guerra. Y el balón que trae Hércules, equipa la Cantí. Un equipo que ya di que es un proyecto importante el que afecte de cara a la próxima temporada. En esa intención que tienen de puchar de categoría. Porten de fichaches. Feche el Hércules, que ha sido siempre pues un historic. Evidentemente en la comunidad valenciana y en la Liga, ¿no? Case Temps, cuando el Hércules estaba en primera. Ahora en agarratalla de Haas, claramente, y tarjeta. La primera tarjeta groga para Samu Vázquez. Lateral del Hércules, se había agarrado claramente a Justin de Haas con Serenava y le ha costado la tarjeta groga al jugador del Valencia.
2: Yo creo que en este nuevo proyecto que en el que esperar a Duen Deu Fichaches, lo que busquen es ese espentonet, ¿no? Para clavarse al menos en playoff de ascens a Liga Hypermotion, porque recordemos que la impasada es quedar en a només 6 puntes de la promoción, que tenint de counter lo complicada y lo competida que es la primera federación, pues té molt de mèrit, intentarán retallar esa ventaja y atención a Grunich.
1: Ahora ahí lo intenta el Valencia, esa jugada tackle y queda Javi Guerra, no pudo controlar Javi Guerra en la frontal del área, allá va también de Haas, el rechazo y que él recupera. Jesús Vázquez busca ante el pase para Sato, el llançament de Sato, la treta ahí el porter, arribaba ahí Rodrigo Gamón seguint la jugada. Y bueno, ahí la oportunidad, la doble oportunidad que ha tenido el Valencia, primer Rinosuke Sato, el japonés, y después Rodrigo Gamón en este minuto de neu de la primera parte.
2: Cree que estas cosas, claro, me parle de Rodrigo Gamón, me es que ahora explica lo mejor, es el jugador que menos te vista la afición, pues podemos esperar de ella en el carril dret. Recuerden que no es la segua posición natural, ella era no, también extrem, y pues de verdad es cuando fa falta, es lateral. El que puede esperar el aficionado es, pues, eso, ¿no? Que aplegue al último balón en esa segunda jugada y, sobre todo, profundidad, para tanto estar en un área como en otra. Y pues por ende que es capaz el cantera, recordemos, en el 2007.
1: Estem en el minuto 20 de la primera parte, sin el Antonio Puchades, 0-0 el marcador entre el Valencia y el Hércules. Últim partido de la pretemporada del Valencia este dijous 13 de agosto. Pues en una semaneta arrancará la Liga el 22 de agosto, pero el Valencia en Mestalla ante el Celta de Vigo. Hoy es el últim test, la última prueba de esta pretemporada. Ahí estaba el pase de Jesús Vázquez, buscaba a Javi Guerra, no pudo conectar en el de Chileta. Ahí la pelota que la voltó el Hércules al tall. Anata y ve Justin de Haas para enviar y llévalo fuera. Y ese revise de banda para el Salacantins. Parlem de un Hércules, históricamente es pues un dels equips que, bueno, recordem en primera divisió, perquè l'últim enfrontament este migdia en l'informatiu, recordem, amb Gonzalo Blanex, el periodista de Información Televisión, que recordem aquells enfrontaments de màxima rivalitat, Hèrcules-València-València-Hèrcules, l'últim en primera fa 15 anys, on el València, temporada 2011, l'Hèrcules en cap estava en primera, ja dic, pues, li va guanyar els dos partits, així a Mestalla 2-0 i el Rico Pérez 1-2. Pues des de fa 15 anys que l'Hèrcules evidentment no ha tornat a la màxima categoria del futbol espanyol.
2: Bueno, de fet, els golejadors són Ari Chaburich i un que avui està sent la grada del Puigcerdà, Tino Costa.
1: Sí, senyor. Ahí estava el passe de Sato, buscava el llançament de Sato. Sato que ha buscat aquest llançament final, ha tocat en un jugador de l'Hèrcules i el baló pues, que se'n va fora, passe córner, favorable al València des del cantó esquerre de la porteria. El equipo a la cantí que defensa, el portero eslové Alessandro Blasic. Allá va Filip Ugrich, el miscampista suizo. El otro día pues, va a marcar un gran gol, un golaz davante el Newcastle. Pues allá va Filip Ugrich a buscar ese lanzamiento desde el canto, la pelota islaria y no arriba. Ido Rodríguez a rematar esa pelota. Y el balón, el rechaz, el recupera Rodrigo Gamón. Buscan ya César Tárrega. Ahora es Pepelu el que te la pilota. Pepelu y Dejas. Dejas y Pepelu. Pase ahí para Guido Rodríguez. Guido y Tárrega en la pilota. César Tárrega busca el desmar de Hugo Duro ahí a las esquinas centrales y no.
2: Ahí en la segunda jugada es donde que aparece un jugador y más teniente esa doble punta. Pero bueno, anem a veure si al final el València està tenint més la pilota, està plegant els últims metres, falta materialitzar i trobar el hueco, que és el que diferencia d'un equip que està en la categoria en la que estem, i el Hèrcules de Primera Federació. A veure si trobem pront aquest espai per a poder fer el primer gol, inaugurar el marcador i en això pues, agafar sensacions de cara al primer partit de Lliga, que és el que importa.
1: Bueno, pues ahí está jugando el Valencia. Ahí está Rinosuke Sato, el japonés, que se envola en el bon moviment de Sato. Le han fet falta, pero té bons moviments. Es ràpid, es descarat, té qualitat. Molts bons detalls, sí, senyor, el que està deixant-nos Rinosuke Sato. La sensació, sense dubte, de la pretemporada del Valencia.
2: En espais reduïts, la veritat que Sato te pot vamos, donar moltíssim, i sobretot en este dibuix, ja diem, ara la pausa d'hidratació, justament quan s'ha amagat el sol, també te dic, però la calor ja segur que sí en València per molt sol que s'amagui, la humitat és el pitjor, els jugadors estan pues, empapats, i a veure ara com reben les instruccions del Kostein i que m'ha dit que també intentaran pues, tocar alguna cosa en quant al xoc per a intentar pues, provar més al guardameta del Hèrcules, a Alessandro Blasic. I pues en esta primera part, Robi, que de moment no hem vist tant de perill de l'Hèrcules, una ocasió, però més enllà d'Ixe, encara que ha sigut una bona ocasió, al València igual pues li queda tindre ese puntet, no?, de perillositat.
1: Bueno, pues empat a ser el marcador entre el València i l'Hèrcules en esta pausa per a la hidratació i en este últim partit de la pretemporada. El València que t'estem contant així des de l'Antonio Puigcerdà de la Ciutat Esportiva de Paterna, primers 24 minuts d'aquest primer temps. Ja han dit Sato, evidentment, pues, és el jugador pues, que està participant més. És un jugador pues, ràpid, elèctric i bueno, en llibertat ahí de moviments, com diem, en aquesta posició més alliberada, pues, ahí genera molt Sato. I l'hem vist, ja dic, molt participatiu en aquests primers 24 minuts de xoc que portem de la primera part, així. L'Antonio Puigcerdà des de la Ciutat Esportiva de Paterna. I estem veient com el míster Carlos Corbena està donant pues, instruccions als seus jugadors per a corregir moviments, detalls. Pues, bueno, ahí està el míster parlant amb els seus.
2: Pues sí, a veure la típica imatge, no? Ja de Corberà en la pissarra i tots els jugadors en muntar-lo. Jo crec que estarà també pues, donant instruccions de com avançar en aquests últims metres, sobretot perquè estan mirant en detenció especial els atacants, la veritat. A veure també com funcionem a baló parat. I per cert, ahir veiem al final del camp, darrere de la porteria, a Omar Sadiq en xiquets del València. Pues com li donen il·lusions, no? El tigre de Kaduna, ahí està, com l'estan aglomerant ara tota la massa, però bueno, Marc Sadiq ja sabem...
1: Sí, Sadiq, que està ja que pues, entrenant en normalitat i bueno, i apuntant al debut en la Lliga. Arribarà, recordem que se va lesionar en el partit davant el Castelló, no va poder anar a l'estatge d'Anglaterra de l'equip i ja pues, està en la fase final de la seva recuperació. De fet, ja pues, està recuperat, està entrenant ja amb el grup i ja dic que pot estar per al debut en la Lliga la pròxima setmana, el dissabte, en Mestalla, davant el Celta de Vigo. Estem veient en aquest fons a Sadiq Umar, firmant ahí autògrafs amb el Siquets, que estan així en el Antonio Puigcerdà de la Ciutat Esportiva Paterna quan se va a remamprendre el partit després d'esta pausa per la hidratació. De nou el partit en marxa, fica la pilota el València. El baló per a César Tàrrega. Tàrrega i Ugrinić tocant la per a Guido Rodríguez. Girant-se l'argentí. El baló que el deixa ahí buscant a Justin de Haas. De Haas a la pilota. Se'n va l'enrandès, la deixa en eixa banda esquerra perquè siga Jesús Vázquez el que juga una altra volta buscant a Guido. Guido que busca canviar el xoc completament a la banda dreta per a Rodri Gamón. Gamón la deixa per a Ugrinić. Ugrinić ahí amagant el passe. Ara deixant-li la ahí a César Tàrrega. César de nou ahí per a Pepelu. Pepelu la pilota. Pepelu de nou buscant el passe per a Ugrinić. Ahí talla la defensa de l'Hèrcules. Arriba el rechaz de Guido per a recuperar la pilota una altra volta. Per a buscar ahí a Rinosuke Sato, dorsal 39 del València, ara per a Ugrinić. Ugrinić que se retira al suís, continua Ugrinić, bona passada per a Sato. Sato que la fica ahí, Hugo Duro que no pot arribar, la vida i xa per a que entrara Javi Guerra. No ha arribat el de Xilet i ara el baló per a César Tàrrega, disputant ixa pilota en Antoñín. El davanter de l'Hèrcules, el d'Aldaya, ahí està César Tàrrega. I Antoñín, i bé, traiet ahí.
2: Ha confiat molt, sí, ha confiat molt César Tàrrega, que per un moment pareixia que l'anava a perdre, però bueno, molt segur el defensor d'Aldaya, i ara comença l'atac per banda esquerra.
1: A la bala contra, se'n va Jesús Vázquez per banda esquerra, a veure que té arribada Jesús, dins l'àrea, continua Jesús, busca la centrada, no l'he eixit, i el baló ahí, que el trau l'Hèrcules, la pilota per a Javi Jiménez, ara enterrint ahí per a centrals, ajudant-se ahí des de darrere, i traguent la pilota l'equip Hèrcula. Este minut 28. La primera part empat a ser el marcador. Així en l'Antonio Puigcerdà entre el València i l'Hèrcules.
2: L'Hèrcules que he de dir que aquest pilota està molt bé, sobretot quan el València té el baló en camp contrari. L'Hèrcules que se tanca pels corredors interiors i obliga el València a jugar per banda. I clar, estan els de Corberà intentant clavar-se també per dins, obrir les portes i les finestres. A veure com es desenvolupa, recordem, mitja hora de xoc, minut 29, en aquesta pausa d'hidratació. I a veure ara perquè la falta en el mig del camp.
1: La falta ahí, que li han fet el jugador de l'Hèrcules. Falta que va ser favorable a l'equip alacantí. No lo que va a ser per a Aitor Gismera. A lo que juga ya buscant el passe a banda dreta. Per a lateral, per a Samu Vázquez. Ajudant una altra volta en Aitor Gismera. Este arrere buscant ahí al capità, al central, a Javier Rentero. Ara ahí, ixa passada en llarg per a que arribara ahí Víctor Narro. Està Víctor Narro. Está también Rodrigo Gamón, la pilota que le arriba Javi Jiménez, busca la centrada, Islaria, la toca Jesús Vázquez y es córner. Esa centrada de no, que le había colocado Jesús, Javi Jiménez. Y ahí Jesús Vázquez al final que ha tenido que enviar ese balón a córner. Pero el equipo alacantí.
2: Pues otro balón parado para el Hércules, a ver si el Valencia también, UDFN B, y busca esa... contra rápida que permitís abrir el marcador De moment 0-0 per la gent que estigui escoltant des de la ràdio. I pues, a veure ara de què és capaç el primer equip en esta última prova. Recordem, encara podeu treure les entrades per al partit del Celta. I a veure ara.
1: Allà va l'Hércules, la treta des del cantó, el valor de punts que l'ha tret Dimitrescu per aquesta pilota, s'ha quedat encara dins l'àrea del València Perín, que trau la Javi Guerra finalment la llunya. El valor que recupera una altra volta l'Hércules d'Alacant, Sandy Escudero, durant el passe verà Víctor Narro, Narro i Escudero ahí, des de darrere una altra volta, ara eixa passada perquè siga Samu Vázquez, des de la dreta, enterrint de nou el valor, buscant ara canviar el xoc completament a eixa banda esquerra on entrava Javi Jiménez,
2: s'ha
1: anticipat molt bé, s'ha anticipat molt bé Rodrigo Gamón, se l'emporta el canteral Mestalla que la deixa arrere per a que jugui ja de nou César Tarra en companyia de Pepe Lu.
2: Bé, perquè no l'ha rebutjat Iau, sinó que se l'ha quedat, ha baixat el baló en el pit i ha continuat uns metres fins a que se ho han permès i ara està Sato ahí en Tàrrega, en Guido i la triangulació. L'Hércules que torna a ordenar-se, ahí veiem com ara mateix Ugrinic, Javi Guerra i Uduro estan totalment coberts i ha que fer el que estava fent ara Javi Guerra i se desmarc de ruptura, ara troben a Ugrinic pel mig del camp per a que canvi d'orientació.
1: Ahí està canviant el xoc, sí senyor. Filip Urinic buscant el passe a Rodrigo Gamón, ara al centre una altra volta per a Guido Rodríguez, la toca l'argentí buscant ahí a Justin de Haas, de Haas per dins, buscant a Jesús Vázquez, la toca una altra volta per a Guido, Guido i César Tàrrega en terreny de xoc de l'Hércules, juga el València, és Tàrrega el que juga arrere per a que siga Pepe Lu ahí, el que meneja la pilota buscant a Urinic, Sato de primeres en bolina, Sato, això es falta, la falta ahí, la que li ha fet Javi Jiménez a Sato, se n'havia anat, mira si és ràpid ahí, que se n'havia anat de Javi Jiménez i el jugador de l'Hércules que ha tingut que fer una falta clara a Rinosuke Sato.
2: Pues a veure ara qui és l'encarregat de treure la falta, però jo crec que és el que ha demostrat en esta pretemporada que té el millor guant de l'equip, Filip Ugrinic, en Isegolas, que va arribar en el trofeu taronja. Però també jo crec que ara buscarà la centrada perquè és un mal perfil per a colpejar-li. No crec que ahir s'atrevisca a colpejar, no és un remat còmode. I a veure ara, valor parat.
1: Pues anem a veure. Ahí està la jugada, pues, d'estratègia. Ugrinic que penja la pilota, Borixe Baló dins l'àrea. Estava César Tàrrega, de Haas, Tàrrega, no?
2: I la fora pilota
1: estava en fora de xoc, sí, estava en fora de xoc ja. L'acció invalidada per fora de xoc. Minut 33 ja, en superar la mitja hora de partit. Continua tot igual així en el Antonio Puchades. 0-0 marcador entre el València i l'Hércules.
2: Pues a veure ara el Hércules. Per cert, jo m'estic quedant tot el rato en que Pepe Lu és el jugador que guarda l'esquena en defensa. Sempre està ahí jugant en aquesta posició de líbero, que se diu de forma tradicional. I bueno, pues és una alternativa més, no? Ja vam veure com la temporada passada acabava de part en aquesta posició de central i ara este sistema pues, el que te permet és que ara mateix tingues quatre migcampistes, Javi Guerra, Guido, Pepe Lu i Ugrinic, i pues, ara està allà Justin de Haas, la demana va així el lateral per esta banda. Llavors fan algun canvi d'orientació per a sorprendre un Hércules que, repetim, està molt ben plantat, emparellant ahir, però Hugo Duro, ahir troba l'espai i la falta. Pues no,
1: ara se queixava d'una falta Hugo Duro, però no, el xoc continua, ataca l'Hércules, la pilota per a Javi Jiménez, entrant des de la banda esquerra, arriba a línia de fons, la deixa arrere per a que siga Antoñín ahir, el davanter, el que la deixa una altra volta buscant Aitor Gismera, este se passe arrere, era Yago Cantero, ahí es Manuel Rico, el que viene echa la pilota, a banda dreta, era Samu Vázquez y Andy Escudero, una otra vuelta, y se va para el Hércules, en darrerinta ahí, a línea de centrales, el seu capitán Javier Rentero, la pilota una otra vuelta, para el Javier Rentero, ahora para Yago Cantero, y este arrere para el seu porter, era Alessandro Blasic, el porter Huy del Hércules. La pilota que trauen els alacantins. I Xevaló i que talla. Bé, Pepe Lu, se l'emporta Urinic. El suís a la pilota, a veure Urinic. Envi Xevaló. Urinis que s'emporta la pilota, està perseguit per Manuel Rico, ara és Javi Guerra, li han fet falta a Javi Guerra, la falta de Yago Cantero quan se n'anava ahir el de Xilet, i el central de l'Hèrcules que li ha fet eixa falta que trau ràpid Sato, la pilota ahir per a Rodri Gamón, Gamón i César Tàrrega, la pilota del d'Aldaya, Tàrrega i Guido Rodríguez. Ara buscant el passe a l'esquerra. Ahí en aquesta posició està Jesús Vázquez en aquest carril. Baló de Jesús, té que endarrere ahí buscar la passada per a Urinis. La toca a Guido, a Bore que ahí arriba Jesús en aquesta posició. El passe en la frontal, busca ahí a Javi Guerra. Javi Guerra i Sato. Sato la deixa una altra volta i un Urinis. No ha pogut ahí connectar Urinis. I el baló que vol treure l'Hèrcules. Vol eixir ara ràpid l'equip alacantí, traguent la pilota des de darrere.
2: Està faltant ese últim passe per poder connectar ahí, encara que sigui algun remat, però ja hem vist que en els primers minuts hem tingut pues, alguna oportunitat que altra, ha faltat materialitzar-la, i pues, a veure, sinó que resta de primera part, que són 10 minuts, que anem per el 37, pues, podem inaugurar el marcador. Per cert, ara té la pilota un Alessandro Blasic, que és cantera del Korn, l'equip alemà, i també internacional en Alemanya i en Eslovènia. Les dues nacionalitats, ara hi veiem a Rodri Gamón corregent en el jugador de l'Hèrcules, tirant de picaresca, encara que tinga encara 18 anys.
1: Ja està, atreguen la pilota, Rodri Gamón.
2: I s'entrada que ha anat a baix.
1: Entrada ahí a Guido Rodríguez.
2: Ha sigut
1: la falta del jugador de l'Hèrcules.
2: A primera vista era més forta de lo que realment ha sigut, jo crec, perquè Guido ara se va alçar sense cap problema. I pues a veure ara què fa el València, altra vegada en aquesta línia de 3, Pepino en conducció. A veure si per banda esquerra, per banda dreta, podem pues, trobar alguna acció que faci tindre una ocasió clara.
1: Bueno, pues ahí está jugant Pepelu, traguent el baló des de darrere, el de Denia, Pepelu i César Tàrrega. Tàrrega una altra volta per a Pepelu, pressiona ahí. Ahí Antoñín a Pepelu, però ha acabat fent-li falta el davanter de l'Hèrcules. I el baló que va ser per al València. La pilota que vol treure Pepelu, Urinic. I Pepelu

0: La falta que va a ser favorable al Valencia. Está aquí ante el jugador del Hércules, pero a mí me ha parecido una falta clara.
1: Per cert, agraïm als seguidors del Japó que ens estan escoltant i comentant en els nostres canals oficials. It's a big pleasure having fan from Japan. Thanks for your attention. I ara pues, el València, que va a traure la pilota a valor parato. Claro, ho dic en anglès perquè no sé japonès, però almenys que ens escolten.
0: Bueno, pues ahí están, sí. El valor que va a traure... El valencianista falta desde la par lateral dreta. Ugrinic buscaba la centrada, el balón que trae la defensa herculana. Ahí está Sato, evidentemente, que también tenemos muchos seguidores, muchos aficionados japonesos, pues que también se han conectado a la nuestra retransmisión para ver al seu jugador, a Rinosuke Sato. La pilota era César Tàrrega, juga en llarg, buscando ahí precisamente a Sato, pero trae la pilota del central. Del Hércules Araira. Ahí Víctor Narro, el que viene de reír la pilota. Traguentice baló. Pero el capitán para Javier Rentero. Busca el pase en la derecha para Samu Vázquez. Tocanla ya. Ahí para Aitor Gismera. Se baló y que recupera el Molbe Javi Guerra. Ahora es Guido Rodríguez. Pilota para Filip Unini. Se embaca para Munte el Valencia. Embora esta jugada de Uri Nichel Suiz. Entra per banda derecha. Rodrigo Gamón, acompañante, arriba línea de fondo, busca la centrada, no, arriba Hugo Duro, abre el balón para Jesús Vázquez, Jesús que busca el llançament Selimbald. Llançament a Jesús Elianatalt, esa pilota que le había quedado al lateral del Valencia, enviat alta, en el minuto ya 40 y mig. Esta primera part i continua el 0-0 al marcador, així en la ciutat esportiva Paterna.
1: I se jugava per banda en esa profunditat que s'està buscant. Era una bona centrada al segon pal, no plegava Hugo Duro per el canto d'un duro. I Jesús Vázquez que plegava en esa segona jugada, però finalment es marxava desviada la bola del lateral. I ara veurem, perquè el Hércules té la pilota i esa falta de Ugrinic molt clara. Chafant el peu esquerre del jugador de l'Hércules de Medi Puig. I a veure ara com s'ordena el València, perquè falten no res per al descans, 5 minutets. I a veure esta primera part. Per cert, en la segona part el València atacarà en la porteria en la que Rinosuke Sato va marcar 6 goles en el seu estreno, en un molt bon partit del València front del Dense, un rival de segona divisió.
0: Bueno, pues Anebore, la falta que va a votar l'Hércules. Falta ahí, escorada Nisha. Parta esquerra, zona tres quarts de camp, terreny de xo del València. Allà va a pinxar Nisha i se baló d'Islària. El baló, el remat. Pues se n'ha anat fora i se remat. Era d'Antonyín. De cap ahí no ha pogut connectar el davanter de l'Hércules. I la pilota per a València. Minut 42, tram final. Este primer temps, on juga de nuevo el Valencia, traen la pilota Guido Rodríguez, Guido en Belvalo, Guido y Tàrrega, Tàrrega Herrera buscando ahí a Pepelu, Pepelu desde Herrera en la pilota, busca de Haas, que voltreó esa pilota, se va de Haas, trata de ganarse, continúa de Haas, ahí el Dixen, pero acaba perdente ahí el balón, y ahí se perdió, ahí pueden ser pues perilloses. La pilota que la recupera el Hércules desde darrere el seu capità. Javier Rentero buscant al porter. Alessandro Vlasic. Ahí la pilota per a l'altre central per a Iago Cantero. La balón per a Víctor Gismera al mig centre.
1: El València que per almenys està evitant que l'Hércules no progresse en la pilota, solamente pot fer-ho per aquestes pilotes en Balollar que no li duren molt. I a veure ara com se refà per a la segona part, per a tindre més presència en el rival i per pues, estrenar-se en el marcador, el València Club de Futbol, que més enllà dels partits de pretemporada, tant els que hem guanyat com els que hem perdut, el que importa, repetim, és la Lliga i com comença l'equip, la competició domèstica, que recordem, comencem en dos partits en Mestalla, frontal Celta i frontal Real Betis. Podeu adquirir les entrades encara si no sou abonats, esperem que sí, però si no ho sou, en la nostra web estan totes les indicacions perquè encara teniu marge.
0: Ahí está jugando el Valencia, Guido Rodríguez. Balón para Pepelu.

0: Pelu y César Tárrega. Ojo, se le inva el balón a César Tárrega. Y el balón que la recupera Víctor Narro. Se la importa Víctor Narro. Entra Antoñín. Anatay Altay, César Tárrega. Y es córner. Es córner, diu. El árbitro encara que César Tárrega se está quixant, que diu que no. Que no es el último en tocar el balón. Pero el árbitro, el valencià Juan Manuel Gordillo Escamilla, diu que es córner. Per a l'Hércules. La treta desde el canto. Era Víctor Narro. Es el cantó de la portería del Valencia. Va a traure y se corner el jugador Herculá. Jugada ahí. No való parat. Y siempre atención ahí las marques que no niesquen desachustos defensivos. Allá va Víctor Narro. La pilota munt. Tabor y se való que queda Mordis Laria. La trau.
1: Justin de Haas.
0: Ahí Justin de Haas. El rechazo ahí que le pega el jugador del Hércules. Ahora ahí volía contra esa pilota. Javi Guerra no pot. Y el balón espera al porter del Hércules, Alessandro Blasic, cuando se va a cumplir el minuto 45 de la primera parte. No sé si afechirá algo el árbitro del partido este primer temps. Cuando torna la carga el Hércules, pues un minuto de temps afechit. Un minuto de temps extra, esto es lo que le queda a este partido, cuando se han cumplido, a esta primera parte, cuando se han cumplido los primeros 45 minutos. Es Guido Rodríguez el que te la pilota. Guido buscante el pase. Ahí para Jesús Vázquez. Jesús Vázquez y Guido. Ambelo aló, Guido. La pasada ahí para que siga. Pues César Tárrega, el que llueve. Buscante el pase para de Haas. Ahí el balón que acaba perdiendo el Valencia. Y la pilota espera al Hércules. Voltre y se va a lo ara. La pilota del equipo a la Cantí. Ese cantero buscando a Javi Jiménez. Inicia banda esquerra lateral del Hércules de nuevo Herrere para Cantero. Y ahí está el final. Ahí está el final de la primera parte. Que es arriba. Me empata 0 el marcador entre Valencia y el Hércules. Esta primera parte han pasado poquetes cosas. I sent Burguete.
1: Sí, han passat poquetes coses. L'equip que ha anat de més a menys, la veritat, han començat l'encontre pues, combinant, trobant-se còmodes, aplegant a l'àrea rival, encara que s'ha de materialitzar, però l'equip sí que és de veres que s'ha anat dissolvent les coses com són. A veure en la segona part si poden tocar alguna peça. Recordem que en la banqueta, a banda de Cristian Rivero en porteria, els jugadors de camp són Panats, Marc Martínez, Marc Blázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Desli. Idèntic al partit d'ahir, i a veure si tenen alguna oportunitat i Corberan pues, toca alguna peça, encara que siga de la banqueta o del mateix 11 l'equip, a veure si canvia la dinàmica per a poder estrenar-se en el marcador.
0: Bueno, pues ho deixem així, tornarem per a la segona part d'este partit, l'últim de la pretemporada del Valencia, que te estén contando el del Antonio Puchades. Ambice 0-0 al descanso entre Valencia y Hércules.
2: Hola, soy Pepe Lu. Vivo amb l'emoció de VSF Media Radio. Tots els nostres partits.
3: Un nuevo amanecer sobre el Mediterráneo inunda de naranja nuestra tierra. Esa que nos ha visto nacer, forjar nuestra identidad y proyectar nuestro futuro. Caminos compartidos por una unión única, la de dos iconos que comparten su ADN, siendo embajadores de nuestra identidad en todo el mundo, sin olvidar nuestras raíces y a todos los que nos rodean, dando lo mejor de nosotros, unidos, tots a una veu, porque somos una tierra de valientes. De esfuerzo, de sentimiento, de orgullo. Una tierra mediterránea que ve cómo este sentimiento, unión y pasión compartidas van a seguir escribiendo juntos su historia. Amunt Valencia. Amunt TM. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol.
4: y ahora en el teu coche a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la radio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición.
5: Todo empieza en silencio. Antes de rugir, hay que prepararse. Porque la precisión no se improvisa. Se ajusta. Se entrena. Se pule cada detalle hasta que responde con solo pensarlo. La agilidad, la potencia, la fiabilidad no son solo palabras. Son el resultado de un proceso, un compromiso. Ya sea en la carretera o en Mestalla, hay que estar listos para reaccionar en el momento justo. Nada nos mueve sin una idea clara. Seguir adelante. Siempre. Skoda y Valencia Club de Fútbol. Una misma ambición.
6: El Valencia Club de Fútbol es l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentia.
4: ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Valencia. Al cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents, on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el Nou Mestalla arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell.
7: El Nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al Nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València! Amunt València! Benvinguts a casa. Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos.
8: Bienvenidos a Mestalla. Un legado. Un icono. La historia de un escudo. El templo de una leyenda. Murciélagos en la grada. Sentimiento en el pecho. Suenan ecos en la noche que se quedan en la historia de un estadio eterno. Porque aquí se vive la terra de valentía.
7: Feste amb les noves equipacions del València Club de Futbol de la temporada 26-27.
9: Fa més de 100 anys ens ensenyaren a estimar-te i a sentir els teus colors. En tu hem après a ser valents, a seguir fidels i a mantindre'ns units. Hem après un joc que es fa bategar el cor cada vegada més i més fort. Un joc d'il·lusió, d'arrels compartides, de tots a una. Fa anys ens ensenyaren a estimar-te. Ara, juguem junts. Cervesa Astúria, patrocinador oficial del València Club de Futbol.
7: ¿Eres aficionado del Valencia Club de Fútbol y quieres sacarle el mayor partido? Hazte socio VCF y disfruta de todas sus ventajas por solo 50 euros. Tendrás tu número de socio y antigüedad. 25 euros para gastar en la entrada de un partido. Prioridad y descuentos en entradas, abonos, tiendas oficiales, acceso a los partidos del filial y mucho más. Socio VCF, el club de los valencianistas. Con el Mestalla Forever Tour podrás descubrir todos los secretos del estadio con más historia de la liga a través de un recorrido lleno de emociones. Noches mágicas de grandes victorias y de goles increíbles. Para socios VCF, descuentos y precios especiales. Mestalla Forever Tour. Bienvenido a tu casa. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50, en pleno centro de nuestra ciudad. Vive una experiencia única e innovadora a la hora de realizar tu compra. Podrás adquirir las equipaciones del Valencia Puma de esta temporada y todos los productos oficiales del club. Te esperamos de lunes a sábado de 10 a 21 horas y domingos y festivos de 11 a 20 horas. Visita la nueva tienda oficial del Valencia Club de Fútbol en la calle Colón 50. ¡Es una pasada! ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos.
10: si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club, una forma diferente de pertenecer, una forma premium de crecer.
11: ¿Necesitas un seguro para tu coche, moto o furgoneta? ¿Y solo para unos días? Con Muévete por Días lo tienes fácil. Tendrás la cobertura obligatoria los días que necesites y lo podrás contratar 100% online. Porque con Muévete por Días solo pagas por lo que necesitas. Así de sencillo. Entra en muévetepordias.com y contrata ya.
12: ¿Qué significa tener espíritu Karok? Es llenar tu vida de kilómetros de experiencias, vivir miles de aventuras y que todas se conviertan en recuerdos de esos que jamás se olvidan. Y saber que cuando quieras, puedes empezar de nuevo. Skoda Karoq. Ya sabes cuál es su espíritu. ¿Cuál es el tuyo?
13: Mi padre siempre me decía que Mestalla es un templo. Que en él se han vivido tardes de pólvora y color. Y que cada asiento te cuenta 100 historias diferentes.
14: ¡Ay, perdón!
13: Mestalla es donde viven los valencianistas para siempre. Donde te conviertes en eterno. Como los del doblete de 2004. Nos hicieron ser el mejor equipo del mundo. La pasión del 71. Y el sonido de la traca con el gol de Formenta. Incluso los inicios de Montes y Cubéis. Pasando por la delantera eléctrica. Un sentimiento eterno. Con un gran ambiente. Gritos de ánimo. Estos asientos nos han visto animar hasta quedarnos sin aliento. Porque venir a Mestalla es un viaje por la historia.
14: Un agua, porfa.
15: Son 125 pesetas.
13: Y hoy en la grada no falla nadie, hasta los que ya no están. Papá, ese es mi asiento.
16: También es el mío.
10: Mestalla es eterno. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. Haz realidad el sueño de tu peque y consigue que sienta la emoción de Mestalla gracias a Divina Seguros. Contrata cualquier seguro de Divina Seguros y entrarás en el sorteo para que puedas salir de la mano de un jugador del Valencia Club de Fútbol en el partido contra la Real Sociedad. Además, disfrutarás de una entrada doble para vivir la experiencia con él. Infórmate en divinaseguros.com. Divina Seguros. Aseguramos la mejor afición. ¿Quieres asegurar la mejor butaca en el Nou Mestalla? El Valencia Club de Fútbol ya ha puesto a la venta los asientos Hospitality de nuestro nuevo estadio. Descubre una nueva forma de vivir el fútbol, tanto para particulares como para empresas. Asientos Premium, catering incluido antes, durante y después del partido, zonas exclusivas de networking y experiencias únicas durante todo el año. Si quieres más información, visita la web de Hospitality Nou Mestalla o reserva tu cita en el Experience Center y elige ya tu lugar en el nuevo hogar del valencianismo. El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla.
17: El partit del València a VCF Radio.
0: Tornem així a l'Antonio Puigcerdà de la Ciutat Esportiva Paterna per a contar-vos la segona part d'este partit últim de la pretemporada del València, que està empatant 0-0 davant l'Hèrcules. Anem a veure esta segona part, si el València es capaz de arribar més a la porteria contrària, a la porteria de l'Hércules, de generar algo més, perquè el primer temps la veritat és que ha generat molt poquet. I bueno, pues de moment esta segona part que el València la va iniciar amb els mateixos jugadors, Vicent Burguete.
1: Pues sí, el València que inicia en els mateixos jugadors, no hi ha canvis encara. Recordem que és un partit que, per molt que siga de pretemporada, pues és una preparació per a la primera jornada de la primera divisió front al Celta el cap de setmana que ve. Lo que ve a dir que, per molt que l'equip a lo millor pues siga faltant frescura, alguna peça en atac, o a lo millor en circumstàncies habituals tocaria alguna peça i farien canvis, pues també hi ha que tenir en compte que al final són els que van a jugar en Lliga, i això limita l'actuació de jugadors del filial, per exemple.
0: En el València sense canvis, l'Hércules sí que ha fet canvis en esta segona part, ara anirem pues comentant-los en este partit. Ja dic que en esta segona part, a veure si el València és capaç de millorar, de generar algo més, perquè la veritat és que en la primera part han passat molt poquetes coses, Vicent.
1: Pues sí, han passat poquetes coses. Un València que, la veritat, que ha anat de més a menys. Va començar la primera part molt còmode, en intentones, i ara, atenció, Hugo Duro.
0: Ahí está Hugo Duro, ahí volía buscar
1: este es lo que está
0: pase,
1: faltando. Sí, sí. Lo que está faltant és el últim passe, les decisions en els últims metres, que són el que marca diferència entre pues, un equip de primera federació i un equip de primera divisió, com és el València. Recordem, aquest espai entre categories que hi ha, però el València que li queda pues, afinar en aquest aspecte, i a veure si en aquesta segona part ho pot fer ja siga per dins, per les bandes o per algun jugador que entre des de la banqueta. Recordem, estan tots del filial, Panats, Amar Martínez, Aymar Velázquez, Jaume Durà, Marcos Navarro i Leslie O'Kay, que ahir no tingueren l'ocasió de jugar estos dos últims, ni Marcos Navarro ni Leslie O'Kay, i un Jaume Durà i Marc Martínez, que debutaren en el primer equip del València.
0: Bueno, pues está jugando ahí el Hércules en estos primers dos minuts. Quan ara recupera la pilota Javi Guerra, li dona Sato. Sato una altra volta, ahí per a Urinic. Urinic, Javi Guerra, dislària, Javi Guerra. A veure, Javi Guerra busca el llançament i el gol. ¡Y gol! De Javi Guerra, gol! El gol de Javi Guerra! Al minut 40 se de partit, només començar esta segona part, i se jugada que havia protagonitzat i Filip Urinis ja ha buscat el passe dins l'àrea per a Javi Guerra. I ahí ha definit molt bé el de Xileta, avançant al València, al marcador, el gol de Javi Guerra.
1: Pues mira, ha sigut demanar-lo i tindre. A veure si falta, si passa el mateix en la loteria, perquè estàvem comentant ara mateix que el València li faltava pues, pegar ahí un mos en els últims metres, i finalment pues, ha sigut Javi Guerra en una molt bona jugada col·lectiva en la que sí han sabut no precipitar-se, si han sabut marcar els temps. I Javi Guerra, la veritat, que en ese retall, en esa amagada que ha fet, pues el que se trasllada és que no està nerviós, està jugant bé la pilota, i pues, bueno, tant ell com Sato, com Urinic, com Hugo Duro han fet bons moviments. Finalment ha plegat per fi, ese 1-0, i a veure si ara el València s'agafa a la dinàmica, tira un poquet més per acabant i acaba en les millors sensacions possibles esta última prova de pretemporada.
0: Bueno, pues ahí está el gol de Javi Guerra, a dos minuts de començar esta segona part, com a reta de dislària, com a definit, inicia jugada que havia començat en Sato, després Urinic li ha donat el passe a Javi Guerra i dislària retallat el de Xilet, i ha marcat i se gol per avançar al València, al marcador. Guantares l'Hércules, ojo ese pase per Antoñín, el balón que li queda, buscava el llançament ahí, molt bé, ahí sí, tapant Pepelu, també el porter, i la pilota que acaba en córner per a l'Hércules, però bueno, de moment ha començat millor esta segona part que la primera. Per al València, en vice, gran gol de Javi Guerra.
1: Sí, ha començat de la millor forma possible, en vice gol del València Club de Futbol. Ahí veiem en la repetició el gol i l'acció defensiva ara de Pepelu. La veritat que ha tancat prou bé, i a veure ara a valor parat el que fan els alacantins, que poden fer mal.
0: Bueno, pues ahí está el córner que atrete el Hércules. El córner que atrete en Curtel, la torna ahí Víctor Narro. El balón para Andy Escudero, pincha la pilota, pero el balón va ahí para el portero de Valencia. Para Stole Dimitrievski, que trao ahí buscando a Justin de Haas. De Haas y Jesús Vázquez. Ambe el balón, Tequechuera Rere. Jesús buscando ahí el pase. Para Pepelu, el de Denia. Ahora esa pilota para Guido Rodríguez. Guido Ambiche Baló. Ahora la toca ahí a Rere. Y la pilota que va a ser para el portero de Valencia.
1: Ahí está Javi Guerra fintísimo, muy bien de ruptura. Abore, porque yo creo que es cuestión de tiempo que le aplegue la pilota. Mire atre desmarque que fa Javi Guerra. Y se ha pasado errónea.
0: Bueno, pues ahí está el Baló, que va a jugarlo. Es la pilota para el Hércules. Está, ha entrado Alejandro Panach, ¿eh? En la segunda parte ha entrado Alejandro Panach per César Tárrega. Se no había advertido y se cambió, pero es Alejandro Panach el que está jugando ahora. Ahí en compañía de Haas y de Pepelu. Se ha quedado César Tárrega y ha entrado Alejandro Panach. Es el cambio.
1: Un Alejandro Panach que, pues bueno, es una pesa clave en el filial, que ya sabe lo que es debutar en el primer equipo en Copa del Rey. Recuerden que Fano Tant va a debutar en el conjunt valencianista y, pues bueno, es una pesa clave en el filial. Esta temporada, que recuerden, el Valencia Mestalla, pero según su pregunta, comienza la Liga el 6 de septiembre, lo que significa que a lo mejor pues ya marche para que los canteranos puguen estar en dinámica de primer equip, però de moment Panas que ha entrat al camp en generació 2006.
0: Ahí está ara atacant l'Hércules per ixa banda esquerra. Ahí ven precisament Alejandro Panache, que estava defensant ixa jugada. I el baló que s'ha perdut per línia fons va ser treta de porta per al València. Que trau en curteta ahí Stole Dimitrievski. Este minuto ya 7 en el que estén de la segunda par 52 de partido en ese gol. Y ha marcado Javi Guerra, no me es comenzar el segundo temps. La pilota ahora para el Hércules. Se baló ahí en Darrerite. Para Centrals. Traguentilla pilota en la banda izquierda. Baló ahí para Centrals. De nou. Pilota en la banda izquierda. Buscante el pase ahí para Yago Cantero. El central, de jugadores que se mantiene el equipo titular. Y esos cambios que también hace el equipo a la cantidad. Ojo, Isabel López, estaban fuera de choc. Estaban fuera de choc. En posición antirreglamentaria el davanter del Hércules, Antoñín. Había arrancado ahí. En fuera de choc. Y la pilota que va a ser Peral Valencia.
1: Ara mateix el València Club de Futbol que puja les estadístiques, recordem, en tot l'historial de partits entre València i Hèrcules, com a local havien disputat 37 partits en 26 victòries, 6 empats i 5 derrotes, un 70% d'èxits, i ara mateix pues, seria uno més. I també assenyalar que en l'Hèrcules cal fer fins a 8 jugadors en la línia de fons. Per part del València no veiem ningú, Pere.
0: Bueno, la pilota que la trao, ahí el Valencia es Jesús Vázquez, el que chua y buscante a Justin de Haas. De Haas a Rere, la pilota para Dimitrievski, de no para de Haas. De Haas a Melvaló, buscante ahí a Javi Guerra, el autor del gol que está donando la victoria valencianista, Javi Guerra. Darrinte y la suba posición, traguente y esa pilota es Darrer, el de Chilet. Javi Guerra, que busca ahí el pase para que siga Pepelu, el que conduzca la pilota y la dice allá. En esa banda izquierda para Jesús Vázquez. Jesús y Guido. Guido. Aguanta ahí el Argenti. Ante el pase para Alejandro Panach. Panach buscaba la pasada pero Hugo Duro y no pudo conectar en Hugo Duro. Y el bloque trago en el Centrals. Javier Rentero. Para la pasada. Ahí no pudo arribar Andy Escudero. Y el bloque torna a recuperarlo el Valencia. Ahí está Guido. Tocan la molve. Hugo Duro. Ahora espera Javi Guerra. Javi Guerra. Sato, Sato, Sato. Gol. ¡Gol! ¡Sato! ¡Gol! ¡El gol de Sato! ¡El gol del Valencia! ¡El Segon en una buena jugada, sí señor. Ahí Goduro, Javi Guerra, con le ha filtrado el pase. Pero Rinosuke Sato y el japonés que torna a marcar en esta pretemporada el seu segon gol. Va a marcar la valdelense. Uy, torna a marcar Sato. 2-0 per al Valencia.
1: Pues ahí está la acción muy buena entre Javi Guerra, Hugo Duro y Rinosuke Sato. Otra vegada, Javi Guerra muy decisivo. Y bueno, pues Sato, ya de ayer en la primera parte, ahora sí, Sato se torna a trobar en esa portería y ahí sí no ha sido. En efecto, Rinosuke Sato que ha definido de categoría internacional, mai millor dit. Y pues bueno, el Valencia que ahora sí que sí, más tranquilamente fica el 2-0. Bueno, ahora lo que ya que hacer es no parar, continuar, no baixar el listón y el rendimiento. Per a plegar ese partit a punt de la millor forma possible, tant física com tàctica com mentalment. I, però bueno, la veritat és que és una molt bona acció de Hugo Duro en ese passe i Javi Guerra i Sato ja, ni te dic, que Sato que ha definit en una baldosa i de la millor forma possible.
0: Bueno, pues el segon gol del València en una segona part que ha començat pues molt bé per a l'equip de Carlos Corberán, pues marcant dos gols pues en 7 minuts. En el 46 marcava Javi Guerra i en el 54 ha marcat Rinosuke Sato, també a passe de Javi Guerra. Sensacional el passe de Javi Guerra, ha definit molt bé Sato, el jugador japonès que ja aporta dos gols en esta pretemporada.
1: Pues Rinosuke Sato, que recordem que per molts que al final està siguent una de les... un moment, Robi.
0: Ahí era Filip Urinić, el pase precisamente ahí para Sato en la frontal del área. La dicha y ya pilota arrere. Era que jugue. Era Justin de Haas. El balón otra vuelta buscando a Urinić. Era el control del suís que arriba y ya pilota. Era que ahí el balón se acaba perdiendo per línea de banda, pero la toca el jugador del Hércules y es nuestra.
1: Lo que venía dient que Rinosuke Sato, per molt que estigui sent una de les figures de la pretemporada, pues recordem que és un jugador que no deixa de ser molt jove, és de l'any 2006. No sé què estàveu fent vosaltres en l'any 2006, però estava nascent Sato, que clar, per molt que estigui fent una molt bona pretemporada, ja que tindré paciència, perquè alguna errada pot vindre en el que queda de temporada, i ja que tindré pues ixa paciència per donar-li el millor context possible al jugador, que s'adapte de la millor forma possible. Jo crec que ho ha fet, almenys en quant a vestuari i per ara en quant a xoc, tant dins del camp com fora. Se li veu un jugador molt integrat i jo crec que això és primordial per a que el València puga trobar ahí una peça molt important, que jo crec que per fi és esa peça, no, Robi, que connecta el mig del camp en la davantera.
0: Bueno, pues allà va el córner que va a votar el València en este minut 57-12 d'esta segona part. València que ha començat molt bé este segon temps en aquests dos gols, el primer de Javi Guerra i el segon de Sato també a passe de Javi Guerra. Estan sense dubtes protagonistes del partit, el baló ahí dins l'àrea i no arriba ningú a rematar aquesta jugada. Arriba Jesús Vázquez, però ha pitat ahí l'àrbitre.
1: Offside.
0: Fora de xoc. Pues la jugada estava anul·lada, però de moment ja diem Sato en protagonista i Javi Guerra. Un Sato que també havia sigut de lo milloret en la primera part, però en esta segona, pues ja dic que amb ixe gol que ha marcat, assistit per Javi Guerra, en protagonistes del partit.
1: Sí, al final una de les coses en les que me quede de Rino Sato és que pot rendir, jo crec que naturalment és més, és un enganxe, però partint des de banda esquerra i ara, per exemple, el gol ha sigut venint corregent des de banda dreta. Ahí veiem, per cert, jo crec que una cosa que li està faltant al València a lo millor és sorprendre a l'Hércules en balons llargs a l'espai. Ahí veiem com els laterals la demanen quan la pilota està en el altre sector i al final pues, un valor a l'esquena. Pillante falta, per sí. Sorpresa, pues pot significar un accident de perill. Ara la falta de Guido, bueno, sobre Guido Rodríguez. Es queixava ahí el jugador de l'Hércules, però no hi ha cap dubte. I la van a ficar en servei en el minut 59. Recordem la gent que estic escoltant des de UFF Radio, com sempre, la tradicional, la que no falla. Pues anem 2-0 en gols de Javi Guerra i Rino Sato. També assistència de Javi Guerra en el segon gol, el de Xilet, en el 8 a l'esquena, que està de dolç. i veurem si comença la temporada conforme la va acabar la passada, perquè la veritat que està en una molt bona forma. I a veure, ara va Justin de Haas.
0: Bueno, pues ahí está de Haas, que s'embolia en Arra, ha perdut la pilota, la recupera l'Hércules, se la emporta Ben Ahmed, que entrava també en esta segona part, el passe per Andy Escudero, i ahí Hugo Duro també ha ajuda defensiva, acaba tocant el baló fora, per a que siga servici de banda per a l'Hércules en este minut 60 ja, 15 de la segona part, en ixe 2-0, dos gols marcats a l'inici d'esta segona part, en Javi Guerra i Rinosuke Sato. Alhora en banda de nou, que va traure el València. Es canta ahí, i se passe per a Rodrigo Gamón. Ara és Justin de Haas. Es canta el passe per a que jugue ahí Pepelu. Mantenint aquesta defensa de tres centrals. Ara en Alejandro Panaig, com diem, que ha entrat en la segona part. Panaig, Pepelu i de Haas. Ara és Urinic el que vol recuperar la pilota. Se l'emporta al suís. Urinic, el passe massa llarg. El passe massa llarg de Filip Urinic.
1: Sí, de fet, necessitava dos camps, Hugo Duro, per a plegar a ixe passe. A vegades pot passar. Un Filip Urinic, que ja veiem l'envergadura que té física, l'ixe poderío físic. I a mi el que m'agrada és que, al final, no té cap problema en manejar-la en l'esquerra o en la dreta. A veure, Guido, ixa pèrdua, ixa falta. I ara el Hércules en un 2-0. I el València, com diem, pues, té que continuar apretant per a tocar pues, tots els gols que faci falta. I ahí veiem ara en la banda que sí que ixen ja a calfar els jugadors, pues, Jaume Durà, Marc Martínez, també Marcos Navarro, Aymar Blázquez i Leslie Okey, el jugador del València a Mestalla. Ara també furtava la pilota a tres jugadors del filial, com Rodri Gamón. I veurem ara la centrada.
0: La centrada, ahí el remate era d'Antoñín, però se n'ha anat fora, desviat. Ja centrada que li ven col·locada des de la banda esquerra. Al davanter de l'Hércules, on va treure de porta el València. Ahí està Stole Dimitrievski, per a ficar la pilota en moviment.
1: Pues a veure el València ara, que té que reorganitzar-se per a Isa eixida de baló. Molt bé, ja s'han deixat anant pac avant. Panats mentre es queda a baix. I a veure, Stole, si amagava per... Pareixia que anava a colpejar en llarg. Guido, que torna Stole. Stole va ser una figura molt important en eixida de baló. Té un bon desplaçament en llarg. Allí veiem el guardameta de Macedònia, del nord. I pues a veure ara el Hércules, que està ben plantat, emparellat en 1-1, però Javi Guerra, que troba el hueco, ahí el veiem per a quedar-se lliure. Una llàstima, i se mal control. El Hércules, que recupera la pilota, i Javi Guerra, que també recupera.
0: Ahí se la porta Javi. Ahí está Javi Guerra en velo a lo. La deixa per a Urinic. Obrint a Rodrigo Gamón, i a banda dreta de nou per al suís, per a Filip Urinic. Ara buscant ahí a Guido Rodríguez. I Guido ahí per a Justin de Haas. El baló ara, la passada per a Pepelu i Espanach, que buscava el passe per a Guido, però ahí ha perdut la pilota, la recupera l'Hércules. On teneix ara la jugada d'atac des de la banda esquerra. Ahí està l'equip de la Cantí, buscant aquesta centrada. El baló dins l'àrea per Antoñín, però ahí a les mans del porter del València, que se fan la pilota. Buscant el passe per a Urinic. Urinic i Sato. Ahí està el japonès, se l'emporta Sato. Sato en la pilota. Sato, que juga buscant a Javi Guerra. Està Javi amb el baló. A ver, la dice ya per a Jesús. Tocanla ahí. El València, Javi Guerra y de Haas. Baló per a Guido Rodríguez. Guido y Panache. Buscant el pase per a Pepelu. Pepelu, Sato. Tocanla ahí, el València una altra volta. Llévalo. De nou ahí per a Sato, que té que endarrerir la pilota. Para encurtet ahí per a Pepelu. Y Pepelu ahí per a Alejandro Panache. Ara és Sato el que baixa també a oferir-se. Ahí està Sato, Urinic, buscava canviar el xoc per a Rodrigo Gamón. La pilota ahí, que la vol col·locar una altra volta a Panaig. Buscava ahí a Rodrigo Gamón, però s'ha anticipat Javi Jiménez, el lateral de l'Hércules. Guantara, veig Justin de Haas. Ojo, l'entrada ahí de Haas. La falta que ha fet el central neerlandès del València al davanter de l'Hércules.
1: Pues yo sobre todo lo que veía es que tan Jesús como Rodrigo Gamón estaban ahí en el brazos alzados como si fueran dos postes de la NFL de manar la pilota. Estem intentant jugar pels carrils interiors perquè els gols també han plegat per aquests carrils interiors. A veure l'Hércules ara que fa el valor i el València com es comporta defensivament en aquesta línia atravegada del 5-3-2 mentre calfen en la banda pues els possibles revulsius i en un 2-0 en el marcador, la veritat que la cosa es veu prou diferent a la primera part.
0: Bueno, pues ara ahí el València defensant i ja pilota, traient el valor Alejandro Panach, que s'ajuda en Stoli Dimitrievski, el central del Mestalla, que ja va jugar en el dia d'ahir, torna a jugar avui, i recordem que ja tindria el seu debut la passada temporada, el primer equip en partit oficial en Copa del Rei. Pues ahí està jugant el València, és Pepelu el que trau ese balón en llarg, ahí más allá que ahí, no s'han entès, i ahí l'avantatge va ser per al central i capità de l'Hércules, Javier Rentero. Ara buscant ahí a Iago Cantero, a l'esquerra per a Javi Jiménez, pressiona ahí.
1: Ahí es fixa el València, duro.
0: També Javi Guerra, ahí está la pressió, Javi Guerra sobre centrals, traguent ixa. Pilota per a Benhamed, ha recuperat Guido Rodríguez i no ha pogut arribar Hugo Duro, la entrada de Hugo i la falta, la entrada de Hugo Duro, la falta que li ha fet ahí a Javier Rentero.
1: És el que hi ha que fer, no? Pressionar alt per a intentar forçar l'errada del Hércules, de l'equip visitant, i a veure ara, perquè ahí està Stole molt atent, com se... Quin toque de Dimitrievski, anda que s'ha ficat nerviós. I la pilota ara per al València, ara ja s'ha calmat promès el xoc. Jo diria que és menys frenètic, però també al València li estava venint bé i se toma i daca, i se xoc directe. A veure si per ahí podem trobar la fórmula també en lliga, perquè al final este València, quan més ha funcionat també, és en xoc directe.
0: Bueno, pues ahí está Joan Guido Rodríguez, el passe per a Urinic, i per poc no ha arribat. Així estarà el porter Carlos Abad, que així també en esta segona part. El porter de l'Hércules, substituint Alessandro Blasic. Són les 9 de la nit en punta, i estan les senyals horàries. 22 de la segona part, 66 de partit, guanyant el València. 2-0 amb els gols de Javi Guerra i Rinosuke Sato. La pilota per a l'Hércules. I amb este 2-0, evidentment, pues ahí l'equip alacantí que está intentando. Ahora es Samu Vázquez el que se envolía en el per banda, pero el balón acaba perdiéndose y va a ser retreta de banda per al València. Guantara. A ver, pausa per la hidratación, diu l'àrbitre, que estem en el minut 22. Pues a refrescarse, a beure aigua, que ya dic que fa molta calor, encara que son les 9 de la nit, pero estem en 30 graus encara de temperatura. I ahí està en Vicent, el míster, quan dona instruccions. Vicent.
1: I també, atenció, perquè pareix que va haver el primer canvi de l'equip. Pareix que Jaume Durà s'ha llevat el peto i pot entrar al terreny de xoc. Ja veurem el que passa. Estava ahí Corberan parlant amb el gran autor de tot del xoc, dels gols, de les tendències, don Javi Guerra Moreno. Pues ahí estava el míster parlant en el número 8. No sé si ara... li donarà descans i entrarà Jaume Durà o a veure per qui entra, però pareix que Jaume Durà està ahí en moviment, acompanyat d'alguns companys, també atenent a les instruccions que està donant el míster Corberan, i pues a veure si podem veure el talentós jugador de la generació 2008. Recordem que s'ha criat a Cien Paterna des que va plegar en Aleví, el jugador de Palomar, una xicoteta localitat de... la Comunitat Valenciana, del costat d'Ontinyent, pues, a veure el jugador si pot comptar en minuts. Jo crec que és bo, no, Robi? Veure a jugadors de la cantera també pues, que van jugant en el primer equip, que són útils, que pues, se van agafant al ritme competitiu també, sobretot perquè també li s'ajuda a quan baixen a segona federació pues, despuntar en el València Mestalla.
0: Bueno, pues ahí està en ixa pausa per la hidratació, els jugadors del València refrescant-se, atenent també les instruccions que dona el míster Carlos Corberan, després d'anar guanyant, i ahí està el canvi que ja apuntava Vicent Burguete, va entrar Jaume Durà, que va debutar a ir en el partido ante el Teruel, dorsal 38, entre dels jugadors en un futur més que prometedor, una progressió molt gran, la de Jaume Durà, que va tornar a entrar al terreny de xoc. Ahí va estar pues el canvi en el València, preparat per entrar Jaume Durà al terreny de xoc, i va ser pues Sato, no? Crec que és Sato.
1: Sí, ahí está Sato. Rino Sato.
0: Pues ahí está Rinosuke Sato, l'autor del segon gol. El japonès, un dels jugadors destacats sense dubte avui del partit del València, i jo dic també de la pretemporada, Rinosuke Sato, substituït per Jaume Durà.
1: Home, la veritat que Rinosuke Sato va plegar, jo crec que molt bé a la lliga, a veure si ara el jugador japonès pues, pot fer una molt bona setmana de treball, com continua fent des que va plegar, i ara Javi Guerra, en aquest tècnic, pareix que no hi ha qui li furti la pilota, si no és en falta com han fet ara, i pues, ara atreveixen més per als valencianistes, com és Jaume Durà, és un... pues, bueno, ja hem parlat d'ell. Ara panats en la pilota, està ja estendejats en el sector esquerre i els desmarques. Una cosa que us vaig a dir, per la gent que no té molt vista a Jaume Durà, fixeu-vos en com està sempre orientat Jaume Durà per a rebre la pilota. Ho mires com ho mires, quan estiga la pilota on estiga la pilota, sempre fa desmarques, sempre fa moviments i sobretot sempre està perfilat de cos per a rebre la pilota i en seguida prendre avantatge. Bueno, ahí estarà Jesús Vázquez.
0: Pues va a trobar de banda Jesús Vázquez en este minut 71 de partit, 26 de la segona part, en este 2-0. Està guanyant el València este últim partit de la pretemporada en els gols de Javi Guerra i Rinosuke Sato. Ante l'Hércules ara prepara pues nombrosos canvis. Pues va a canviar pràcticament tot l'equip, el seu entrenador, el valencià Beto Company, l'entrenador de l'equip a la Cantí. Mentrestant, juga el València, així en el Puigades, és Pepelu buscant ahí a Jaume Durà. Jaume Durà en la pilota, conduix ese baló buscant ahí a Urinic, la errada de Urinic, el baló que perd el València, el vol recuperar l'Hércules i ara acaba...
1: Falta...
0: Sent falta, sí.
1: Innecessària, no?
0: La falta que va ser per a l'Hércules i ahí estan tots els canvis. Set canvis.
1: Bueno, ara el carrusel, no, de canvis. Sí.
0: Set canvis el que va fer l'Hércules, pues pràcticament tot l'equip, els jugadors que quedaven de la primera part se van a retirar i ja dic pues que entren...
1: Te dic tot, si vols, Robi. Entren David López, Rubén Cantero, Jorge Galván, Sergio Gutiérrez, José Traoré, Hamza Abdelila i Carlos Peñaranda al terreny del xoc. Es marxen set jugadors del Hércules, que la veritat que són quasi mateixos que van ser titulars en l'últim partit de pretemporada. Pareix que van ser també titulars en l'inici de Lliga, un Hércules que s'estrenarà en Lliga en unes setmanes, un poquet més tard que el València Club de Futbol, però... És el calendari de primera federació. A veure ara que, com canvia el partit en aquests últims 20 minuts. Minut 73 de xoc. I l'Hércules ara que ho intenta.
0: Ara està intentant l'Hércules per banda dreta. Ahí ja jugada. Buscava la centrada i el baló que se n'ha anat pues, a córner. Que ha provocat l'Hércules. Ahí estava pues, Alejandro Panach. Desviant i ja centrada a córner. El central del València, el córner des del cantó esquerre de la porteria de Stoli Mitreski, que va a traure l'equip a la Cantí. Allà va el córner per a l'Hércules. La jugada a baló parat, hi ha que estar atents, i baló que està dins l'àrea, l'Hércules, que ahí ha recuperat la pilota, la tornen a penjar, anem a veure que se volen anar per ixa banda dreta. Ara té que recular, ahí pressiona Jaume Durà, Jaume Durà, baló que no ha eixit, al final s'acaba emportant la pilota a l'Hércules, ojo que entra dins l'àrea, buscant la centrada, però baló acaba perdent-se, és córner, diu que és córner.
1: Parecia que no havia
0: sí,
1: no?
0: Pues sí, diu que ha tocat en un jugador del València i és córner per a l'Hércules. Pues de nou, Pues una treta des del cantó per al equip Alacantí.
1: Altre corner per al conjunt Alacantí, que no està fent, sí que és de veres, molt de perill a valor parat. També pues, el València Mestalla, el València, disculpeu, té que cuidar-se ahí en el valor parat de cara a Lliga.
0: Pues allà va el corner per a l'Hèrcules, a defensar-lo el València, la pilota amunt, a veure aquest valor, que vol jugar una altra volta l'Hèrcules, ara la pilota se va a perdre per línia fons. Va a ser treta de porta per a València en este minut ja, pues 30 de la segona part, 75 de partit, en ixe 2-0, que lluís el marcador de l'Antonio Puchades, així en la Ciutat Esportiva Paterna. Ahí va a ser Dimitrievski el que traga en curtet, buscant ahí Alejandro Panach. Arre una altra volta de nou per a Dimitrievski. I Dimitrievski que va a jugar ja buscant ahí a Panach. Panach i Pepelu. Ahí estava Panach. Ara que la vol deixar arrere. Per a Dimitrievski trau ja aquest valor. Ja estic de Haas. De primeres buscant a Jaume Durà. El valor de Haas.
1: Jaume que demana la pilota,
0: No li tremone les cames a este cantera. Ahí està Jesús. I Justin de Haas, de nou, i se passa arrere. Per a que traga la pilota el València. El valor jugat ahí. Pepelu buscant el passe ara per a Javi Guerra. Javi Guerra arrere, Urinic, Javi Guerra. A veure que arriba Javi Guerra, connecta la pilota al de Xilet. Ahí està Javi Guerra, buscava el passe, era bo per a Jesús. Era bon passe ahí per a Jesús, però ahí s'havia anticipat el jugador de l'Hèrcules, Jorge Galmanya. Dels molts jugadors que eixiten esta segona part, l'equip a la cantilla, ataque en eix una altra volta, és l'Hèrcules ara, per eixa banda esquerra, defensant el València, busquen la centrada, però el valor se'n va directament fora, treta, i va ser córner, no?, perquè ha tocat en un...
1: Sí, sí, és altre córner per a l'Hèrcules, i el minut 76 i mig, així en l'Antonio Puchades, que serà la casa d'un València Mestalla que recordem, juga el dissabte a les 8 de la nit, bueno, de la esprada, ara que estem en estiu, qui vulga vindre, pues, sense problemes, pot plantar-se així en la porta, i és entrada lliure frontal Nàstic de Tarragona.
0: Pues va al córner, que va votar l'Hèrcules, ara des del cantó dret de la porteria, Sole Dimitrievski, el valor passat al segon pal, a veure eixa pilota d'Islària, el remat, la vol traure el València, estava Javi Guerra, i se preparen més canvis en el València, i crec que va, ahí està, pues, preparat per entrar al terreny de xoc, Aymar Blázquez, Marc Martínez, i Marcos Navarro.
1: Pues Aymar Blázquez, Marc Martínez i Marcos Navarro, que van a entrar al terreny de xoc. Se van Hugo Duro, Guido Rodríguez i Rodri Gamón. Marcos Navarro que ho farà en la posició de lateral dret. Recordem que ell, el jugador natural de Ribarrotxa, és lateral esquerre, i ho va fer ahir a cama canviada.
0: Pues ahí está Marcos Navarro, Marc Martínez, Aymar Blázquez. Marc Martínez que ja va, pues, debutar ahir en el partit davant el Teruel. Ahí está de nuevo la presencia del canterans ayudan también esta pretemporada, Vicente.
1: Y parlando de debutantes, es el tor de Marcos Navarro. Debuta en el Valencia, en el primer equipo, el jugador, pues format así también en Paterna. Después se va a anar un anys fuera, pero va a tornar. Había anat convocat en la Lliga, en primera división. No había pogut tindre la sort de debutar, però ahí vegem un Marcos Navarro, generació 2004, pesa clau, no, superclau en el València Mestalla, en ixe carrer esquerre, és un jugador en molt bona projecció, i que jo te diria, Robi, que ha pegat un pas engegant en l'última temporada, en la parcel·la tant defensiva com ofensiva, a veure com li va ara en ixe carril dret, perquè, clar, està en una posició, ahí estem, Jesús Vázquez ha canviat al sector dret i Marcos Navarro es manté en esa posició de lateral esquerre.
0: Bueno, pues ahí está precisament Jesús Vázquez, que ha canviat ahí en el carril dret, deixant a Marcos Navarro la seva posició natural, que juga per l'esquerra en el debut del jugador cantera. Bueno, pues ja estem ja entrant en el minut 34 de la segunda par. Continúa tot igual y se 2-0 el marcador. Ahí está precisamente Marcos Navarro. Recupera la pilota. Se la emporta Jaume Dura. Potser bona, vole Jaume Dura. Entra ahí. Jaume Dura en la pilota. Tequen de rey el balón. Buscar el pase. Pero Filip Urinich. Ahora en Javi Guerra. Tocanla ahí. Pero a Pepelu. Y Pepelu ahí. Pero Alejandro Panach.
1: Per cert, si algú està veient que Jaume Dura pues és un poquet més xicote que és de més, que no s'assusteu perquè és que és de l'any 2008, però dic que no vos assusteu perquè està acostumat, no, superacostumat a jugar-se en rivals contra rivals i en companys que són majors que ell.
0: Mira, quin bon moviment.

0: I tenim sort, que la sort es provoca en aquesta primera zona de Lliga. I pues, bueno, pues ara intentem acabar de la millor forma possible la última prova de pretemporada.
1: Bueno, pues, balón que sape per línia lateral de banda. Va ser per al València. La pilota que va traure Marcos Navarro. Marcos Navarro arrere per a Justin de Haas, buscant ahí a Pepelu. Pepelu, la passada ahí per a Imar Blázquez. Imar Blázquez buscant a Marcos Navarro, la deixa passar perquè havia tocat en un jugador de l'Hèrcules. Va ser servici de banda, estem ja en el tram final de partit, minut 41-86. València ficant el punt i final a esta pretemporada amb esta victòria 2-0 davant l'Hèrcules. Ara ja anirà. No se sol dir, el món de la pilota valenciana va de bo. El pròxim dissabte, Mestalla, 22 d'agost, 7:30 a la vesprada. El partit davant el Celta Vigo, a l'hora de la veritat. Ahí està buscant el passe que ve Urinic. Ahí volia arribar Marco Navarro, no ha pogut arribar.
0: Li ha faltat no res, eh?
1: Sí, ahí continua la disputa i sa pilota de Marcos Navarro, que no dona el valor per perdut. Molt bé, lateral del Mestalla, que s'ha fet en la pilota, que busca la centrada. El valor que trau la defensa de l'Hèrcules, ahí allunyant ixa pilota, por ixe baló, que arriba Urinic, va Imar Blázquez, i faltarà, la faltarà del València, el baló que va ser per a l'Hèrcules.
0: Pues a veure, estos últims instants que hem dit el partit, però ja t'he dit que el partit ja està prou en carrilat, ara pues falta ja estos 3 minutets, minut 87, en un partit pues, que com dèiem ha anat de menys a molt més, i a veure ara l'esquena de Justin de Haas, una bona acció defensiva, Marcos Navarro a l'auxili.
1: Ahí está Marcos Navarro, molt bé, recupera la pilota.
0: Està recuperador, Marcos Navarro.
1: Senyor.
0: És un jugador que ha habitat molt intens, en bon peu també, i sobretot de molt recorregut. L'any passat, la temporada passada, va ser el màxim assistent del València-Mestalla. Ahí va ara Aymar Blázquez.
1: Ahí está Aymar Blázquez. El davanter del Mestalla, el que busca el llançament. I ahí el baló de Carlos Abad desviant a córner perquè li havia pegat molt bé a Aymar Blázquez buscant la porteria de l'Hèrcules. I el porter Carlos Abad que ha desviat a córner. I la pilota que anava dins.
0: Parado de Carlos Abad per evitar el 3-0 de Aymar Blázquez. La veritat que és un jugador que quan veu porteria pues, té ahí entre 6 i el gol. I pues ara ha traçat el València.
1: Ahí ha tret el córner en curtet, Javi Guerra, per a Urinic, ara és Javi Guerra que treu la pilota, se baló, el vol jugar ahí Jesús Vázquez, la pilota de Pepelu, Jesús Vázquez que acaba perdent el baló, ara ahí busca la contra l'Hèrcules, ràpida.
0: Que és primer Javi Guerra en el minut 88 actuant en la defensa, la veritat que pareix que el jugador està molt fi, el 8, el de Xilet, esperen que sigui així perquè la veritat que és una peça clau, un jugador molt diferencial i pues a veure com va aquesta temporada.
1: Bueno, pues ahí está jugant el València ja en el tram final d'este partit, minut 44, 89 de partit. A lo que trau Alejandro Panach desde darreres de la defensa, buscant el passe per a De Haas. De Haas i sa pilota per a que siga Marcos Navarro, el lateral del Mestalla, que ha debutat en este tram final del partit. Com ahir va a debutar, està Jaume Dural que té la pilota. Està Jaume Dural, buscava ahir, buscava Aymar Blázquez. És una falta, sí, és una falta. I tarjeta per al jugador de l'Hèrcules. Per ixa falta Aymar Blázquez. La pilota que va ser per al València i que pot ser ja l'última jugada del partit. A veure si afegís algo més o no, perquè estem ja en els segons finals per arribar al minut 90 de partit.
0: Esto es lo que se busca, ¿no? Al final en un mitja punta, en un jugador de tres quarts, que quan toca la pilota, pues que passen coses. Això és lo que té Jaume Dura, que està, la veritat, que prou solt. I a veure el valor parat.
1: Tres minuts. Encara quedaran. Encara queden 3 minuts, és lo que diu l'àrbitre, el que s'anuncia per megafonia, allà va la falta, el baló d'Islària que havia votat Filip Urinic. A veure, ixa pilota que vol recuperar ahir Pepelu, la volia deixar ahir arrere.
0: I la falta favorable a l'Hèrcules era una acció en la que jo crec que ha sigut el jugador del equip alacantí, el que ha atropellat a Pepelu, però Bueno, al final un minuto y medio espera que acabe el partit. Ja veiem en la grada que alguns pues se comencen a alçar, clar, per a evitar el atasc que ja es forma després en la ciutat esportiva de Paterna, però la veritat que una segona part, ara pararem en quan xule l'àrbit, anem a estar atents de lo que passa al camp.
1: Bueno, pues ahí está ya en estos minuts extra que li queden a este partit. Tres d'afegit, ojo de Haas, que ha tingut ahí una errada. Més mal que estava atent Dimitrievski, que s'ha fet mal. S'ha fet mal Dimitrievski en eixa topetada que ha tingut amb el jugador de l'Hèrcules, el porter del València, que s'ha fet mal en eixa jugada. A veure si no és res, se pot recuperar. Stole Dimitrievski, sembla que sí. Pues ahí está Stole Dimitrievski. Pues alzant-se, recuperant-se en este tram final ja de partit en estes dos minuts que resten de temps extra dels tres que ha afegit l'àrbitre d'este partit que va guanyar el València. Està guanyant 2-0. Ahí está ese baló llarg que trau Pepelu, buscant precisament el baló per a Marcos Navarro. Arriba Jaume Dura, seguint la jugada. Ahí está Jaume Dura. Jaume Dura que la deixa per a que siga Filip Uninic. Tocante el balón, buscante ahí a Javi Guerra. Javi Guerra y Pepelu. Obrinta a la dreta. Ahí para Jesús Vázquez, que está en ese carril. La dice ahí para Alejandro Panach. Y entren ya en ese último minuto de estrés que le queden a este partido. Balón que traba la defensa del Hércules. Jaume Dura que vuelve a recuperar la pilota. Ahí está el de Palomar. Que ve Jaume Dura. Mira, Jaume Dura con Senana de Tots, mare meu, quina classe. Quina jugada s'ha marcat.
0: Està traient el show, eh?
1: Sí, quina jugada s'ha marcat Jaume Dura. I és que té molt de talent, té molta qualitat. Ja diem que és un dels jugadors més prometedors de la cantera del València. Jaume Dura, dorsal 38, que va debutar ahir, que torna a tindre minuts i en protagonisme.
0: Pues sí, la veritat que altra cosa no, però... Bueno, el seu nom és Jaume Dura, però després d'aquesta última jugada podria ser rebatuixat com Jaume Dura, per el seu que està donant, però bueno, ja que tindré calma, és un jugador molt jove, a veure què fa aquesta temporada en el València-Mestalla, però està clar que el futbol pues en més espais pues li queda molt més favorable al seu joc. Altre jugador que també l'afició reclama. I
1: pues ahí está el final del partit que acaba de xiular l'àrbitre. El València que fica el punt i final a la seva pretemporada amb esta victòria 2-0 davant l'Hèrcules. Els dos gols marcats en esta segona part, minut 47 Javi Guerra i el segon de Rino Suque Sato en el minut 54 a passe de Javi Guerra. Pues el València que diu adeu a esta pretemporada en una victòria, en una millor segona part, bones sensacions des que ha oferit l'equip en la segona part per arribar al debut de la Lliga la pròxima setmana, el dissabte davant el Celta de Vigo. Ahí ja començarà l'hora de la veritat, però bueno, se fica el punt i final amb una victòria.
0: Pues menys mal que esta segona part ha anat molt bé que el partit d'ahir i la primera part d'avui. La veritat que això sí que s'acabaren bones i millors sensacions per al partit de Lliga. També tenint en compte que al final pues, tenen jugadors que poden servir com a revulsius en casa, una bona senyal. I pues, el València, que ara soles li queda treballar, soles, entre cometes, que els entrenaments militars de pretemporada no són poc. Ara li queda entrenar esta setmana per a plegar de la millor forma possible al dissabte en Mestalla, front al Celta, a les 7:30.
1: Bueno, pues punt i final a la pretemporada del València, que vos hem contat així en VCF Media Radio, en esta victòria davant l'Hèrcules, la tercera victòria del València en la pretemporada, un empat i tres derrotes, en una bona reacció de l'equip en esta segona part, en aquests gols de Javi Guerra i de Rino Suque Sato. Ho deixem així, nosaltres tornarem demà, com sempre, en l'informatiu del València, i ja la pròxima setmana el debut en la Lliga, dissabte 7:30 a la Esprada en Mestalla, València-Celta de Vigo.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: Continuem avui la nostra secció de la Fundació Te Dóna Vida per a continuar parlant de l'obesitat infantil i sobretot, ja dic, de previndre-la i combatre-la. I avui anem a parlar amb la doctora Isabel Torró. És la doctora que està en el servici de pediatria a l'Hospital General de València, però a més és la cap clínic del programa PAIDO, aquest programa que ha sigut premiat a nivell nacional per a combatre i previndre l'obesitat infantil. I amb la doctora Isabel Torró anem a parlar pues, d'hàbits saludables, sobretot d'alimentació, que és molt important també per a previndre i combatre l'obesitat infantil.
2: És important comentar que els xiquets, que són organismes que estan en creixement des de que naixen fins que arriben a l'edat adulta, al estar en creixement necessiten una sèrie de nutrients fonamentals que van a aconseguir que la seva salut siga l'adequada. I aquests nutrients fonamentals es donen a l'alimentació. Entonces, per això és tan important menjar adequadament, perquè en funció de lo que mengem serà la nostra salut i el nostre desenvolupament. Per tant, és molt fonamental saber exactament quins són els components bàsics que hem d'ingerir en l'alimentació, tant en quant a composició d'aliments com al mateix temps de composició i característiques dels aliments, també saber les calories que ens aporten aquests aliments, perquè tan mal és no ingerir els nutrients que necessitem per créixer adequadament com ingerir uns nutrients que ens aporten un excés de calories que pot ser que ens suposen un problema de salut perquè es comencem a acumular un pes que a la llarga ens donarà uns problemes importants de salut ja en la infància com després en l'adolescència, i sabem que les persones o els xavals que en l'adolescència tenen sobrepès o obesitat segurament van a ser adults obesos, i aquest problema va ser molt difícil de revertir en l'edat adulta si no hem aconseguit nosaltres previndre-lo en la primera etapa de la infància i d'adolescència.
1: I avui la nostra secció, la Fundació Te Dóna Vida, continuem parlant de l'obesitat infantil amb els membres de l'Hospital General, amb aquest programa que està premiat a nivell nacional, el programa PAIDO, i avui parlem d'alimentació, que és molt important per a combatre l'obesitat infantil, a la doctora Isabel Torró, que és la cap clínic de l'Hospital General en pediatria i a més la que dirigís el programa PAIDO. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, muy bien, estupendamente.
1: Bueno, pues vamos allá con las preguntas de los niños, niñas, padres y madres que están ansiosos por preguntarte.
3: Muy bien.
1: Vamos allá, primera pregunta.
4: ¿Por qué se insiste tanto en que hay que tomar a diario ensalada, verdura y fruta?
3: Bueno, pues porque estos alimentos tienen muchas ventajas, ya que nos aportan vitaminas y minerales que son importantes para una buena salud. A la vez que también nos aportan gran cantidad de agua que nos va no solamente a hidratar de forma adecuada, sino que van a tener un efecto saciante sobre nuestro apetito y nos van a ayudar a combatir el hambre, y aparte, como aportan poca caloría, pues nos van a evitar también a que caigamos en el sobrepeso o la obesidad.
1: Jo crec que ha quedat suficientment clar per què és tan important menjar verdura i fruta, i quan els metges, en estos casos la doctora pues, Isabel Torró, ens diu que n'hi ha que menjar molta fruta i molta verdura. Doctora, siguiente pregunta.
4: Si no me gusta un alimento saludable, ¿por qué he de comerlo?
3: Bueno, pues porque uno no se ha de alimentar por gusto o por capricho, sino debemos alimentarnos para cubrir adecuadamente las necesidades diarias que tenemos, tanto para crecer y como vivir de forma saludable. Y esto solo lo podemos conseguir con una alimentación equilibrada y completa, que nos aporte los nutrientes que precisamos. Entonces debemos tener la voluntad de aprender a comer de forma sana y poner el esfuerzo necesario para conseguirlo, igual que cuando vamos al colegio nos esforzamos por aprender aquellas asignaturas que nos proponen, puesto que consideramos que son interesantes para nuestro futuro, pues igual es importante comer adecuadamente para tener una buena salud.
1: Crear los hábitos, que se suele decir, ¿no, doctora?
3: Efectivamente, crear unos buenos hábitos y para toda la vida los adquirimos de pequeños y los mantenemos para toda la vida.
5: ¿Por qué es roín el menchar ràpid y les begudes ensucraes?
3: Bueno, porque la comida basura, como se le suele llamar, es una comida desequilibrada, ya tanto por su composición, que es excesiva en grasas y hidratos de carbono y por lo tanto aporta gran cantidad de calorías. Al tiempo que ese tipo de comida...

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: En el mòbil, en la mà, en una aplicació que és molt xula. Me ho estava comentant abans, però m'agradaria que ens explicara, no? A tots els oients de VCF Ràdio, a tots els pares, a tots els nanos, com és esta aplicació que t'ajuda també a tindre més informació des del punt de vista sanitari.
2: Pues sí, és una aplicació que neix d'una necessitat, i és la de intentar reduir en lo possible la mortalitat en els casos més greus de parades cardiovasculars, que sabeu que és un dels i temps sanitaris més cridaners en la nostra funció. A partir d'aquesta necessitat, des del cos metge de la UEFA, en uns col·laboradors que són companys nostres d'altres clubs d'Espanya, se va pensar en una aplicació mòbil senzilla on es pogués explicar de forma ràpida i visual què és el que hi ha que fer quan trobem en un camp de futbol pues un cas d'una parada cardiorrespiratòria.
1: És una aplicació que és per a qualsevol mòbil, no? Per als d'Android, per als d'iOS, per a tot tipus, qualsevol persona, no fa falta que sigui un metge, sinó qualsevol persona se pot baixar aquesta aplicació, que com se diu? Quin és el nom exacte? Què fem per trobar-la?
2: Bé, l'aplicació es diu CPR11, l'11 és evident, perquè estem parlant de futbol, i són 11 jugadors, i el que s'ha fet és aprofitar aquesta relació del futbol per fer una explicació en 11 senzillets passos que estan pensats no per a metges, que també, però que està pensat per a que qualsevol persona que estigui en un camp de futbol en el qual no hi hagi un servei metge, que són la majoria, pues, puga traure d'un problema greu a una persona mentre arriben els serveis sanitaris que puguen fer-se càrrec de la situació.
3: Hola, soy Gemma. Sigue todos nuestros partidos en la Radio Valencia.
0: El Nou Mestalla. Una experiencia que va más allá del fútbol. Un escenario donde la imagen, la luz y la tecnología se unen para crear un espectáculo único. Un ambiente que transforma cada partido y evento en una vivencia inmersiva y una experiencia audiovisual sin límites. Un proyecto ambicioso, diseñado para ser el estadio del futuro y referencia mundial en deporte y entretenimiento. El Valencia Club de Fútbol y Max Amaze llevan la pasión al siguiente nivel. Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al Nou Mestalla. Escolta VCF Media Radio des de qualsevol part del món per l'app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil.
4: Hola, soy David Otorbi. Escucha nuestros partidos en la ràdio oficial del club,

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació Te Dona Vida. Estem en la secció de hàbits saludables de la Fundació del València. Avui anem a parlar de la salut dental. És molt important, més important del que se pensem per als esportistes, per als futbolistes, el tema de les dents, perquè ens ajuda també a previndre les lesions. Però bueno, ara ens se ho conta tot i ens se ho explica el metge de l'acadèmia, el doctor Juan Aliaga. Doctor, què tal?
2: Bona vesprada, Rubi, si estem una altra vegada.
1: Estàs un poc constipat, no?
2: Sí, no he fet cas a mi mateixa dels consells que donem i mira el que passa.
1: N'hi ha que previndre, la setmana passada parlarem de previndre els constipats,
2: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, la veritat és que l'horatge tampoc acompanya,
2: No, la veritat
1: fred,
2: és que
1: fa calor.
2: S'enganyem a vegades en la roba que escollim per la faena i el que passa, no, ningú estem lliures, ni els metges.
1: Bueno, doctor, avui anem a parlar de la salut bucodental, que és més important del que pensem, sobretot per als esportistes, per als futbolistes, per allò d'evitar lesions.
2: I tant, encara que no n'hi ha estudis científics clars que ho demostren, nosaltres en la nostra experiència sí que hem observat que n'hi ha certa relació en lesions, sobretot de tipus muscular, associades a una higiene dental no adequada. I com tot en esta vida del deport, moltes vegades té més que veure la prevenció i l'adquisició d'uns hàbits saludables per a previndre qualsevol problema a posteriori. Aleshores, nosaltres hem intentat que tots els xiquets que estiguen en la nostra escola puguen assolir tots aquests hàbits i de fet estem a punt de començar una campanya en el club de que, en el qual una entitat d'odontologia va a fer una revisió a tots els nanos de la acadèmia.
1: O sea que anem a començar ja ara ja la campanya de revisió de les dents de tots els xavals, dels xicons de l'acadèmia, no?
2: Va fer-se, sí, i bueno, ja l'han fet en la gent major, amb certes juvenils, els que deixes i faltes ja han sigut revisats, i no sols hem revisat l'habitual tema que vosaltres sempre m'instruïm més, que és la càries, sinó altres tipus de problemes, com les maloclusions. Més que res, no perquè n'hi hagi que intervindre directament en elles, sinó per aconsellar, perquè sí que és de veres que són alteracions que ajuden a que la dentadura no faci el seu treball de forma adequada. Bàsicament, el seu treball és fer la primera part de la digestió de l'alimentació que fem.
1: Bueno, doctor, pues anem amb les preguntes dels oients, dels xicons i dels pares de l'acadèmia que estan així en tots els dies en la ciutat esportiva de Paterna. La primera pregunta.
3: Me llamo Lucas y quiero saber cuántas veces me tengo que lavar los dientes al día.
2: Bé, si jo fora un odontòleg, probablement te diria que cada vegada que vas a la cuina o al menjador, després hauries de rentar-te les dents. Per una mínima higiene, considerem tots que haurien, per lo menos, de rentar-se després de cada una de les menjades principals de la jornada, per a que tots els restos d'aliments no queden dins dels forats que tenim d'entre les dents i que això puga produir un focus d'infecció en aquesta zona, tant a nivell de la geniva com dins del mateix dent, generant una caries dental.
1: A voltes se parla 3 voltes al dia. No, és millor sempre que menges algo rentar-te per a que no quede ahí absolutament res entre les dents.
2: Evidentment, n'hi ha dinars que uno no fa en casa, és fàcil que els almorzars que no estem en casa pues, siga complicat, però a veure, depenent també del tipus de dentadura, hi ha altres sèries de dispositius o de maneres de netejar la boca que després crec que ja parlarem en altres preguntes.
1: Segona pregunta.
4: Me llamo Santiago. ¿Y qué tipo de cepillo es el mejor?
2: Bueno, qualsevol que puguem utilitzar són adequats sempre i quan sàpiguem bé com raspallar el dent, que és lo important. Vull dir, no és necessari tindre un fantàstic raspall elèctric que puga menejar-se tantes vegades al minut perquè la placa bacteriana es menege. Si fem una bona raspallada de dents en un raspall normal i corrent, probablement aconseguirem el fi, que és intentar que la placa bacteriana que se fa en els dents i que se fa sempre, pues, tinga un creixement el més lent possible i mantinguem la nostra geniva i les dents que estava pegada a ella el més saludable possible.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, me llamo Hugo. Si me lavo los dientes, ¿puedo dejar de ir al dentista?
2: Això me ho han preguntat a mi algun xiquet. I la resposta, evidentment, és no. Val? Hem de ser clars en la higiene bucal, però per molt que nosaltres se raspallem bé, que gastem un col·lutori, que sapiguem que també és un apoyo important a l'hora de mantenir aquesta higiene bucal, el que és ben cert és que la placa bacteriana és una placa natural que està ahí i que té tendència a créixer i té una tendència coneguda en quant a temps de creixement, i s'ha demostrat que mínim dos vegades a l'any una visita al dentista per a llevar aquesta placa bacteriana, pues, ajuda molt a que la geniva no agarre defectes importants, inflamacions, gingivitis, que al final porten piorres i falta d'agarre a la dent, a la llarga. Entonces, és algo que tenim que cuidar, i per molt bé que se cuidem, aquests professionals estan ahí per ajudar, i lo molt aconsellable és fer-lo així.
1: Quarta i última pregunta.
6: Me llamo Pablo y quiero saber por qué es importante no tener caries.
2: Bé, vaig a enfocar-te-lo de dues maneres. La primera, la forma funcional, és a dir, nosaltres tenim les dents en la boca per a mastegar bé l'alimentació i aconseguir fer la primera digestió mesclant l'aliment en la saliva de la boca, que és una tarea molt, molt important, que a vegades s'oblidem d'ella, i que aquesta tarea, en la força que tenim que fer, que és una força important, és difícil poder-la fer quan tens una dentadura en càries. La càries és una infecció de la dent que conlleva una pèrdua de la zona externa de la pròpia peça dentària, de lo que és l'esmalt. I, evidentment, tu, si mastegues, vas a tindre dolor, no vas a mastegar igual, vas a menjar normal. Això és una manera. L'altra manera és la forma indirecta. I és el que parlàvem abans. Per ells, demostrat que aquestes xicotetes infeccions, no només de la boca, sinó d'altres parts del cos, podien ser, però bàsicament de la boca, perquè és on més freqüent se dona, estan relacionades amb problemes a nivell muscular, perquè es produeixen certes desequilibris bioquímics a nivell de les zones cel·lulars que favoreixen la presentació de trencaments fibrilars. Aleshores, nosaltres fem molta cura quan fem les nostres revisions normals en vigilar que això no corrisca. Però, evidentment, si se planifica una revisió, és probablement la primera línia que té que controlar l'odontòleg a l'hora de revisar.
1: Per això ja dic que és molt important cuidar-se, també tindre bons hàbits saludables en la higiene pues, dental, com està explicant el doctor Juan Aliaga. Pues ara n'hi ha que aplicar-se, eh? Així no queda una altra.
2: Correcte, sí, sí, hi ha que fer-ho.
1: I doctor, vostè a cuidar-se un poc.
2: Moltes gràcies. Espero que se passe pronto això.
1: Vinga, gràcies.
2: Vinga, adéu.
7: Soy Rubén Iranzo, jugador del Valencia Mestalla, y sigue nuestros partidos en VCF Media Radio.
0: Los pies de los jugadores del Valencia Club de Fútbol están en las mejores manos, las de Podoactiva. ¿Y los tuyos? ¿A qué esperas? Estudio biomecánico de la pisada, plantillas personalizadas, quiropodia, cirugía del pie, la tecnología más avanzada del mundo y los mejores profesionales para cuidar de ti. Pide cita en Podoactiva Valencia, calle Valle de la Ballestera 52B o en Podoactiva Paterna, calle Mayor 2. Consulta las condiciones especiales para socios y abonados. Podoactiva. Ortodo Activa, proveedor oficial de podología y biomecánica del Valencia Club de Fútbol. Los podólogos de nuestros jugadores y también los tuyos. ¡Arranca el partido! Fritos pasa a Pérez. Se va Pérez. Se desmarca Fritos. Consigue enviar la pelota al tacón de Pérez. Aparece de nuevo Fritos. Prepara el centro. No hay fuera de juego. Chuta Pérez. ¡Gol! ¡De Fritos Pérez! Las patatas del deporte valenciano.
8: Hola, soy Yasmín. Sigue todos nuestros partidos en la radio oficial del Valencia.

0: La salud valencianista a VCF Radio.
1: La Fundació te dona vida per a parlar de salut i sobretot d'hàbits saludables per a futbolistes, per a xiquets de l'acadèmia, per als pares, per a tots, jo diria que per a tots, perquè la veritat és que esta secció està sent molt instructiva, molt educativa, molt formativa i sobretot està agradant moltíssim, que això és l'important. I avui anem a parlar amb el doctor de l'acadèmia, en Juan Aliaga, sobre les vacunes. Doctor Juan Aliaga, bona vesprada.
2: Hola, bona vesprada, Robi.
1: Les vacunes, per a què serveixen, com utilitzar-les, són molt importants, eh?
2: Sí, com ja sabeu, sempre que arriba la tardor, des de les estaments governamentals, ja sabeu que solen començar les campanyes de vacunació generals contra la grip. Ja sabeu que dentro de la població que tenim hi ha certes poblacions d'especial risc, la gent major, la gent que té algun problema de salut, i jo inclouria dins dels grups la gent que practica esport, com ja parlarem després, si mos ho pregunten. I entonces la vacunació en aquest grup de gent és molt recomanable. Nosaltres des dels serveis metges pensem que és una bona oportunitat d'aprofitar aquest moment, aquesta campanya que estan fent des de la conselleria, per assenyalar, encara que siga breument com fem així, els principals coneixements sobre aquest tema i en això intentar fomentar entre els xavals de l'acadèmia la pràctica tant de la vacunació general, que saben que hi ha un calendari que més o menys es segueix, com de certs hàbits que són fonamentals perquè tota la immunitat, les defenses que tenim pròpies, puguen estar a un nivell acceptable per evitar en lo possible tot el resto d'infeccions que no han poder acudir en aquestes vacunacions.
1: O sea, les vacunes també són importants per als esportistes i en este cas també per als futbolistes del València, així que és de l'acadèmia. Doctor, anem allà a les preguntes.
2: Anem-hi.
1: Primera pregunta.
3: Hola, soy Xavi Pascual Alfonso y quiero saber para qué son las vacunas.
2: Bueno, en concepte general, una vacuna és un producte que s'obté actualment des dels laboratoris que porten part d'un producte biològic patògeno. Normalment són bé bactèries, bé virus, inclús està intentant ser fer-se en alguns paràsits, com el del paludisme, la malària, i aquests productes inoculats en la persona, tant de forma oral com en forma subcutània, o inclús algunes intramusculars, provoquen una resposta immunitària del cos que el que vol és intentar que aquest virus o aquesta bactèria no infecte mai a la persona, és a dir, donar-li un escut contra la possible presència a posteriori d'un agent patògeno que li pugui incloure una malaltia important.
1: Doctor, podria passar, perquè a mi m'ha passat, que m'ha vacunat de la grip i als dos dies ha tingut una grip de por.
2: Sí, podria passar. A veure, sabeu que n'hi ha certs tipus de gripe, n'hi ha diversos serotipos. Normalment el que fa les vacunes establix quines són les cepes més patògenes d'eixa temporada i se fiquen eixes, però podria ser que casualment tu agarres una altra o que el que tu has agafat no és una grip, sinó que sigui un gran catarro associat al treball que està fent eixa vacuna en el teu cos i que has baixat un moment les defenses perquè estava treballant en un altre assumpte i pues, has que has agarrat un gran catarro paregut a una grip.
1: Pues això me va passar. Pero bueno, segona pregunta.
4: Hola, soy Diego y quiero saber si todas las enfermedades tienen vacuna.
2: A día de hoy, no. Sabeu que n'hi ha un calendari vacunal que segueixen des de pediatria tots els xicons. Són la majoria malalties importants, com pot ser el sarampió, com pot ser la rubeola, la parotiditis, totes aquestes malalties que nosaltres passàvem de jovenets i que ara intentem evitar que se passen perquè no perquè no siguin lleus, la majoria de nosaltres les han passat i no han tingut problema, però està reconegut que totes elles tenen certes complicacions, algunes d'elles mortals, que hem d'intentar evitar, i per això són les campanyes de vacunació. S'han salvat moltes vides en això, i realment ja sabeu que hi ha campanyes de gent que està a favor, gent que està en contra, que si són químiques, que si són... La veritat és que està demostrat que és una tàctica absolutament positiva i que cal de afavorir-la sempre que es puga.
1: Tercera pregunta.
5: Hola, soc Lucas. Vull saber si n'hi ha que vacunar-les de totes les malalties.
2: Deuríem de vacunar-nos de les malalties que ocorrixen en el nostre mitjà habitual de vida. N'hi ha moltes més vacunes que les que n'hi ha en el calendari vacunal actual. I, de fet, el que passa és que són malalties que potser ocorrixen en determinats llocs del món on nosaltres pues, no tenim accés. Casualment, nosaltres ens ocorreix que en els xavals pues, solen viatjar a països d'Àsia, països de Sud-amèrica, on hi ha certes malalties endèmiques que tenen vacunació i que nosaltres així no en tenim i que no estan incloses en el calendari vacunal. I les vacunes les anem a ficar soles puntualment quan anem de viatge.
1: Quarta pregunta.
6: Hola, soy Reyes y quería preguntaros cómo influye el deporte en nuestras defensas.
2: Una activitat física intensa és de veres que favoreix la nostra salut, però les nostres defenses probablement són les víctimes de tota aquesta salut, perquè és de veres que l'exercici dona una certa defensa, una certa baixada de les defenses a nivell general. És per això perquè nosaltres insistim molt en els temes d'higiene, perquè evidentment els nanos quan acaben d'entrenar, si no tenen una cura en portar una higiene adequada, són més susceptibles de
0: agravar. El millor de VCF Media.
7: Yo he vivido siempre el general Pando. Fui a vivir cuando me casé, ahí Artes Gráficas, y yo tenía el obrador y la pastelería aquí en General Pando. De aquello no hay nada ya. No, estas fincas no estaban, todas esas leyendas tampoco estaban, no había nada ahí. Para mí todo eso es nuevo. Y esto era todo de aquel entonces, de esto no había nada. Las gradas antes eran de madera, la tribuna, habían escalones, pero todos de piedras o de ladrillo. Y claro, alquilaban las sillas y cuando había fútbol venían aquí unos camiones y había una colla ahí de gente para colocar las sillas. Y cuando terminaba el fútbol se las llevaban. Había una acequia que venía toda la calle de Misamasco cubierta, hasta por orilla del campo de Mestalla, por consumos que llevaban antes. Que pasaba el tren, que venía de Zaragoza, por ahí continuaba y eso estaba descubierto. Y nosotros, por ahí por la acequia, nos colábamos al campo, pasábamos, teníamos unas maderas para mojarnos, travesuras que se hacen de un chavalín ahí. Cuando éramos chavalines, aquí hacían tío de pichón y desde la tribuna disparaban enfrente, a las gradas. Donde está el marcador, por fuera era todo solar, como que se dice. Había una valla y ahí entrenaban los jugadores. Había allí un poco de hierba, pero nada. Era para entrenar. A Constantino le hicieron una casa para vivir allí. Él era el conserje, era el que cortaba el césped, era el que regaba, era el que hacía de vigilante. Pues que se pasaba las 24 horas allí. Y luego la ropa. La mujer lavaba la ropa de los jugadores y todos los días veías allí unas tiras allí de tendederos allí con toda la ropa de los jugadores, menos las botas, los calcetines, todo lo que había que hacer era lavarlos. Él se encargaba de antes del fútbol, de que empezara el partido, se corría todas las gradas por debajo para vigilar a ver si se había escondido alguno de nosotros. Y él te veía porque lo sabía todos los rincones que habían allí en el campo. Parecía que el campo era de él. El cura vino a Valencia, al presidente, para ver si los... Como iban a derribarlo la tribuna y era de ladrillo bueno, de ese macizo, los arrancaban bien. Y entonces se los dio el cura para que hicieran la parroquia, que es la que está ahora en San Pascual Bailón, ahí en mi San Pascual. mi época era la época de que yo venía todos los partidos que podía, venía a verlo él. Estaba Sol, Puchades, Mundo. Antes las gradas llegaban a la mitad, justo a la mitad. Y ahora lo veo y claro, pues esto es una joya, esto es una tacita de plata. Y podemos estar orgullosos de tener un campo como el que tenemos.
0: El millor de VCF Media.
8: Hola, soy Vicent Abril, escolta Els Partits del Mestalla en VCF Media Radio.
9: El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste a alçar la bandera de la nostra terra, de la nostra llengua, del nostre sol. Atreviste a somiar. Atreviste a ser valent. València Club de Futbol. Terra de valentía.
0: ¿Tienes una empresa? ¿Quieres crecer de la mano del Valencia Club de Fútbol? Únete al Business Club, el club de negocios que reúne al tejido empresarial en torno al Valencia Club de Fútbol. Adéntrate en nuestra comunidad formada por más de 400 empresas y disfruta de un calendario lleno de eventos exclusivos. Si estás interesado en hacer contactos, relaciones profesionales y oportunidades de negocio, no lo dudes. Apúntate al Club de Empresas del Valencia Club de Fútbol. Business Club. Una forma diferente de pertenecer. Una forma premium de crecer.
10: VCF Radio, la radio oficial del teu equipo.

0: El millor de VCF Media.
1: Llegaste aquí siendo casi un niño. Tantos partidos, tantas ligas, tantos momentos que vivimos junto a ti, tu gente, tu estadio, tu escudo. Desde joven nos enseñaste lo que significaba amar algo, luchar para conseguirlo y disfrutarlo como nadie. Tu manera de ser hizo que tu imagen fuera reconocida por todo el mundo. Ya te lo decía yo en casa. Hacías amigos allí donde pisabas. Un valencianista único, me decían por la calle, que siempre explicó y compartió su gran amor por estos colores. Los mismos que siempre te acompañaron y te acompañarán. Porque has sido y eres historia de esta gran familia. Ahora ya descansas en tu casa. En un día tan especial, sabemos que estarás para siempre con nosotros.
0: El millor de VCF Media. ADN VCF.
2: Son eternas las miradas, los nervios, las llegadas, nuestras manos apretadas. Eternas las subidas y bajadas, el dolor en el pecho. Soñar que no tenemos techo. Nuestros padres, nuestras madres, nuestros viejos, los que vinieron de lejos. Eternos los que se fueron y los que nunca se movieron. La cantera. Eternos los cuartos y las semis. Las finales. Eterno nuestro llanto, nuestro canto y quererte tanto. Levantarse, enrabietarse y pelear nuestras ganas de ganar. Eternos los pases, los regates, los remates y marcar. Las remontadas, las ligas ganadas, las copas levantadas. Tocar el cielo. Eterna la ilusión. Es eterno nuestro amor.
0: Un sentimiento eterno. València. El cor del Mediterrani és la ciutat de la llum i del color. Una terra de valents on el futbol és un sentiment i una forma de vida que ara obre un nou capítol a la seua història. Guiats pel vol de la rata penada, símbol de la nostra ciutat i del nostre club, el nou mestall arriba per a convertir-se en la nova casa del valencianisme i en punt de trobada per a tots els ciutadans de València i del món. Forjat amb el foc i la passió del nostre ADN, el nostre estadi serà el temple d'un sentiment transmès de pares a fills, de generació en generació, on més de 70.000 ànimes remorejaran càntics d'amor pel nostre escut. Un espai recorregut per la històrica séquia de Mestalla, on les nostres senyes d'identitat i la modernitat es troben per a dur l'experiència dels aficionats a un altre nivell. El nou Mestalla serà un recinte d'última generació, preparat per a poder ser seu de qualsevol partit de les màximes competicions internacionals. La nova casa del valencianisme estarà viva i plena d'activitats, per a poder gaudir d'ella de múltiples formes els 365 dies de l'any. Amb una arquitectura i concepte basats en la nostra forma de ser mediterrània, les balconades connectaran l'estadi amb la ciutat. Un lloc de referència i d'encontre que també comptarà amb una àmplia oferta de restauració i terrasses amb vistes privilegiades a l'estadi. Al nou Mestalla també s'ampliaran i milloraran les possibilitats i opcions de viure els encontres, adaptades per a que qualsevol aficionat puga triar la millor manera de sentir l'experiència de partit. I tot per a que, units com sempre, convertim el nostre temple en molt més que un estadi. En el nostre lloc al món que naix amb un compromís. Honrar el nostre escut i este sentiment etern. Tots a una veu. Visca València. Amunt València. Benvinguts a casa.
3: VCF Radio, la radio oficial del Valencia Club de Fútbol.

0: El millor de VCF Media.
1: Hola, soy Martín Tejón, jugador 117 del Mural de Paterna a Mestalla.
2: ¿Cuándo llegaste a la academia?
1: Yo llegué en 2010, cuando era pre-Benjamín.
2: ¿Amigos en el vestuario?
1: He compartido vestuario con muchísimos jugadores. Muchos son amigos míos. Mario, Hugo González, Isma, Joselu. Nos llevamos muy bien con Viti, con Chato, que son unas risas constantes en el vestuario.
2: ¿El momento más especial?
1: Tengo las fotos en el móvil siempre guardadas del primer partido que hice de prueba. Es el momento más especial, la primera vez que me ponía la camiseta del Valencia.
2: ¿Tus referentes en la academia?
1: Carlos Soler, Isco también está. Son jugadores en los que me he fijado mucho y con los que, bueno, me puedo sentir identificado.
0: El millor de VCF Media.
3: Hola, soy Hanna. Escucha todas mis paradas en la radio oficial del Valencia.
0: Hi ha moltes maneres de viure el dia a dia del València Club de Futbol i després està VCF Media Radio. Un equip de professionals de primer nivell t'ho conten tot el nostre equip, amb un sentiment i passió inigualables. Els partits els vivim amb tu, així.
4: Javi Guerra, l'àrea, Javi Guerra! Gol! I gol!
0: T'informem cada dia amb rigor.
5: Ho hem contat, ho hem dit sempre. S'han guanyat a pols. César Tàrrega, Javi Guerra, Diego López.
0: Amb entrevistes exclusives i els millors reportatges per a tu.
6: Hola, afició. Estic molt feliç de seguir així per molts més anys. Gràcies a tots pel vostre suport. Amunt València.
0: Sense oblidar-nos del Mestalla.
2: Ja sap Miguel Ángel Angulo que té que conformar un bloc que d'una manera o altra va ser competitiu perquè el nivell de la plantilla és molt alt.
0: Ni del femení.
7: El València Club de Futbol Femenino, el conjunto de Miquel Crespo, hay que sacar conclusiones positivas y a partir de ahí afrontar un año muy exigente.
0: Ni de la academia.
8: Y el juvenil se va a proclamar campió d'un torneig a La Palma, Gran Canària. Va guanyar la final al Real Madrid.
0: Amb Josep Rovira, Víctor Barea, Pablo Ors, les llegendes Àries i Bosio i un equip tècnic de producció i realització de luxe. VCF Media Radio. Un any més al teu costat, compartint amb tu la passió i el sentiment pel València Club de Futbol.
9: Cent anys d'història. Etern el sentiment. Eterna és l'il·lusió i les ganes de guanyar. Blanc i negre, tots els partits del València a VCF Ràdio Safor. 87.6, la ràdio del sentiment.
10: Hola, soc Jesús Vázquez. Escolta tots els partits en VCF Media Ràdio.

0: a Bores y las Apps. Les preguntes del Valencia a VCF Radio.
1: Di uno de los dos jugadores que fallaron un penalti en la tanda ante el Steaua que supuso la destitución de Ranieri. Di uno de los dos jugadores que fallaron un penalti en la tanda ante el Steaua de Bucarest. Partido que supuso la destitución de Ranieri. Buscamos uno de los dos.
2: Pues, por ejemplo, Di Bayo.
1: Sí, Di Bayo, ¿crees que falló?
2: No sé.
1: ¿Decías Di Bayo?
2: No lo tengo tampoco del todo claro, pero me suena algo de Di Bayo. No sé si será verdad o no.
1: Contestas, vas a contestar Di Bayo, en este caso. Muy bien. Si fallas...
2: ¿Eliminado?
1: Estás eliminado.
2: Y si no, casi.
1: Y si no, habrá que verlo. Joan Gramonte y contesta Di Bayo. Y comprobamos. Es correcto, Joan. Sí, señor. Tercer punto para ti. 3-4 en el marcador.
0: VCF Media Radio. 24 horas al día parlant del Valencia. Mateix Club. Nova Era. Escolta VCF Media Radio desde qualsevol part del món per la app i el web del València Club de Futbol. I ara en el teu cotxe a través de CarPlay o Android Auto. Escoltar la ràdio del sentiment mai havia sigut tan fàcil. El València Club de Futbol és l'ambaixador d'una terra de valentia. Una terra de foc, art i sabor. Una terra de pólvora, mar i germanor. Una terra que s'alça més forta quan tot està perdut. Que no es va rendir en el passat i que no ho farà en el futur. Unint mans, fang, esperança i coratge. La terra i la valentia que està en la nostra història, que està en la nostra sang, que està en el nostre escut. Només volem cridar-li al món com som. Inspirar als altres a atrevir-se a ser valents i donar el màxim en cada moment. Atreviste a alçar-te amb més força quan tot parega perdut. A ser admirable dins i fora del camp. Atreviste